0: hi trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l, i trobaràs cultura.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Yeah. That feels sexy right there. Yeah, fill us on this one.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Virus a càrrec, biopsic, estulo, tu podute, cogoro, tu ace...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: Para todos los públicos.
5: Funky Radio Show.
4: Aprovechalo.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
3: Funky Tracks Radio.
4: Ese que dicen que es para gente...
5: Para gente encantadora.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
6: Elegir no te cuesta más.
7: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
1: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu: Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, eh? Al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, eh? El lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
2: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic amb mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, ser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues, que com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Sí, sí, ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Però vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, el Berel, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es va guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel, més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre està lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que li s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'or, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: no? Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues. Com comenta el Manuel, cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del món. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensar en l'anís del mono és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món, i no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Sí. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i que quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, ja de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure-ho a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he dit que pesen 60 quilos, que tampoc
3: bueno,
4: és
3: tampoc
4: que...
3: Bueno, tampoc és poc, que...
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he passat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sió Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs, mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables l'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, el Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va d'Agramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisent. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí, sí, sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txell, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el

0: nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció, que ta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també, per acabar, que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
1: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54, i parlem aviat. Una abraçada.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última.
2: Com que diferent?
3: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
2: Ok. Perfecte.
3: Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Ale, let's go.
3: Som-hi.
2: Caem a la Rambla 54.
3: Estupendo.
4: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
1: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
5: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
1: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
5: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
1: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
5: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
1: I va ser un procés fàcil o no?
5: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir, perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
1: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
5: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en

0: dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
1: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
0: I en podrem parlar.
1: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
0: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus. I també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que... De fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
1: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar, Jordi?
0: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
1: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
0: M'hi poso ara mateix.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
0: Fins aviat.
2: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
4: De tornar aquí amb ella, amb vosaltres.
1: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
4: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i El Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
5: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
1: Doncs ja tenim clars els canvis.
4: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
5: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú es vol visitar.
1: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
4: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdeguin ni una.
1: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
4: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
1: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
4: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
1: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
4: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
1: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
4: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, de la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
5: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la Biblioteca Pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre, al cap d'uns dies, es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la Biblioteca Pública. I crec que hem fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres gegants.
1: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
4: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
5: Fins i tot hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que en qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
1: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
4: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
1: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
4: Això està fet.
1: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
4: Fins aviat, Anna.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54.
1: Ràdio Calella. Sergi Ferrer, com anem?
6: Molt bé, Anna.
1: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
6: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
1: Doncs vinga, quan vulguis.
6: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quic Caracoc.
1: Quic Caracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea de què vols dir.
6: No és un animal, encara que ho sembli.
1: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués posat, apostat per alguna cosa que fa aquí caracoc, sí, sí.
6: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
1: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
6: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
1: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
6: Sí, Marc és que, en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere, en lloc de darrere.
1: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaig a mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
6: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
1: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
6: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
1: A veure, explica'm.
6: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
1: I per què la roca de la cabra?
6: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
1: O sigui que si em dius ves a cobrar la roca de la cabra...
6: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
1: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
6: Després tindríem un clàssic que es diu, que és banyeros.
1: Ni idea
6: d'aquesta. En comptes de banyador, diem banyeros.
1: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
6: Sí, perquè Calella, aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
1: I va, l'última.
6: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
1: I això entenc que és anar a menjar musclos.
6: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
1: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
6: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
1: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
6: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: Continguts en xarxa.
3: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?». «Ah, ho veieu? Una escopeta. És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, jaia?». «Sí». «I què fa? Que reposa?». «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El Boreogadus saida i altres peixos de les aigües polars viuen en mars on la temperatura pot baixar per sota del punt de congelació de la sang d'un peix normal. Però com aconsegueixen sobreviure? La clau és que fabriquen unes molècules molt especials anomenades proteïnes anticongelants. Aquestes proteïnes s'uneixen als petits cristalls de gel tan bon punt es formen i impedeixen que continuïn creixent. Així, els fluids corporals romanen líquids fins i tot en aigües a menys 1,8 graus, la temperatura habitual de l'oceà Àrtic. El més sorprenent és que aquestes proteïnes no funcionen com l'anticongelant d'un cotxe. No baixen simplement el punt de congelació, sinó que actuen directament sobre els cristalls de gel, bloquejant-ne el desenvolupament. És un mecanisme molt sofisticat que ha evolucionat de manera independent en diversos grups de peixos. Un exemple fascinant de l'evolució convergent.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.
3: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6 que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7:03, és moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot destacant 2 avaries actives. La primera talla la calçada de la TP-7044 a Montblanc, en 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera, des de ja fa una estona en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-3421 tallada entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas, en el tram entre Tortosa i Roquetes. Tot que tots aquests talls, doncs, es donen en 2 sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui també està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte, perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial, que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent, però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i, sobretot, el dissabte, amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNV i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
4: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
5: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb reclamar les coses a les redes o encara amb fer coses oficials.
6: Motius sobren, no només el cas de Barcelona en concret, sinó com que està passant en les grans ciutats i la gent ja tipus, no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
7: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic. Però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a l'ultradreta, els discursos reaccionaris.
1: I us ampliem el que ja us dèiem, eh? Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus tres fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
8: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de tres fills que fan 6è, primer de primària, i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis, propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
9: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res, té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies de la setmana per als seus fills, no pot treballar, no pot fer res.
8: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
1: I encara en aquest context, afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
10: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
11: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
10: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverge Barans, el Montsià, ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
12: Sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt.
13: Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant i, per tant, demanar-li a la gent que sigui prudent.
1: Tal com indiquen els experts en la matèria, aquests temporals que ens afecten els darrers dies tenen l'origen en les altes temperatures de l'estiu. Precisament, l'anàlisi climàtica del Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el setembre de 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, malgrat les tempestes torrencials que s'han donat a diferents punts del país. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la comissió de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
14: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Espanyol. Aquest dijous, i coincidint amb el 9è aniversari del 1 d'octubre, ha declarat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que li va fer perdre un ull. Abans de la sessió, centenars d'independentistes li han donat suport a les portes de l'Audiència de Barcelona i han recordat els més de 1.000 ferits per l'actuació policial. Ja durant la sessió, l'escopeter ha declarat que va disparar el projectil apuntant cap a terra, a uns 15 metres dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Espanyol caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
15: El Tribunal Constitucional adopta la decisió i la execució le corresponde al Tribunal de la Jurisdicció Ordinària. Per tant, si nosaltres el dia 6 d'octubre tomamos una decisió, la comunicaremos immediatament a les partes. La transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
1: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i, de moment, no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Començarà pels grups de població més vulnerables, com els nens petits i els més grans, i es crida per primer cop a vacunar-se als mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de forma espontània als centres de primària a vacunar-se fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
16: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
17: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
16: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
18: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
1: Ens separen 9 minuts de 8:15 del matí. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la seva plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat, es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
19: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
1: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Aleksandar Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
20: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
21: You do a good job as a team.
1: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
22: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt. No? Llavors, dir que els altres no som favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
1: Hi ha menys d'una setmana per arrencar. El 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
23: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
24: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
23: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques, on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb 2 avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Masdenverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberà

0: Metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna de al barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
2: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
0: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'una

0: habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
1: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però tot i així, des de la costat tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit que es va haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
0: Paula, sembla, però, que avui es torna d'alguna manera a la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
1: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, els lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
0: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a Plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri i, en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
1: Sí, des de la Costa que ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar que haurem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
0: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Més coses. El Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
2: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
3: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
2: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
0: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí sobre el terreny. I tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora? Què ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
4: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir a la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres. Hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes-Tortosa. Per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per esta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases d'Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions. Han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar almenys que tinguéssim constància, que se s'hagi informat, dos habitatges, en total unes 8 persones, una al carrer Montcada de Tortosa, l'altra al carrer Cervantes, i esta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem. Fa res mitja hora se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats, que unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre. Falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Camp Redó, no hi ha llum als carrers, i hi ha algunes zones que estan inundades, i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe, i, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja a aixopluc, però ens estem banyant.
0: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta última hora.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
0: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per el 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge, a les 4 de la tarda, es podrà seguir un partit d'aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
0: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units.

0: Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana, les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
1: Sí, efectivament. La temporada castellera. Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles. I per això tenim aquesta sensació, i de retruc, Helena, el que deies, també, per la repercussió mediàtica. Més de 400 periodistes acreditats, de més de 20 països diferents, vull dir que tot això, tot junt, fa plegat entendre que estem davant del millor concurs de la història.
0: Carles, deixa'm fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre, els que hi enteneu, parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de veritat.
1: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, ho utilitzem molt, fins i tot massa, segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada, però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer 5, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer 5 a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
0: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
1: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 amb folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, castellers de Vilafranca, i també la colla Joves, Xiquets de Valls, però no s'ha descarregat mai. Clar, si això es descarrega, ja seria novament una jornada històrica, més enllà de tots els altres castells que porten en cartera, castells de 10, castells sense folre, vaja, castells extraordinaris, que no es sovintegen cada diada, sinó que es veu molt puntualment en el calendari casteller cada temporada.
0: Carles Cortés, gràcies. Et veurem, et seguirem, us sentirem. Per tant, moltes gràcies. I vostès també saben que podran veure-ho i seguir-ho a la vostra televisió local o a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. De seguida connectarem en directe amb la ciutat de Tortosa. També ho farem amb la seu del Departament d'Interior, on els serveis d'emergències faran una compareixença pública per actualitzar l'evolució d'aquest episodi. Parlarem també amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, un dels municipis on els ruixats estan descarregant, ja ho heu sentit, amb més força. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre. Però al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa tres nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports, avui us estem destacant que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que s'espera en aquesta edició.
3: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: 8:04 és hora punta. Volem saber aquesta hora. És divendres, és dia plujós, sobretot al sud de Catalunya. Deia, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Helena. Doncs comencem parlant d'aquesta pluja. Tenim algunes carreteres afectades per inundacions, bàsicament totes elles a la comarca del Montsià. La principal és la C-12. Aquesta via la tenim tallada a dos punts, a la zona d'Amposta i també entre Tortosa i Roquetes. Per tant, la C-12 sí que és cert que està afectada per inundacions i la tenim tallada en totes dues direccions en aquests dos punts que t'he comentat. De fet, també tenim tallades 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans, totes elles a la comarca del Montsià. Pel que fa a retencions, bàsicament parlem d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Res de l'altre món, cap gran incidència, però sí que hi ha aturades destacades, com et deia, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca sobretot l'autopista B23, baixant del Baix Llobregat cap a Barcelona, amb aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs marxem ràpidament cap al Departament d'Interior, on aquesta hora està compareixent Sarai Roca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, compareixent per explicar l'última hora d'aquesta temporal al Baix Ebre i a Montsià. L'escoltem.
5: Del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podrà acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part dels comarques.
6: I també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop, a les Terres de l'Ebre, hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, doncs, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Quimba, quan vulguis.
7: Gràcies. Perfecte, doncs en l'àmbit de protecció civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint. Amb aquestes pluges, que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses, ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per el que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi que fan el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius.
1: Doncs us oferíem en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i sentíem ara en directe a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicant que plovia sobre mullat i, per tant, demanava molta vigilància a la població, especialment del sud de Catalunya, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i del Montsià, perquè passessin per les vies principals, utilitzessin les vies principals i, evidentment, evitessin els camins, els indrets amb guals o els punts baixos. I més coses. Protecció Civil ha enviat a primera hora, us ho estem dient des de bon matí, un missatge, és alert, per avisar d'aquestes inundacions importants, com us dèiem, aquestes dues comarques, i demanar a la població que, si pot, no sortir a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment, com us dèiem, aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6. Ara mateix, doncs, tornem en directe cap a... per veure aquestes pluges torrencials. Anirem, doncs, en directe, com dèiem, amb els nostres companys, de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia, Albert, perquè ens expliquis una mica quina és l'última hora ara mateix, que ja es comença a fer de dia.
8: Bon dia. Efectivament, continuem aquí als estudis de Canal 21 Ebre, a Tortosa, al polígon Baix Ebre Campredó, i la notícia ara mateix és que fa uns minuts ha marxat la llum. Per tant, des d'aquí, almenys no hem pogut seguir la compareixença de Protecció Civil, però el que ja esteu veient i notant és que clareja una mica i hi ha una tempesta ara mateix prou intensa entre el que seria Tortosa i la costa del Perelló, l'Ametlla de Mar. Una tempesta que ja fa estona que està situada just aquí al darrere nostre i que veurem com evoluciona per una previsible baixada de barrancs durant les pròximes hores, com ja va passar, per exemple, ahir la nit, ho explicàvem ara fa una estona. Aquí la situació continua sent molt complicada, problemes a la mobilitat, ara que ja és hora de començar molta gent a treballar, i també aquests problemes de talls de llum que estan havent, com ara, per exemple, aquí en este polígon Baix Ebre Capredó, un dels polígons més grans de les Terres de l'Ebre, polígons industrials. La situació, com comentàvem, complicada a les carreteres, també la mobilitat. Hem rebut ara de fa poca estona imatges del centre de Tortosa, de nou en carrers anegats. Ara una o dues hores la pluja ha començat a apretar més aquí a la capital del Baix Ebre, però també pluges intenses en zones com Ulldecona, tot i que ara mateix comprovem el radar i allí la pluja sembla que ara és força més minsa. La situació, per tant, ara en els minuts actuals i posteriors i següents, és aquí, a l'entorn de les serres de Puigcerdà, que són les que tenim aquí darrere, entre Tortosa i el Perelló, la Ametlla de Mar, per fer este seguiment d'este temporal que estem patint aquí al sud de Catalunya. Per tant, precaució, evitar desplaçaments. Recorden, escoles avui, escoles i instituts tancats, i es demana teletreball, evidentment, als que ho puguem fer.
1: Gràcies, Albert. Sens dubte, una tempesta, a més, abundant i elèctrica, perquè des d'aquí copsem els llamps que es veuen darrere teu. Albert, en tot cas, mantenim aquesta finestra oberta per seguir connectant amb vosaltres quan es necessiti. Gràcies, bon dia, fins després. I establim ara connexió amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, la Daniela Lleixà. Senyora Lleixà, bon dia. Gràcies per atendre'ns aquesta hora.
9: Hola, bon dia.
1: Quina és l'última hora que ens pot explicar d'aquests aiguats en el seu municipi?
9: Bueno, ara mateix han patit un tall de llum i acaba de restablir-se. És una molt bona notícia perquè sempre que hi havia pluges torrencials ens quedàvem a fosques. Esta vegada no ha estat així de moment. Portem més de 220 litres ara mateix. Ha plogut moltíssim en menys de 12 hores. Va començar ahir a les 8 de la tarda. Tenim dos vies principals d'accés al municipi i la tercera, que també m'han comentat fa un moment que estan molt males condicions, les altres dues tallades. I el poble, per l'orografia, l'aigua drena cap avall. És un poblet del prelitoral a 300 i pico metres i llavors l'aigua drena i no tenim problema d'inundacions dins el nucli. Però bueno, el problema nostre són els barrancs que travessen totes les vies d'accés, que són barrancs que baixen del port i que quan plou així estan totalment desbocats i desbordats i omplen la via, pues, tota la calçada plena de rostres vegetals, de pedres, de graves i bueno, és impossible transitar.
1: Senyora Lleixà, per el que ens explicava ara, temeu que la situació pugui empitjorar-se, tenint en compte que això, que l'episodi és previst que s'allargui ben bé fins les dues del migdia, entenent que inundacions presumiblement en el seu poble, pel que ens explicava de l'orografia, no n'hi hauran, però com que parlava també de la possibilitat del perill d'aquests barrancs, entenc que no sé si això els preocupa especialment.
9: Bueno, la gent de la nostra zona, de la gent del poble, ho sap. La gent de Terres de l'Ebre ho sap, que el perill important són els barrancs. Hem rebut unes alertes fa una estona avisant de que se preveien en les properes hores d'altra vegada pluges d'intensitat molt gran. Nosaltres ahir, com a govern municipal, ja vam posar l'activació bueno, d'UPROCIM com a alerta, no?, de protecció civil i a més vam decretar la suspensió de les classes a l'escola perquè des de govern se mos va enviar les alertes i també les alertes de pluges molt intenses, però no es va decretar el tancament dels centres escolars i ho han fet des de les alcaldies i sort, perquè avui bueno, en les carreteres tallades en la situació que tenim és totalment inviable posar els nens i els mestres en perill. Pensem que no cal.
1: Alcaldessa, acabo ja només molt ràpidament. Entenc, per tant, que a nivell humà, a nivell de veïns, no hi ha cap dany personal, ni s'ha de lamentar, en principi, cap incidència greu pel que fa a les persones, als veïns del seu municipi, eh?
9: No.
1: Perfecte, doncs ens n'alegrem, cuideu-vos i això, com deia vostè, molta precaució a tots els veïns i d'aquesta zona i d'aquestes comarques. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Passen dos minuts d'un quart de nou del matí. Altres coses que també seran notícia avui, els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge, són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovaria el primer decret que, entre d'altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires, el primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP, perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix també la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha reclamat als juntaires que canviïn de parer o que no assumeixin les conseqüències.
10: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar els decrets, a qui acusa, a més, d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora. Serra, a més, ha afegit que les mesures proposades són un respir, però no resolen el problema estructural de l'habitatge. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit que es va haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: I a aquesta hora podem afegir que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat, es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada per el Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33 a 42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també ex-blaugrana Emi Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
11: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Nos dejamos mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
1: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
12: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
13: We need to do a good job as a team.
1: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells, es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes estan acreditats. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador del programa Castells en Xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar, i ell ho intentava cada dia.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil ha enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi com Mas de Barberans ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'actualitzar quina és la situació d'aquest episodi de temps violent en una compareixença a la seu del Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones.
1: Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i del Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts aquí també al Notícies en xarxa, Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports destaquem que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: I com cada setmana fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, entre les estrenes més destacades del cinema i destaquen avui Sunny Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients, Han

0: D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'any ja aturada.
1: Tenim alguns problemes, Adrià, per escoltar-te amb la perfecció. Gràcies, en tot cas, per aquestes puntualitzacions. Previsió del temps ara, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Plou sobre mullat a l'Ebre.
2: Així és, Helena. Molt bon dia. De fet, ja fins fa un minut que hem mirat les últimes dades de pluja caiguda de diferents observatoris d'aquella banda del sud de Tarragona. Portem 223 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 220 litres a Ulldecona, fins a 199 litres a les cases d'Alcanar, 153 en portem a Tortosa o, per exemple, al Perelló, 135, una mica més cap al nord, a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres. Això són pluges des d'ahir a les de les últimes 24 hores, de fet, però la majoria d'aquestes precipitacions, d'aquests registres, són de les últimes 12 hores. Està plovent a hores d'ara amb moltes ganes, de fet, ho continuarà fent aquest matí, especialment al nord del Baix Ebre i a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, la pluja tan intensa del Montsià va a menys, sobretot a tocar del País Valencià, però des del riu Ebre, aproximadament, fins al Baix Camp, haurem d'estar pendents les immediates 4-6 hores. També al Tarragonès o a l'Alt Camp, en aquestes comarques de Tarragona, la pluja serà abundant. També anirà plovent aquest matí amb ganes, sobretot al Pirineu de Lleida. A hores d'ara plou amb intensitat al Pallars Jussà i, en canvi, més clarianes cap a la Costa Brava. Al llarg d'aquest migdia i tarda, Helena, la pluja s'estendrà també a les comarques barcelonines. Plourà amb ganes, per exemple, al Garraf, també a l'Alt Penedès, amb alguna tempesta intensa, però cap a la Costa Brava continuarà sense ploure. I al cap de setmana, doncs, la veritat és que el temps és molt incert, però vist des d'ara, destacar que demà tornarà a ploure amb ganes a les comarques de Tarragona i que diumenge, molt possiblement, les tempestes més destacables es quedaran enganxades a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però tot això s'haurà de seguir segon a segon. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: No és estrany, doncs, que amb els valors que ara ens explicava Lluís Miquel Pérez, Protecció Civil, hagi enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població, sobretot, que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. S'han suspès classes a 7 municipis del Montsià i del Baix Ebre per un episodi que s'allargarà ben bé fins al migdia. Els serveis d'emergències han comparegut fa poca estona des del Departament d'Interior per actualitzar aquesta situació. Ens desplacem fins allà, on hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, fes-nos un resum una mica del que s'ha dit en aquesta compareixença.
4: Hola, Helena, bon dia. Sí, molt pendents de la situació meteorològica al sud de Catalunya. El pitjor s'espera a les comarques del Baix Ebre i el Montsià fins a les 2 de la tarda. Aquestes comarques han rebut ja aquest matí una segona alerta als seus mòbils perquè en aquesta part del territori es poden acumular les properes hores 200 litres per metre quadrat. I fins al moment els serveis d'emergència han rebut unes 200 trucades de diferent mena, també de caràcter mèdic. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba de fer una radiografia actualitzada del nombre d'incidències registrades fins al moment, en una compareixença informativa que sí, que acaba d'acabar fa uns minuts al Departament d'Interior.
5: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es faran.
4: S'imposa, Elena, per tant, la màxima prudència. Aquest divendres s'avancen també les pluges cap a Ponent, cap a les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona. Les Terres de l'Ebre, les pluges podrien aturar-se aquesta tarda, però es podrien reprendre al vespre. Així que la incertesa també és total a les properes

0: hores, les decisions hauran d'anar canviant segons canvien els escenaris, i en aquests moments es valora també el tall de l'AP7 com a conseqüència de les intenses pluges que cauen i afecten bàsicament a aquesta hora el Baix Ebre i el Montsià. Aquesta és la situació, Helena, pendents del cel, pendent de com poden canviar els escenaris. El comitè director es tornarà a reunir, el comitè tècnic es tornarà a reunir cap a les 11 del matí. S'espera una segona compareixença informativa aquí, al Departament d'Interior, a partir de les 12 del migdia, i recordem, fins a les 2 de la tarda s'espera el pitjor escenari a les dues comarques més afectades en aquests moments per les intenses pluges. Ho tornem a repetir, insistim, són el Montsià i el Baix Ebre, territori on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat fins a les properes hores, fins al proper migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs haurem d'estar vigilants i molt pendents, com deies, d'aquesta nova compareixença cap a les 12 del migdia. Doncs, a banda de Mas de Barberans, on s'han registrat ja acumulacions de 220 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara és un altre dels municipis del Montsià on aquest risc de 6 sobre 6 en l'episodi de temps violent està deixant també forts aiguats. Ho comprovem en directe, connectant amb la directora de la Plana Ràdio, la Teresa Giné. Bon dia, Teresa. Quina és la situació ara mateix? Quina és l'última hora que ens pots explicar aquí a Santa Bàrbara?
2: Molt bon dia, Helena. Mira, l'última hora és que fa no res, mig minut, acabem de rebre aquest és alert. Nosaltres ens situem ara mateix al centre d'emergències de Santa Bàrbara, concretament a l'Esmar Centre. És una zona situada en un bon punt on no passa el barranc del Pelós. Aquesta nit ha estat molt complicada perquè hem tingut una acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Imagineu, 100 litres en menys d'una hora. Tenim l'alcalde Lluís Gimeno amb el que volem parlar sobre la situació actual, però sobretot una qüestió importantíssima també és aquells treballs previs. La situació actual, com estem ara mateix, senyor Calde?
3: Ara estem en una situació d'una tensa, estem en una situació molt tensa. Com molt has dit, hem tingut ara un episodi a partir de les 6 del matí que l'únic que ha fet ha sigut reforçar la problemàtica. En aquesta última hora ens han caigut 114 litres i, evidentment, doncs, no solament els 200 i pico, que 207 o 208 que portem a Santa Bàrbara, sinó que nosaltres també acumulem l'aigua del Mas de Barberans per aquest barranc del Pelós, que és el que es desborda la població. O sigui, possiblement doncs estem entre els 200 nostres i els 200 del Mas de Barberans, estaríem parlant ja d'un caudal de 400 litres que estan caient a la població.
2: Hi ha carreteres tallades, com ben bé acabem d'escoltar, i també és cert que des el mateix municipi no es pot circular d'una zona a una altra perquè tenim aquest barranc. No sé si hi ha incidències destacades que vosaltres sapigueu.
3: En un principi, incidències destacades no en tenim absolutament cap, però la que més valorem és que no tenim cap incidència que sigui de tipus personal. Tipus materials, evidentment, que en el moment que para de ploure, que es podrà començar a mirar, doncs, evidentment, que trobarem cases inundades, baixos inundats i destrosses a mobiliari i infraestructures municipals. Però, bueno, això mentre sigui això, doncs, la veritat és que farem el que faci falta i, bueno, evidentment, doncs, que ara, una volta passa això, començaran a treballar tots els equips de bombers, els equips municipals i una part importantíssima que sempre utilitzem en aquests episodis a la població, que és el voluntariat, que a l'hora de la veritat és aquella gent que li posa l'ànima perquè les coses funcionin.
2: Este matí també hem tingut aquí, en aquest mateix centre, la visita precisament del delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Una de les coses més destacades és treballar amb antelació. Santa Bàrbara passa un barranc i d'una manera destacada ja es van fer treballs previs perquè la gent no aparqués, i això també ha minimitzat aquestes...
3: A veure, dins del pla de protecció municipal, doncs, bueno, cada vegada anem incorporant noves actuacions. Evidentment, enguany l'actuació que havíem fet era una feina gran, primerament en tots els sistemes de contenidors, tots aquests contenidors que podien ser susceptibles de ser arrossegats per la riuada i a la vegada doncs, fan taps i creen aquestes problemàtiques. Es va fer un treball previ, se van tots reubicar fins que s'acaben les incidències, i també s'ha fet també tot el que seria 10 o 12 dies tota una revisió de tot el que serien els embornals, que estiguessin en perfectes condicions per atragar la màxima quantitat de l'aigua. És evident que no tenen la capacitat de tragar aquesta aigua, però bueno, en principi també ens ha funcionat bé i ahir es va fer un treball minut a minut de desalojament de tot el que serien els vehicles que s'aparcaven a la zona, com siguéssim, del barranc, però també a les zones colindants, perquè cada vegada aquestes riuades de la població abans estaven molt concentrades al que era el barranc i ara, bàsicament, estan agarrant una amplada de quasi 100 metres tant a la dreta com a l'esquerra del barranc, anant ja, bàsicament, per moltíssims carrers de la població.
1: Gràcies, alcalde, i gràcies, Teresa Giner, per aquesta fotografia. Esperem que aquesta tarda, aquest migdia, això ja vagi de baixa i s'allunyi el perill de casa vostra. Gràcies, insisteixo, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta sort. Tres quarts de nou, més coses als dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaven o provocaran l'efecte contrari perquè reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret perquè el valori. Sigui com sigui, el cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. Però mentre segueix l'estira i arronsa polític, al carrer creix la pressió. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar estar clar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. A Girona, d'aquí a pocs minuts, començarà un dels judicis més esperats. Fa més de 3 anys que l'assassinat de la Carla Fernández espera justícia. Un feminicidi que va commocionar la ciutat i que la família de la víctima s'ha encarregat de no fer caure en l'oblit. A l'Audiència Provincial de Girona s'hi ha convocat una concentració de suport justament a aquests familiars. I allà hi tenim el Marc Guibas i a la Natàlia Bonjoc de Televisió de Girona. Bon dia, Natàlia. Explica'ns què està passant aquí al Palau de Justícia.
4: Hola, molt bon dia. Com molt bé explicaves, el crim de la Carla Fernández, la jove gironina assassinada el juliol del 2023 al seu pis al barri de Sant Narcís, arriba avui a judici. L'exparella de la víctima, Antoni Montpar, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia reclama per a ell presó permanent revisable i per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. Abans que comenci la vista, però, com esteu veient, a les 9 del matí la família de la Carla ha convocat una concentració per recordar la jove. També estan cridats els familiars d'altres víctimes de feminicidis. Darrere tot això hi ha la Blanca, la mare de la Carla, que crea l'associació Ama Feminicidios, i també altres associacions de tot Catalunya, podríem dir també de tot el país, que han decidit doncs venir també a donar suport i doncs recordar això, que el masclisme mata. Darrere tot això també hi ha l'Ajuntament de Girona, qui també doncs ha volgut donar suport a aquesta família. Tenim aquí la Bisabali, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. A mi, un judici que arriba 3 anys després. L'Ajuntament, també, com ho heu fet per donar suport doncs a la família de la Carla i en aquest cas?
5: Molt bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament, com és obvi i evident, el que hem anat fent des del primer moment és desplegar tots els recursos i tots els serveis possibles per donar recolzament a la Blanca, en aquest cas, que és la mare de la Carla. Des del primer moment, doncs, serveis psicològics, assessorament jurídic, acompanyament, en tot allò que ens ha estat possible, doncs, hem anat actuant. I ella sap perfectament que aquí hi som i aquí hi estarem, no? De fet, quan se sap la data del judici, una de les primeres qüestions que nosaltres comencem a treballar i ho fem de manera conjunta és precisament, no, entre altres coses, fer aquesta crida per fer aquest rebuig unànim cap a aquest crim masclista a la nostra veïna Carla. Però que en aquest cas també hem de dir que no només es tracta de la Carla, sinó que és un rebuig per qualsevol feminicidi que pugui haver-hi.
4: Doncs moltes gràcies, Ami.
5: Moltes gràcies.
4: Doncs com dèiem, un judici que estarà a punt de començar. Abans, però, aquesta concentració aquí convocada, veurem com va avançant tot el judici. En tot cas, s'espera que l'acusat declari el dimecres i el dijous, doncs ja sàpiga doncs el resultat de tot plegat. Els anirem informant del que passa aquí des de l'Audiència de Girona.
1: I ara és temps d'esports i és temps de Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: El Real Madrid que torna a la càrrega amb el cas Negreira.
6: Sí, ha fet arribar a la UEFA documentació al voltant dels pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i li demana celeritat en el procés. La UEFA confirma que ha rebut aquesta documentació i assegura que la tindrà en compte de cara a la investigació. Mentrestant, la reacció del Barça no s'ha fet esperar. A través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat pel 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit en què els hongaresos van dominar en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar doncs el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
7: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado al contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
6: Demà, dia important pel Club Natació Catalunya, s'enfrontarà a Atenes, a l'Olimpiakos grec, en la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo. El club barceloní participa com a campió de l'Eurocup després d'haver-se imposat a l'Atlètic Barcelonet en la final del curs passat. Al davant hi tindrà el campió de la Champions en un duel que arrencarà a 4:45 de la tarda. Haurem d'esperar demà, li desitgem sort al Catalunya.
1: Doncs tota.
6: Vinga, fins dilluns.
1: Cristina, que vagi bé, bon cap de setmana.
6: Igualment.
1: I ràpidament ens n'anem al cinema, com cada divendres. Ho fem de la mà d'en David Navarro, que a més ens explica la cartellera.
8: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
9: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
8: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
10: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
11: Estan... Ríndete, putita!
12: No!
11: Venga, ríndete ya!
12: No!
13: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
14: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
10: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
13: Di algo. Di algo.
15: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
16: Eso no me lo esperaba.
10: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
17: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
18: Bang, bang, bang!
19: Vamos a salvar el mundo.
1: D'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, molt pendents de l'actualitat, molt pendents especialment d'aquestes pluges que estan sent torrencials al Baix Ebre i al Montsià i del qual us anirem informant puntualment aquí, en aquesta casa. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i dilluns hi tornem a les 7. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
4: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha enviat un nou alerta a primera hora del matí al Baix Ebre i al Montsià per alertar del risc d'inundacions i demanar a la població que no surti a l'exterior ni faci desplaçaments. Connectem ara amb un dels punts afectats, anem concretament fins a Tortosa, on de fet acaben de rebre una ordre de confinament. David Benito, bon dia, explica'ns.
2: Bon dia, doncs sí, fa pocs minuts hem rebut aquesta ordre de confinament que se suma a les dues alarmes d'alert que hem anat rebent a partir d'ahir a la nit a la ciutat de Tortosa. Una nit complicada també a la capital del Baix Ebre, on han caigut 147 litres per metre quadrat. Algunes zones han quedat inundades i, de fet, hem vist imatges per les xarxes socials de carrers que baixaven plens d'aigua amb molta intensitat. De fet, hi ha algunes carreteres afectades, com la C-12, que a hores d'ara no es pot circular en normalitat. També hem rebut diverses apagades de llum, on la llum va bé i bé intermitentment, i tenim molts equipaments tancats. De fet, a partir d'ahir a la nit també es va donar l'ordre de confinament a les escoles que formen part de la titularitat municipal i que, per tant, avui també romandran tancats durant tot el matí.
1: Gràcies, David. Doncs estarem pendents d'aquests aiguats. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I, de fet, escoltem ara Sarai Roca, que és la directora del Servei Meteorològic, volíem dir, de Catalunya, on aquest matí ha explicat quina serà la previsió de les properes hores d'aquests ruixats.
3: A la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre.
1: I com dèiem, les pluges han provocat inundacions urbanes, incidències durant tota la nit, sobretot, com dèiem, a Tortosa i Roquetes, i els bombers han atès 50 avisos en aquestes dues comarques, entre les 11 de la nit i les 6 del matí. A banda, també, el 112 acumula 242 trucades per 169 expedients. I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. El govern espanyol rebutja retirar-los tal com reclama Junts. De fet, Junts ha anunciat avui que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret d'habitatge que serveixi de punt de partida si vol avançar cap a una resolució real, solvent i capaç d'aplegar un ampli suport parlamentari. Segons fonts de la formació, es tracta d'una proposta àmplia i tècnicament solvent que actua amb contundència contra els fons voltor i també protegeix a totes les famílies.
0: Notícies en xarxa.
4: Divendres 2 d'octubre. Bon dia, Premià.
5: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: I ara passen 3 minuts de les 9 del matí. Us saludem de nou a Premià Mèdia en aquest matinal en el que repassarem totes les notícies i totes les dades que necessites doncs, per començar el dia. El primer que fem, com sempre, és mirar el cel. Quin temps ens espera per avui? Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica ben encapçalada per un temps molt semblant al d'ahir, amb núvols abundants aquest divendres, que es faran més compactes a la tarda, podent deixar alguna petita precipitació poc important, però en general no esperem pluja. Per tant, molts núvols sense precipitacions o pràcticament gens, com en la jornada d'ahir, malgrat ahir durant el matí teníem alerta vermella aquí al Maresme per part de la Generalitat, que evidentment no es va complir. D'entrada, com dèiem avui, doncs, la situació es presenta molt semblant a la d'ahir. Molts núvols. Aquesta tarda es pot escapar alguna goteta, com ja hem dit, poca cosa. Els vents, per la seva banda, doncs, bufaran més aviat fluixos, com molt lleugerament moderats aquest matí, de component nord-nord-est, situació marítima alterada amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures, per la seva banda, que les mínimes han baixat un palet, en general, les màximes pràcticament no variaran, amb un ambient moderadament suau i, sobretot, força xafogós. Atenció aquest cap de setmana. En un principi semblava que dissabte tindríem pluges, diumenge el temps estaria més tranquil. Doncs bé, amb els mapes d'avui a la mà, a partir de demà a la tarda podem tenir un episodi de precipitacions locals però intenses. demà a la tarda, demà a la nit i durant el diumenge, ben bé fins a la matinada del dilluns, continuaríem amb aquesta situació, amb un flux de vent de llevant que pot afavorir aquests xàfecs i que, doncs, localment, com ja hem dit, poden ser d'una certa intensitat. Per tant, atenció, al llarg d'aquest cap de setmana anirem veient com evoluciona la situació meteorològica. Pel que fa als vents, ara per ara, sembla que seran fluixos, de mar cap a terra, tant demà com demà passat, reforçant-se una mica diumenge, i la situació marítima, en general, estarà dominada, bàsicament, per la maror amb mar de fons, com avui, a tota la costa de la comarca.
4: Doncs moltes gràcies, Joaquim Serra. Passen 5 minuts a les 9. I ara també ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit, en Roger Serra. Bon dia.
7: Hola, bon dia. La veritat és que parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. Els divendres hi ha menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí, també en aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona. Vies properes, com l'autopista C32, C31, molt fluides, molt tranquil·les, tant en sentit Mataró com en direcció Barcelona. També la Pota Nord, la B20, presenta fluidesa, intensitat en alguns punts, però sense retencions per enllaçar amb les rondes de Barcelona. I si anem a buscar la C60, via que enllaça Maresme amb el Vallès, també la trobarem molt bé. No hi ha problemes importants, tampoc, en aquesta C60. Per tant, avui bones notícies, molta calma, sobretot en aquesta xarxa viària més propera, sense grans incidències, sense grans retencions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Moltes gràcies, Roger. Bon cap de setmana. Continuem endavant. I repassem ara algunes de les notícies que avui has de conèixer. La reorganització del servei de recollida de brossa comercial porta a porta, el RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus de cada sector comercial i per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies en lloc de la que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en unes zona única i sense distincions de fracció i dia. Segons ens indica l'àrea de medi ambient i en la línia del que ja s'havia explicat al juny, es creen 4 zones de recollida que en realitat en són 2, a dalt i a baix de la Gran Via, i cadascuna d'elles té una subzona que cobreix l'àmbit més cèntric i comercial i, per tant, el que concentra més botigues i tindrà més freqüència de recollida. Cada zona i subzona té, com diem, uns dies i hores de recollida per franges concretes, però l'Ajuntament recorda que el sistema permet afinar encara més en l'especificitat i les necessitats de cada comerç i que aquells que necessitin un servei més freqüent ho poden demanar a partir de les variants que contempla l'ordenança i encara, si ho desitgen, també tenen l'opció de contractar gestors privats. Tot plegat es continuarà fent per mitjà de 2 camions de recollida després que abans de l'estiu s'incorporés un segon camió al servei. De tot plegat, l'Ajuntament ha estat informant al llarg del setembre als comerços, als quals també s'han lliurat els quadrants amb els horaris per la seva zona de recollida. La intenció és que el model es pugui anar ajustant a partir de l'experiència al llarg dels pròxims mesos i se'n farà un balanç global de cara a final d'any. Més temes sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21,5 milions d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, per al que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, control horari i mala organització de línies i nula comunicació amb els usuaris i tot plegat patint la situació recurrent de cotxes que van plens i amb viatgers drets des de l'origen del servei. Per contra, diuen, no ha transcendit cap novetat respecte del pla de xoc que va anunciar la Generalitat abans de l'estiu al Maresme. Únicament s'han ampliat horaris de la línia que uneix Arenys de Mar i Damunt amb l'hospital. Però la Generalitat no és l'única administració que rep en aquest comunicat. Millorem Bus informa que ja s'han dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils per reclamar-los que facin 2 coses, que redactin i enviïn una carta conjunta a territori sol·licitant mesures urgents i un calendari de millores i que es demani així mateix a la Generalitat una reunió urgent per anar-los a exigir el compliment dels compromisos. Millorem Bus, d'altra banda, ha denunciat aquests dies a través dels seus canals el fet que justament l'1 d'octubre entri en vigor en el marc del Reglament General de Circulació la prohibició que els busos passin dels 80 km hora en qualsevol via si no tenen cinturons i o porten viatgers drets, cosa que en el cas de les línies 803, 804 i 806, com afirma l'entitat, passa sistemàticament. I l'inici de les obres de la nova escola Marnova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars, podria comportar la interposició d'accions de reparació de part de l'Ajuntament. Ho ha dit aquesta setmana el regidor del govern Xavier Gatius a la tertúlia política de Premià Mèdia. La qüestió es plantejava arran de les demandes de l'AFA del centre de més diàleg i transparència, i Gatius feia notar que a l'inici dels treballs van ser una decisió unilateral de l'empresa de la qual no es tenia coneixement i que per això no va ser comunicada a la comunitat educativa.
8: L'empresa que havia guanyat la licitació doncs, unilateralment ha decidit de no fer-les. Potser doncs, tampoc no hem tingut molta comunicació per part de l'Ajuntament i per tant a vegades és difícil no comunicar una cosa que no saps i que consti que ha dit això, parlant d'aquest possible incompliment de l'empresa, doncs em consta també que s'estan estudiant quines mesures podem interposar davant d'aquest incompliment a l'empresa. I en principi jo crec que la voluntat és sempre doncs, a oferir la màxima transparència possible. Soc coneixedor que doncs, l'AFA ha manifestat que no ha estat així. Jo crec que s'han fet esforços també d'alguna manera per comunicar quan hem tingut informació. Em consta que la regidora té aquesta voluntat.
4: L'empresa adjudicatària de les obres de constructora Daro, a la tertúlia participaven també els regidors del PSC i en Comú Podem, respectivament Pilar Guardeño i Enric Pons, que van sumar-se a les demandes de l'AFA per considerar que efectivament no existeix prou diàleg amb la comunitat i que ja aquest juliol i agost passat l'Ajuntament hauria d'haver donat algun tipus de comunicació quan passaven els dies i les obres no començaven. Gatius, d'altra banda, i a la línia dels arguments donats per l'alcalde en relació a aquest afer, va recordar que si no fos per la voluntat de l'equip de govern, aquestes obres no haurien començat ni el juliol, ni l'agost, ni tampoc al setembre.
8: La gran notícia és que hem començat les obres de la Marnova i que, per fi, després de molts anys d'anar darrere d'aquesta qüestió, ara podem dir que s'han iniciat. S'han iniciat, i això ho podem dir obertament, sense els permisos de la Generalitat. Si no s'hagués tingut la voluntat de començar sense els permisos de la Marnova, ni juliol, ni agost, ni setembre, ni octubre. Sí? És a dir, torno a dir-ho, si no haguéssim tingut aquesta valentia de dir, escolteu-me, no podem esperar més, comencem l'inici de les obres, encara estaríem esperant. Això suposo que ho sabem, no? Vull dir que, a banda de la qüestió de comunicació, jo crec que no se li pot demanar més a aquest Ajuntament com a voluntat real de que aquest inici d'obres sigui una realitat que el que ha fet.
5: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.
4: I encara un tema més, les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció a l'alumnat. El curs ha començat fa 3 setmanes i ara mateix hi ha equips directius a les escoles substituint el personal que hi falta, tutors d'aula d'acollida o tutors de CIE, el Servei Intensiu d'Educació Inclusiva, uns rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats. Ribas també ha explicat que des de la Generalitat sembla que només posin èmfasi en el sou i en les colònies, però assegura que els equips docents segueixen fent pressió perquè la societat pugui veure i entendre que les reivindicacions són pels alumnes i no pel benefici dels professors. A Premià de Mar, algunes escoles han optat per no fer sortides. La directora de l'escola Sant Cristòfol detalla que des de l'escola pública s'ha acordat no fer sortides ni colònies perquè es realitzen fora de l'horari laboral i tampoc es realitzen activitats que suposin un extra econòmic per a les escoles, com passa amb els tallers. És la manera que hem trobat de fer pressió, diu. Tot i que les negociacions amb el Departament d'Educació no han avançat els darrers dies i la situació està una mica freda, segons Ribas, la directora afirma que els docents estan esperançats en que la situació es reverteixi. Som optimistes i mestres per vocació, així que esperem que sigui un bon curs i tornarem a fer sortides i colònies. A més, ha destacat que les famílies estan recolzant les reivindicacions docents. I un apunt de cultura, alguns dels espectacles de la nova temporada de Teatre de l'Amistat han tornat a exaurir bona part de les entrades en pocs minuts. Una situació que ja havia generat preocupació als mateixos, al mateix equipament i que també havia estat objecte de peticions per part de grups municipals com el PSC i en Comú Podem, que han reclamat mesures per garantir que el màxim nombre de premianencs puguin accedir a l'oferta teatral del municipi. Ara, el govern municipal treballa en una possible resposta. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de tres dels espectacles que han tingut una demanda més ràpida.
9: Estem mirant de programar tres de les obres que es van exaurir més ràpid una segona vegada, com ja havíem fet en alguna ocasió, i així permetre que més premianencs puguin gaudir del teatre professional a Premià. Ja ho anunciarem bé. I potser, de cara al futur, valorarem si aquesta mesura ja s'ha d'incorporar des de l'inici.
4: La regidora assegura que aquesta mesura permetria ampliar l'accés al teatre professional a més veïns i veïnes a Premià de Mar. La intenció és anunciar properament quins seran aquests tres espectacles i les noves funcions. Anglí també ha avançat que de cara a futures temporades es valorarà si aquesta fórmula es pot incorporar des del principi a la programació.
5: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia amb Manel Ferrer.
4: I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui del 1951 naixia una autèntica llegenda de la història de la música, Gordon Matthew Sumner, i que tots ja coneixeu com Sting, que fa 75 anys. Des dels seus inicis revolucionaris liderant el trio The Police, amb l'eterna Roxanne o Every Breath You Take, fins a una carrera en solitari absolutament magistral, plena de jazz, pop i fusió, el seu baix i la seva veu trencada han marcat les nostres vides.

0: El dia comença amb el matinal Premià Mèdia.
1: I ara, quan passen 19 minuts a les 9 del matí, volem parlar de Comerç Premià i ho fem amb la seva dinamitzadora, la Núria Cuevas. Ho fem per diferents motius. Un d'ells, la Fira Comercial de Tardor, que havia de ser, i ja dic que havia de ser, aquest cap de setmana, però també tenim altres fites al calendari, com la Comerciada i altres activitats que avui ens explicarà la Núria. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: Doncs ho he dit, he fet una mica d'espoiler, Núria, però tenim un canvi important pel que fa aquest cap de setmana.
2: Doncs sí. Tenim un canvi important perquè la meteorologia sembla que no ens vol acompanyar aquest cap de setmana i pinten, la veritat és que, bastantes pluges per diumenge. Aleshores, doncs, s'ha pres la decisió d'ajornar la fira i no la farem aquest diumenge, que és dia 4, sinó que la ajornem i la farem el dia 8 de novembre.
1: Mhm. 8 de novembre és la nova data. Suposo que ho teniu ja gairebé tot a punt, no, per aquest diumenge, però explica'ns, com tenim nova data, que serà el 8 de novembre, explica'ns una mica com serà o com la teniu concebuda, aquesta fira.
2: La fira té el format que té sempre. De fet, la decisió de l'ajornament es va prendre ahir a altes hores de la nit,
1: sí.
2: Perquè, clar, s'havien de valorar diferents opcions i tampoc... som un poble que tenim moltes activitats i aleshores, doncs, també depèn de les dates que hi ha disponibles per poder fer activitats. I, doncs, la primera que teníem al calendari així una mica disponible, doncs, era el 8 de novembre i, bueno, una mica consens amb tots els participants que estaven apuntats a la fira, doncs es va fer una mica consens. Els canvis no van bé sempre a tothom, això ho sabem, però al final has de prendre una decisió, o sigui que mantenim la fira, no la volem deixar de fer, i la farem el dia 8 de novembre, en principi amb el mateix format, estants de tots els establiments de Premià de Mar que vulguin participar-hi, actuacions a l'escenari, una carpa d'activitats amb activitats, o sigui que el mateix format.
1: Molt bé, i a més una fira que passa tot a l'exterior, per tant, és un dia que cal gaudir i poder disposar, doncs, a unes condicions climatològiques, doncs, que permetin que la gent vulgui passejar, també. No?
2: Sí, perquè és que estem en un país que quan cauen quatre gotes ens quedem a casa.
1: Mm-hmm.
2: Aleshores, això és una cosa que potser hauríem d'anar treballant
1: és
2: i subsanant, perquè te'n vas a altres països i això no passa, o sigui, la gent no deixa de fer les seves activitats, però aquí sí, com que doncs, bueno, som així, i aleshores, clar, el que sí que és veritat és que per tots els comerciants, doncs, tenen una feina molt important dies abans per preparar tot lo de la fira, i després també hem de tenir en compte que és un diumenge extra que es treballa, que surts al carrer, que estàs tot el dia allà. És una activitat que és molt reconfortant perquè és una activitat molt lúdica i que la gent passeja i els comerciants tenen, doncs, aquella oportunitat d'estar, doncs, parlant amb els seus clients, donant-se a conèixer a gent que encara no els coneix, amb un ambient molt més distès que quan vas a l'interior de la botiga, no? Vull dir que és una activitat supergratificant per tots, per als comerciants i també per als visitants, però, clar, hi ha molta feina al darrere i, clar, si fas tota aquesta feina i llavors no passeja gent, doncs al final del dia no... dius, no, anem a buscar un altre dia que, a veure, que hi hagi... que no plogui, que hi hagi una miqueta de solet.
1: Molt bé, doncs ja ho anirem recordant, el 8 de novembre, aquesta nova data per la Fira Comercial de Tardor, però el que sí segueix en marxa, i molt en marxa, és la Comerciada, Núria?
2: Sí. La Comerciada, això potser ho hauríem d'explicar una mica millor, perquè és una activitat que nosaltres ens hem apuntat aquest any per primer cop, però és la quarta edició que es fa a Catalunya. I la Comerciada és una festa del comerç local i és una activitat, una acció que es munta a nivell Catalunya. Val? I et dic que és la quarta edició, va començar amb uns quants establiments i poquetes associacions de comerciants, i ara, doncs, en aquesta ocasió, doncs, som més de... aquí a Premià de Mar s'hi han apuntat més de 30 establiments, o sigui que per ser un primer cop està molt bé, però és que a nivell de Catalunya hi ha més de 1.500 establiments que participen, hi ha 40 associacions de comerciants implicades i 32 ciutats diferents, on hi ha establiments, doncs, que participen en aquest acte.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, bueno, el que es tracta és que és una setmana on hi ha una sèrie d'activitats, cadascú poden ser activitats d'associació, poden ser activitats individuals dels establiments que participen, Val? Aleshores, nosaltres, per exemple, aquí a Premià, el que farem doncs, és que del 5 al 12, en aquests 30 establiments que participen, doncs, qui vagi a comprar trobarà unes butlletes i podrà participar en un sorteig que farem, que seran 100 euros en vals de compres. Farem dos premis de 50 perquè estigui més repartit.
3: Molt bé.
2: Llavors, l'únic que han de fer és omplir nom, cognoms, telèfon i posar-ho en una urna que trobaran en tots aquests 30 establiments. I el dia 15 d'octubre nosaltres farem el sorteig i anunciarem els guanyadors. Això és una de les accions que farem com a comerç premià en aquests establiments. Però després també els clients poden trobar activitats individuals que puguin fer aquests comerços, val? Que no tinc ara tota la llista, però se'n poden anar trobant. I després, a nivell Catalunya, també es fan uns sortejos molt importants de dinerets, val? Que es faran a través d'emissores de ràdio.
3: D'acord.
2: Que jo diria que era RAC1 i no sé quin altre més, no me'n recordo de memòria, però sí que allà es sortejaran doncs, vals, i aquests vals, qui els guanyi, podrà gastar-se'ls a qualsevol d'aquests 1.500 establiments que hi ha repartits per tot Catalunya.
3: Molt bé.
2: O sigui que és una manera de potenciar el comerç local, de, bueno, el que anem perseguint sempre des de les associacions de comerciants, no? Que la gent se n'adoni que, al final, els que estem donant vida al carrer som les botigues de barri, les botigues de carrer.
3: Núria, justament t'anava a preguntar per això, que és per vosaltres el fet d'entrar a participar també doncs, d'aquesta acció a nivell de país.
2: Per nosaltres és un pas endavant, val? O sigui, nosaltres sempre hem cregut en aquestes accions. De fet, és el valor de les associacions de comerciants, no la nostra associació de comerciants, sinó qualsevol associació de comerciants. Aleshores, està molt bé que algú hagi pres la iniciativa, no? I hagi dit, doncs vinga, anem a provar de fer una activitat global a nivell de Catalunya, no? Ja et dic, es va començar amb poquets i any a any ha anat creixent. Aquest any ha estat el primer que ens ho han ofert i la junta de l'associació va valorar i va dir... apostem per això i ens hi posem amb tot el que això comporta.
3: Molt bé, doncs ho tenim ja sobre el calendari, entre el 5 i el 12 d'octubre, aquesta comerciada, aquesta quarta edició, però primera edició per Premià de Marca.
2: Si algú té xarxes socials i vol seguir-los, hi ha una pàgina d'Instagram que es diu La Comerciada, allà s'està publicant tot, també, òbviament, ho estem publicant a la nostra xarxa, vale? Comerç Premià, vull dir que si algú vol... Ostres, i quins establiments? Doncs allà tens la llista, saps quins establiments són i tot.
3: Molt bé. Doncs queden dites aquestes dues coses, la fira comercial, la comerciada, i a més encara portaves una cosa més, Núria, per explicar-nos.
2: El comprar Premià té premi, que aquest ja, bueno, ja tothom el coneix i tothom sap. Val? Sortegem 500 euros per gastar els establiments adherits a Comerç Premià. Ja estan les butlletes a les botigues durant tot aquest mes d'octubre. El sorteig serà el dia 30 d'octubre, sempre l'últim divendres de mes. I tothom que vagi acumulant les butlletes, que demanin les butlletes quan van a comprar. Em dones ulletes del comprar Premià té premi perquè hi haurà 500 euros en joc, o sigui que animem a tothom que faci les compres i que demani la butlleta per si a vegades el comerciant té gent esperant, se li passa, no sé què, que la demanin i que les vagin guardant totes, però no les guardin molt, que les tinguin a la vista i el 30 d'octubre doncs direm quin número és el guanyador d'aquests 500 euros.
3: Són 500 euros directament, els 500 euros.
2: Molt amb vals de compra.
3: Amb vals de compra de valor de 500 euros. Home, doncs és un bon regal,
2: Home, és un molt bon regal a portes de festes. Jo penso que és un molt bon regal. Recordem que qui el guanyi pot gastar-s'ho com vulgui. O sigui, pot gastar-se els 500 euros en un mateix joc o pot gastar-se de 5 en 5, com
3: molt
2: vulgui.
3: Bé, molt bé.
2: O sigui que amb això no hi posem. Li donem un termini perquè se'ls pugui gastar i ja està. Pot triar entre tot el ventall de comerços que estan dintre de l'associació.
3: Molt bé. Núria, hem tornat a les vacances d'estiu. Hem encarat ja aquesta tardor. Com està sent la rearrencada després de l'estiu dels comerços de Premià de Mar?
2: Doncs bé, la veritat és que amb moltes ganes i ara ja ve una època molt forta de feina per tots els establiments. No hem d'obviar que ara entrem ja al pre-Nadal i ja estem tots, ja estem en moda de Nadal gairebé i és una època molt bonica però amb molta feina. Aleshores hi ha molta feina a fer però molt il·lusionats i amb moltes ganes.
3: Amb el que vas veient i amb el que vas treballant amb tots aquests comerços entitats de Premià de Mar, notes que la gent va retornant o recuperant una miqueta doncs, el comerç a proximitat al quilòmetre zero?
2: No t'ho sabria dir. No, ara et mentiria, voldria dir-te sí, tant, però no t'ho sabria dir. Sí que parles amb gent i la gent cada vegada és com una mica més conscient. Però també això és una... o sigui, els comerciants han de ser capaços d'oferir el que el client necessita en aquell moment, i sobretot en qüestions d'horaris, a vegades anem una mica atabalats i d'allò, llavors lligar això a vegades és una mica complicat, però bueno, llavors hi ha altres eines, no? Que tu, no sé, si tu sempre vas a comprar-te la roba a una botiga i no tens temps perquè fas els mateixos horaris, és que al final si tens confiança en aquell botiguer, escolta'm, que necessito de la meva camisa, que no sé què, no sé quantos, hi ha modes de comunicar-se, telèfon, WhatsApp, vull dir que hem de posar una mica de les dues bandes, sabem que l'equilibri no és senzill perquè l'oferta externa, que és contra el que lluita la comerciada, val, que lluitem tots, no? Aquesta oferta externa que tenim tot amb un clic, i però clar, si anem comprant amb un clic, al final els que estan al carrer, doncs llavors és una mica buscar l'equilibri i conscienciar-nos tots una miqueta més, no? Igual que ens conscienciem de que hem de reciclar i coses d'aquestes, doncs tenir una mica present això. Llavors, els comerciants estan fent un gran esforç per poder arribar a tothom amb horaris i amb mitjans, i llavors penso que també hem de ser una mica conscients la ciutadania i treballar en aquest sentit, no? Però bueno, mica en mica jo penso que sí, que anirem guanyant una mica la batalla, però s'ha d'anar treballant i ens hem d'anar professionalitzant. Els comerços s'han de professionalitzar i oferir aquests diferents canals de venda.
3: I a més, conèixer aquests comerços, que com dèiem, el 8 de novembre serà una bona data per anar-los a veure i gaudir també d'aquesta fira comercial de la tardor. Núria, gràcies. Digues, digues.
2: Tens dos minuts més, perquè hi ha un tema que també voldria comentar, que sé que us n'heu fet ressò, i és que estem oferint uns cursos de català.
3: Sí.
2: Val? Sé que en algun moment ho heu dit, però encara queden algunes places disponibles. Aleshores, recordar que són cursos del nivell inicial A1 i el nivell bàsic A2, que comencen aquesta pròxima setmana, vale, del 5 d'octubre, i que són uns cursos que són gratuïts i que després, quan finalitzes el curs, òbviament et donen un comprovant de que has fet aquest curs, un certificat, no em sortia, gràcies. Sí. Val? O sigui que si algú està interessat, que es posi en contacte amb nosaltres, perquè encara queden algunes places, són cursos presencials, vale, amb horari de matí, això és important de dir-ho, i bueno, que aquí està l'oferta.
3: Molt bé. Com poden contactar amb vosaltres, Núria?
2: Poden contactar directament a un telèfon, que si vols el podem donar, que és el 603-043-679. Val? Aquí els hi donaran tota la informació. Si no volen trucar, poden enviar un WhatsApp i també els hi contestaran. Perquè ja et dic, queden poquetes places, però encara en queden algunes.
3: Doncs hem fet molt bé de dir-ho també per aprofitar aquestes places. Núria, moltes gràcies. Fins
2: gràcies a vosaltres.
3: Nosaltres continuem endavant perquè, com cada dia a aquesta hora, és el moment de donar pas a l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans.
4: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Hola, soc Josep Maria Cano, regidor de l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui us volia parlar de tres temes de Premià que aquests dies m'han fet pensar, m'han fet reflexionar. El primer és l'escola Barnova. Les obres havien de començar durant les vacances escolars, però finalment han començat al setembre amb el curs ja en marxa. L'Ajuntament diu que aquest canvi de calendari va ser una decisió de l'empresa constructora i que ara estudia quines mesures pot prendre. I jo crec que arribat aquí, més que entrar en una discussió sobre qui té la culpa, el que toca és pensar en les famílies, perquè tenen nens i nenes que cada dia van a l'escola i que hauran de conviure durant mesos amb unes obres. I el que necessiten és saber què passarà, quin era el calendari, quines feines poden afectar més a les classes, com s'informarà a les famílies si hi ha algun canvi. L'AFA, de l'escola Barnova, fa temps que demana més informació i més diàleg, i em sembla una cosa molt raonable. Al final, el pati alternatiu ja està en funcionament, que és una bona notícia, però una obra d'aquesta dimensió necessita una comunicació constant amb la comunitat educativa, no només quan hi ha un problema. El segon tema és el tema dels autobusos, el que estem patint al Baix Maresme, no? Aquí l'important és no confondre responsabilitats. Aquest servei no depèn de l'Ajuntament de Premià de Mar, depèn de la Generalitat, però els problemes els pateixen els nostres veïns i veïnes. Retards, autobusos plens, problemes d'horaris... Millorem bus, fa temps que ho denuncia i ara torna a reclamar que els ajuntaments del Baix Maresme facin pinya i exigeixin resposta a la Generalitat. Al maig es va anunciar un pla de xoc de 21 milions d'euros, han passat uns mesos, i crec que ara la pregunta és bastant clara. Quina part d'aquestes millores arribarà al Baix Maresme i quan la notaran els usuaris, que és el més important? Aquí és on crec que l'Ajuntament i Premià de Mar ha de fer-se sentir. no perquè l'Ajuntament gestioni els autobusos, que no els gestiona, sinó perquè darrere de cada autobús que no arriba o que va ple hi ha veïns i veïnes de Premià de Mar que han d'anar a treballar, que han d'anar a estudiar o simplement han d'anar al metge, no? I acabo amb un tercer tema, que és la recollida de residus comercials. Des d'ahir tenim en funcionament una nova RECOM amb una recollida més adaptada a les diferents zones i als diferents tipus de comerç. Aquí ja seria prudent, acaba de començar, per tant, ni podem dir que funcionarà fantàsticament ni que serà un desastre. El que sí que podem fer és seguir-ho, fer un seguiment. Parlar amb els comerciants, veure quines incidències apareixen, comprovar si el servei funciona millor i veure què s'ha de corregir. Al final és una correcció constant. L'Ajuntament diu que al final d'any farà balanç, i per mi em sembla perfecte. Doncs quan arribi aquell moment, estaria bé que aquest balanç no fos només una valoració general, sinó que tinguessin dades per poder comparar. Perquè al final aquests tres temes són molt diferents, però tenen alguna cosa en comú. Una escola en obres, uns autobusos que depenen de la Generalitat o un nou sistema de recollida de residus. En els tres casos, el veí necessita saber què està passant, què es farà i si les coses estan millorant. I això, al final, també és fer política municipal. Us desitjo un molt bon cap de setmana.
0: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.

0: mobilització, de fet, des del curs passat ja, que podria comportar novament jornades de vaga, ja va ser així el dia 8 de setembre, i resulta que aquesta manca de recursos, aquesta precarietat que es denuncia des de les escoles públiques, està tenint ara mateix a l'escola El Dofí de Premià de Mar una conseqüència molt concreta que dona peu a una campanya de l'AFA, de l'escola. Fixeu-vos, perquè el cas és un cas, com diria aquell, com un cabàs. Un nen de 3 anys amb paràlisi cerebral, tot això ho explica l'AFA i nosaltres avui ens en fem ressò. Un nen amb 3 anys amb paràlisi cerebral, aquí el Departament d'Educació va aconsellar que s'apuntés o que fos inscrit en una escola ordinària inclusiva. Tot i que la família preferia dur-lo a l'educació especial. Doncs bé, el departament va considerar que podia estudiar en una escola ordinària inclusiva, però resulta que com que no hi ha recursos, com que no hi ha vetlladores suficients a l'escola El Dofí, aquest nen, a les hores de menjador al migdia, no té l'atenció que hauria de tenir. Per tant, doncs, això l'impediria o l'impedeix menjar a l'escola. Què està fent l'AFA? Com que no existeixen aquests recursos, com que continuen amb aquests problemes pel que fa a les vetlladores, i a moltes altres qüestions, però en aquest cas també pel que fa a les vetlladores, doncs està fent ara una campanya de recollida de diners. Necessiten 5.000 euros i escaig per contractar una vetlladora de manera particular que atengui aquest nen de 3 anys durant la franja de menjador, durant aquest curs. La contractació seria per aquest curs. Ens fem ressò d'aquesta campanya perquè ens crida l'atenció i perquè doncs, la comunicació que fa l'escola ho fan en un portal web d'aquests de crowdfunding.
1: Sí.
0: L'exposició que fa del cas l'AFA de l'escola conté, novament, tot un seguit de denúncies rotundes contra els recursos que l'administració posa per a les escoles públiques. Bé, com dic, un cas, entenem que delicat, greu, fins i tot, que reclama poderosament la nostra atenció. Sembla que l'ha reclamada també de part de l'Ajuntament, pel que ens diu l'AFA, des d'alcaldia i des de l'àrea d'educació ja s'han començat a fer algunes gestions amb serveis territorials per atendre aquest cas concret, que és particularment greu. Més coses. Ahir, com us vam explicar, se celebrava una reunió a Barcelona de Cobana, l'Ajuntament i el Departament de Territori per parlar d'aquest futur accés a l'autopista C32 i per parlar de, la inquietud de Premià de Mar respecte de la connexió que, en principi, segons el projecte, podria tenir aquesta rotonda amb el camí del mig. Es van presentar al·legacions en el seu moment, ja sabeu que hi ha tot un, podríem dir, un corpus d'objeccions per part de Cobana i de l'Ajuntament, aquesta infraestructura o el disseny d'aquesta infraestructura, el disseny concret. Avui, des de Cobana, potser, si hi ha sort, també des de l'Ajuntament, rebrem algun tipus de reaccions, de valoracions, de resum d'aquesta trobada d'ahir. Ja ens avancen, des de Cobana, que les sensacions, si més no pel que fa a l'entitat, són agredolces. Diuen que se'ls va intentar tranquil·litzar, se'ls va assegurar que se'ls tindrà en compte tot el que diuen, però diuen que no se'ls van donar totes les garanties que esperaven respecte de les seves reclamacions concretes. Parlarem de comerç, ja ens heu explicat fa un moment aquí al matinal que salta una vegada més, no és el primer cop que passa, ni el segon, salta la fira de tardor del comerç Premià aquest diumenge per la previsió de pluges. Això, doncs, clar, si fas un acte d'aquesta època, doncs corres aquest perill, si el fas a la intempèrie. I el que no salta, i no ha de saltar en cap cas, és la comerciada. Avui doncs mirarem d'avançar alguna cosa d'aquesta iniciativa que ja fa anys que es fa en altres latituds, podríem dir, però que Premià de Mar serà el primer cop. 5 dies, des de dilluns i durant la setmana vinent, activitat comercial de promoció del comerç que es fa a Premià de Mar, però que també es fa a molts altres llocs de Catalunya. En matèria viària, podríem dir, viària barra esportiva. Aquest diumenge es torna a celebrar l'Ironman, que convertirà durant gairebé tot el dia la carretera nacional des de Montgati fins a Calella, convertirà, com dic, la carretera en una pista esportiva, per la prova, i això voldrà dir, doncs, el

0: alteracions importants de trànsit. Bàsicament, durant, podríem dir que durant tot aquell dia la Nacional 2 estarà absolutament pacificada, esportivitzada, podríem dir, eh? Perquè no hi passaran cotxes, ja ho sabeu. Alternativa C32. També coincideix, i això no és el primer cop que passa, anàvem a dir coincidia, perquè ara, sí, ara se m'ocorre que ja no serà, sí, així, amb el tall de la Gran Via per culpa de la fira,
1: és
0: o per causa de la fira. Però si no hi ha fira, entenem que la, que la Gran Via quedarà oberta com cada diumenge. En Pàgina Comarcal, ahir no hi va haver ocasió, ho farem avui, de parlar d'aquestes intervencions que es fan amb una tècnica robòtica a l'Hospital de Mataró. I en Pàgina Cultural anem a Manresa, on aquests dies, em sembla que és a partir de la setmana vinent, es ret homenatge a través de diferents iniciatives a un artista, pintor, il·lustrador, que va tenir, ja va traspassar, eh?, però va tenir molta, molta, molta relació amb Premià de Mar, el Ferran Costa, i que havia passat moltes vegades per, per ràdio Premià de Mar. Doncs bé, un any després de la seva mort, se li ret homenatge a Manresa per part de diferents entitats i a través de diferents, com dic, de diferents activitats. Avui a la Pàgina de Cultura.
1: Molt bé, doncs tot això i més coses avui. Gràcies, Quim, bon cap de setmana.
0: Igualment, Manel.
1: I nosaltres ens acomiadem de vosaltres, ens continuem escoltant a través de Premià Mèdia, també a través de les xarxes socials i de les diferents plataformes on trobareu, doncs, les entrevistes, reportatges que estem publicant perquè vosaltres també, doncs, en pugueu gaudir. Per exemple, l'entrevista que hem fet a Sònia Ribas, la directora de l'Escola Sant Cristòfol, o d'aquí una estona també l'entrevista que heu escoltat en aquest matinal a la Núria Cuevas, dinamitzadora de Comerç Premià. Que passeu un bon cap de setmana i ens tornem a escoltar el dilluns.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.
4: Funky Tracks Radio.
1: Lluís, ¿sabrías escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
5: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
5: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
5: A la teva ràdio local.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet en vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però el febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. La setmana passada, al ple, la regidora va resumir tot el que s'ha fet fins ara en termes econòmics i de contractació. Va dir que només s'ha arribat a un 8% i que el que queda per fer, la part principal i més costosa, serà a partir del gener del 2027 i va admetre que una data realista d'acabament seria la tardor del 2027.
2: Entre gener i abril calculem que podrem fer la contractació i l'execució de la museografia. Aquesta és la part més costosa. Tenim un pressupost d'un 342.000 euros, pensem, val? I després, evidentment, això doncs, fa que s'endarrereixi aquest moment d'obertura, ja no podrà ser el gener, calculem que serà abans de l'estiu, amb el millor dels casos, però com que ja sabeu, perquè tenim experiències, jo en tinc, doncs mai podem. Pensem que una data molt realista pot ser la tardor del 2027. Ara, en aquests moments, s'està redactant el projecte.
1: La renovació del Museu de l'Estampació serà física perquè ara l'exposició permanent ocuparà tota la planta baixa, uns 650 metres quadrats, i perquè es dotarà de noves infraestructures, però també hi haurà una certa transformació temàtica i es reforçarà la presència de la moda.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
2: La reorganització del servei de recollida de brossa comercial Porta a Porta, RECOM, que va anunciar l'àrea de medi ambient abans de l'estiu, entra finalment en funcionament. Com ja es va explicar aleshores, l'esperit del nou model rau en l'esforç per atendre de forma més específica l'activitat i la generació de residus a cada sector comercial, i per això s'articula una recollida per zones, fraccions i dies, en lloc de la que es feia fins ara, que es limitava a recollir la brossa en una zona única i sense distincions de fracció i dia. Segons ens indica l'àrea de medi ambient, i en la línia del que ja s'havia explicat al juny, es creen quatre zones de recollida, que en realitat en són dues, a dalt i a baix de la Gran Via, i cadascuna d'elles té una subzona que cobreix l'àmbit més cèntric i comercial, i per tant el que concentra més botigues i tindrà més freqüència de recollida. Cada zona i subzona té, com diem, uns dies i hores de recollida per franges concretes, però l'Ajuntament recorda que el sistema permet afinar encara més en l'especificitat i les necessitats dels comerços, i que aquells que necessitin un servei més freqüent ho poden demanar a partir de les variants que contempla l'ordenança. I encara, si ho desitgen, també tenen l'opció de contractar gestors privats. Tot plegat es continuarà fent per mitjà de dos camions a recollida, després que abans de l'estiu s'incorporés un segon camió al servei. De tot plegat, l'Ajuntament n'ha estat informant al llarg del setembre els comerços, els quals també s'han lliurat els quadrants amb els horaris per la seva zona de recollida. La intenció és que el model es pugui anar ajustant a partir de l'experiència al llarg dels pròxims mesos, i se'n farà un balanç global de cara a final d'any.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. Anem a saber com s'està vivint l'episodi, en concret a Santa Bàrbara. Aquí ens ho explica la nostra companya, la Tere Giné, de la Plana Ràdio.
2: La situació a Santa Bàrbara continua sent complicada. A les 8:30 del matí hem tornat a rebre un missatge és alert. Portem més de 220 litres de pluja acumulats. Una pluja que pràcticament ha caigut durant tota la nit, de les 10:30 fins les 5 de la matinada. Després ha hagut una treva d'una hora i ha tornat a arribar la pluja amb molta força. En menys d'una hora han caigut 104 litres per metre quadrat. Ahir ja es van suspendre les classes i es va avisar la població que s'evités aparcar els vehicles en zones inundables. Això ha propiciat minimitzar l'afectació de vehicles. Ara mateix segueix la pluja i estem pendents també de les possibles afectacions que hagin pogut sorgir al llarg de la nit.
1: I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. De fet, Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia del decret d'habitatge. Enmig d'aquest rebombori suspenen, de fet, avui fins a nova data el desnonament d'una altra mare amb un fill menor a Manresa. Connectem ara amb una part d'Ona. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Si la Lucília viu al pis amb el seu fill de 8 anys, ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Avui, gràcies al decret Mari Carmen, ha aconseguit continuar vivint a casa seva fins a nova data. Els jutjats l'han avisat fa pocs minuts que ahir la tarda, després del recurs que va presentar, van cancel·lar el llançament. Després de l'anunci, els manifestants han anat a la seu de Junts a la capital del Bages, on han llançat bosses de basura.
1: Gràcies, on estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada de Terrassa. La investigació continua oberta i per saber com va tot plegat, per saber la darrera hora, connectem ara amb Ramon Vilajosana, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, doncs tot ha succeït aquest vespre cap a les 10 de la nit després d'una persecució policial que s'ha originat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7, al terme de Castellbisbal. Els agents ferits han estat traslladats a un centre hospitalari i en aquests moments ens informen que no estem per la seva vida. L'Ajuntament de Terrassa ja ha emès un comunicat condemnant aquest episodi de violència i ens informen també que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha detingut a 3 dels presumptes delinqüents que estarien vinculats a una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies.
1: Gràcies, Ramon. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia. Informació.
6: Assemblea aquest passat dilluns a la plaça dels Països Catalans del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme per valorar la situació que s'ha creat arran del cas de la madrilenya Mari Carmen i per organitzar una resposta popular des de la comarca. Segons ens explica el mateix sindicat, s'ha acordat amb el sindicat de Mataró fer un bloc conjunt comarcal per anar a la manifestació que han convocat dissabte al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i l'Associació de Veïns Som Santa Eulàlia, convocatòria que es farà sota el lema Per l'Olga, per la Mari Carmen, pel dret a l'habitatge. En concret, la columna maresmenca, que es desplaçarà en tren cap a Barcelona, passarà per Premià a les 17:11 hores de dissabte i la manifestació ha de començar a les 7 de la tarda. També ens traslladen respecte a l'assemblea el sentiment dels participants que la crisi de l'habitatge només la podrà superar la classe popular i no pas els polítics, que ens venen lleis plenes de forats i amb beneficis pels rendistes, segons aquests col·lectius. També conclouen que trobades com aquesta, a la qual, pel que ens diuen, van assistir moltes persones que fins ara no havien participat d'assemblees, o la columna de dissabte, són oportunitats de continuar fer creixent la base social d'aquests moviments i anar augmentant la força del sindicat.
5: Premià Mèdia. Informació.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dos anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
2: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
3: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
1: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
4: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen, yo algún día quiero formar parte de esos equipos, senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
1: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la B Premià Fedamar.
2: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs, tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Fedamar, que ajuda doncs, a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
4: Y también un evento muy importante que es en octubre, que son los Jocs Olímpics de deporte adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
1: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
4: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error, que creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. Queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto. Y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
1: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
2: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a júniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
4: Cuando entras al pavelló y ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AB Premià sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. Hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para mí sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AB Premià sea mi club.
3: Per mi, formar part de l'AB Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes, temporada rere temporada, decidim seguir aquí a casa nostra.
1: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.

0: segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.
3: Cada residu compta.
4: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Cada Residu Compta. Avui seguim fent aquest repàs de temes de temporades anteriors perquè així puguem començar el mes d'octubre ja, Teresa, a tot drap, eh?
5: Bueno, i perquè el dia a dia ens posa reptes moltes vegades que són, bueno, els que ja hem assolit alguna vegada però que hem de consolidar.
4: Avui ens acompanya, com heu sentit, la Teresa Zamora, tècnica de Medi Ambient, i volem parlar amb ella, aprofitant una efemèride, que és el 29 de setembre, que és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. N'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Hi ha un marc legal, hi ha una llei que ens ajuda, ens guia en com hem de fer aquesta prevenció del malbaratament alimentari, que no és res més d'intentar no llançar menjar, intentar, doncs, que el menjar que comprem el cuinem, que les empreses siguin conscients d'això, que no només estem llançant menjar, estem llançant diners, també.
5: Sí, sí.
4: Vaig dient frases que ens hem anat repetint i que creiem, doncs, que és important que a l'hora de començar puguem recordar. Tere, on fallem?
5: Bueno, a veure, hem millorat. Primer, anem a reforçar una miqueta, que hi ha més consciència.
4: Sempre positivo.
5: Bueno, una miqueta, he de dir. El propi fet de que hi hagi aquest concepte de malbaratament alimentari és un concepte que ja tenim més normalitzat. Llavors sí que hi ha una certa millora. Hi ha aquest marc legal que tu deies, que també implica que hi ha una llei a nivell de l'Estat, que és de l'any passat. Vull dir que ara falta aquesta implementació, que també a nivell de Catalunya van ser pioners en aquest tema. Que per les empreses, moltes vegades, com que hem de comptar que el malbaratament alimentari, com tu deies, no és només allò que fem nosaltres, sinó des del moment de la producció, tot el que suposa pèrdua en els magatzems, en la restauració, en els comerços, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte al llarg. I totes les empreses han anat fent iniciatives. Uh-huh. Per tant, ho anem veient, està present, i hi ha entitats que estan treballant perquè sigui cada vegada més possible aquesta reducció.
4: Permeteu
5: una
4: cosa.
5: Estem normalitzant pràctiques que abans no existien o no les veiem
4: o
5: bé.
4: O potser estem recuperant pràctiques que abans ja fèiem i vam deixar de fer perquè no quedaven bé.
5: Totalment. Això ara ja ens estem referint, diguem-ne, a un període relativament molt recent.
4: Exacte.
5: Si parléssim dels nostres avis, ells sí que no feien malbaratament alimentari.
4: Exacte.
5: Totalment.
4: No sé si ens agradaria més parlar de malbaratament o d'aprofitament alimentari.
5: A veure, és un repte, però sí que hem de tenir consciència també de la idea del malbaratament. Es perden, perquè quan diem, si parlem de l'aprofitament alimentari, ens porta més a la idea de la cuina d'aprofitament, diguéssim, i de
4: com diguem,
5: vale?
4: D'acord.
5: Però no, la idea de que quan nosaltres llencem una poma, no només estem llencem la poma, sinó tot el que hem invertit a nivell d'aigua, energia, transport,
4: el treball personal,
5: aquí hi ha un impacte, que és un impacte econòmic, que és important que tinguem associat en aquest sentit, amb aquesta idea. Per tant, no estem en un moment en el que ens interessi, diguem-ne, treure aquesta paraula de circulació. I l'altra és que hem de pensar que una altra cosa moltes vegades és que tot està en un malbaratament en aquests altres productors, el comerç, la restauració.
4: No, a casa,
5: és
4: no
5: així.
4: Seria?
5: El 60% del malbaratament es produeix a les nostres llars, que és on, a més, ho llencem allà a la brossa i no tenim sensació o no veiem la dimensió d'allò que estem fent dia a dia.
4: Doncs jo crec que si reciclem bé, si separem l'orgànic a casa,
5: sí,
4: encara ens adonaríem molt més del malbaratament que fem.
5: Sí.
4: És una manera també de donar-te.
5: És una manera de veure la diferència, i quan agafes aquella bossa i veus el que pesa, perquè l'has d'anar llençant a l'orgànic, és un altre moment en el que veus que el que nosaltres llencem té i tindrà molt impacte. Hi ha una cosa que fem que és important per evitar-lo, és no guiar-nos per la data de... o tenir clara la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. Moltes vegades llencem coses perquè veiem una data i aquella data ens hem de fixar, és de consum preferent. Quan ens hi trobem amb això, o en les verdures, o en algun producte que ens ha quedat una mica...
4: En la fruita i la verdura, allò potxo.
5: Una mica rugadet.
4: Sí, rugadet, vale? Sí, brut.
5: Però això és com, en el cas d'un altre producte, la data de consum preferent. Això no indica que no estiguin òptimes en bones condicions pel consum. Potser no estan òptimes i ha perdut o pot perdre algun element de la seva textura o d'alguna variable. Però ja que això ens ha passat, no hem d'anar a l'extrem de llençar-lo. Per tant, dintre de les mesures que hem d'aplicar, que tu deies, és aquesta separació, evidentment, i quan anem al mercat, doncs procurar que no només ens hem de guiar per comprar aquell producte que està tan bonic i en òptimes condicions. Hem de pensar que hem d'introduir hàbits en el que la compra d'un producte, si nosaltres tenim previst gastar-lo a curt termini, doncs podem comprar fins i tot un producte que diu que ja està a prop de la seva data de caducitat.
4: Però molts comerços ja ho fan, això, eh?
5: És aquest canvi d'hàbits que ho està fent el comerç i ho hem de fer nosaltres.
4: Sí, sí.
5: No ens ha de fer vergonya, no passa res. No és una cosa, diguem-ne, no?, que ens puguin tatxar de garrepes,
4: no.
5: Agafar i comprar aquell producte que un comerç s'està esforçant en aplicar-li un descompte del 25%. I no ho està fent. Nosaltres ens podem beneficiar econòmicament.
4: Jo això ho penso quan dic que avui haig de descongelar el pollastre que el tinc per menjar, sí, per sopar. Però passo, sí, per aquest comerç i veig que hi ha hamburgueses...
5: Total.
4: Amb data de caducitat de demà. Doncs sí, penso, sí, doncs no descongelo i agafo aquestes.
5: Exacte.
4: Això també és col·laborar, exacte, amb el sistema. Escolta'm, Tere, et faré 4 o 5 preguntes, però m'has de respondre molt ràpid a cada una, perquè algunes ja me les has dit, però ja ens queda poc temps. Creus que estem realment conscienciats sobre el malbaratament del menjar, sí o no?
5: Cal més. Estem conscienciats, però hem de millorar, hem d'augmentar.
4: Doncs la dada és colpidora. Es llança un terç de tot el menjar del món. Jo ho dic així i que cadascú pensi. Segona pregunta. La culpa és de les grans superfícies o dels restaurants que ho tiren tot?
5: No, no. Hi ha una pràctica que és la nostra, les nostres llars, i que quan també anem al comerç i a la restauració també hem de fer un canvi d'hàbits.
4: Us recordo la dada que ens ha dit la Tere. Més del 60% del malbaratament es produeix a casa nostra. Més pregunta. Comprem massa o gestionem malament?
5: Les dues coses. Hem de comprar menys i, sobretot, hem de planificar i gestionar bé, tenint en compte el que és el malbaratament i que hem de descobrir el valor de la cuina i dels aliments per a la nostra salut.
4: Més enllà dels diners que perdem, quin impacte té això en el planeta?
5: Bueno, genera un impacte ambiental amb tot el que és les emissions de CO2 i amb tot el que és la pèrdua i el sobreescalfament que genera en el planeta la nostra dinàmica de consum.
4: Digue'm 3 aplicacions que em puc descarregar avui mateix i que m'ajudaran a gestionar aquesta compra més de... Com es diu? De productes en data de caducitat o així?
5: Exacte, amb possibilitats de que pugui tenir proximitat a la caducitat. La més coneguda, el Togo. Aquesta està molt implantada i en molts petits comerços i fins i tot cadenes de supermercats que l'apliquen. I també podem tenir Encantador de Comerte i No Waste Olio, que també seria un altre que ens pot permetre això, aquest consum de proximitat i de productes de en aquest cas, diguem-ne, amb consciència.
4: Molt bé, avui, els reptes d'aquests 3 reptes que ens plantegem cada dia al final d'aquest programa. On va la llauna de conserva que ja haig de llançar per aquesta buida?
5: La llauna de conserva és un envàs, envasos color groc.
4: Si se m'ha caducat i el que haig de llançar el que hi ha dins...
5: Ho llences a l'orgànica, perquè és un aliment, i a més ho llences. No posis mai la llauna plena al contenidor.
4: Cert o fals, haig de rentar bé la llauna abans de llançar-la al groc.
5: L'has de buidar, no l'has de rentar.
4: Consell d'avui, petit gest que podem fer.
5: Això, justament. No llencis mai una llauna plena en el contenidor dels envasos i no cal que t'hi esforcis en rentar-la, però sí que assegura't que va buida.
4: Aprendrem tant la temporada aquesta, la temporada 3 del Cada Residu Compte, Teresa?
5: Entre tots, ho farem. Entre
4: fins
5: tots
4: la setmana
5: i totes.
4: Finent. Vinga, adéu, gràcies a tothom.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
2: Continguts en xarxa. A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que estan fent alguns comerços de Jacint Verdaguer perquè el carrer es mantingui obert al trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè

0: l'entitat considera un bon senyal que la majoria dels locals que estaven buits a Jacint Verdaguer tornin a estar ocupats i que els hagin ocupat negocis que sabien que el carrer quedaria tancat. Recordem que els comerços que recullen signatures contra el tancament al trànsit rodat del tram central de Jacint Verdaguer addueixen que dificultarà la mobilitat de comerciants, clients, veïns i visitants i que això anirà en detriment de l'activitat comercial al carrer.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Recollida de firmes contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. La iniciativa la impulsen, pel que ens diuen ells mateixos, una quinzena de botigues del tram afectat, i el full de firmes es pot trobar en aquests establiments i alguns més del carrer i altres carrers del sector. El full es demana a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris al tram central de la via, que van entrar en vigor aquest agost passat, adduint que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants, i perjudica que l'activitat comercial en general. Les firmes es van començar a recollir a principis de mes i la campanya s'allargarà fins a principis d'octubre, moment en què les signatures seran lliurades a l'Ajuntament. No deixem aquest carrer perquè la setmana passada l'alcalde Rafa Navarro explicava a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist i demanava que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar als pròxims temps. En paraules seves, després de les obres tot just s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro anunciava la instal·lació de jardineres, l'obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Però potser el més enigmàtic que va avançar tenia a veure amb la dinamització i operadores del tercer sector amb les quals s'està negociant.
3: És un work in progress. El carrer Jacint Verdaguer no està acabat. El que s'ha acabat són les obres, però el Jacint Verdaguer que nosaltres volem com a equip de govern no...

0: és el que hi ha ara mateix, és el que ha de venir. Un cop s'han acabat les obres, l'escenari ja el tenim muntat, però és que ara a sobre hi han de passar coses. S'han de posar més jardineres, s'ha de delimitar les zones de terrassa, s'han d'adequar els usos de terrassa exterior perquè siguin compatibles amb el lleure dels vianants i la tranquil·litat dels veïns. Estem estudiant també com aconseguir zones d'ombra perquè sigui molt més inequívoc el fet de que allò és una zona peatonal. Estem fent les provatures de senyalització perquè hi hagi el costum, que no hi ha Premià de Mar, de que quan arribes en allà, doncs no has de seguir recte, sinó que has de girar per Doctor Fleming i que pots fer el bypass, diguem, pel carrer del Pilar sense cap tipus de problema. Hem de senyalitzar perquè prèviament a l'arribada de Jacint Verdaguer la gent sàpiga que hi ha un pàrquing amb una hora gratuïta a la plaça Països Catalans, i estem també pensant quines són les actuacions de dinamització dins d'aquest carrer, i estem a la vegada negociant amb alguns operadors socials que volem que s'instal·lin en aquell carrer per dinamitzar el comerç des d'una vessant del tercer sector. Que en el moment que s'acabin les obres ja hi hagi segons quins menys pensants que comencin a criticar, ara l'obra està feta, però necessitem encara una mica més de temps perquè allò tingui l'aspecte que nosaltres volem, i a partir d'aquí valorarem.
1: Recordem que una vegada van finalitzar les obres al subsol i a la superfície, el 6 d'agost passat, van entrar en vigor els canvis viaris en aquest carrer, que consistien sobretot a restringir el pas de vehicles al tram central. De moment, però, no es posen sancions a qui incompleixi la restricció. El carrer està obert i els canvis viaris han entrat en vigor, però la recepció oficial de l'obra per part de l'Ajuntament no s'ha consumat, perquè la companyia Endesa encara no ha completat la feina que li pertocava, com denunciava el mateix Navarro en aquesta casa.
0: Les companyies elèctriques no tenen vergonya. Les companyies de telefonia no tenen vergonya. Són grans monopolis que ens ningunegen com a ajuntament. Hem tingut les obres de Jacint Verdaguer pràcticament 2 mesos d'endarreriment perquè la senyora companyia Endesa no ha vingut a traspassar els cables que havia de traspassar d'un costat a l'altre del carrer. Trucant cada dia, trucant cada dia, trucant cada dia. Hem anat justets, molt justets, amb l'escomesa elèctrica, l'ampliació de l'electricitat, de l'energia, a la nova escola Bressol, perquè els senyors d'Endesa no han fet cas, tot i dir-los que era un centre escolar.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Pero mírate, no pienses más.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en una segona alert que ha enviat aquest matí el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també, els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Metrocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats de Ràdio Ràpita.
2: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
3: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
2: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
1: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
4: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir, en previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
1: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Premià Media. Informació.
6: El Tecnocampus dona tret de sortida al nou curs, que gairebé assoleix els 5.000 estudiants matriculats, entre graus, màsters oficials i titulacions pròpies. Una xifra que consolida la trajectòria de creixement del centre dels darrers anys. Les dades oficials permeten posar aquesta tendència en xifres. Al curs 2021-2022, les inscripcions van augmentar un 12,5%, amb un registre de 3.936 estudiants. I més endavant, el curs 2023-2024 va assolir un increment del 15,2%, fins a arribar als 4.621 alumnes inscrits. Aquest creixement del nombre d'estudiants va acompanyat, alhora, d'una ampliació de l'oferta acadèmica del centre, que aquest curs incorpora noves propostes formatives per donar resposta a les necessitats actuals del mercat laboral. Les dues novetats d'aquest curs són el grau en Intel·ligència Artificial i Robòtica Aplicades i el màster universitari en Gestió d'Empreses Globals. Tots dos estudis s'emmarquen en l'aposta del Tecnocampus per enfortir la seva dimensió internacional i continuar ampliant una oferta formativa vinculada a les necessitats de l'entorn empresarial i als nous àmbits professionals.
5: Premià Media. Informació.
7: Estàs escoltant?
8: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
8: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
10: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C? Compromís, per exemple. I tu, la lletra D.
11: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
10: Home, testimonis.
11: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
10: A la teva ràdio local.
12: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El passat cap de setmana vam deixar enrere el Patro Fest i avui nosaltres doncs volem recollir també les primeres impressions, saber com va anar i també avançar-nos una mica a l'agenda, com comença també el patronat. Per això hem convidat a la Laura Casanova, membre del patronat. Com estàs? Benvinguda.
2: Ai, molt bé, gràcies.
1: Dèiem ara fora de micro que comença el curs, però deies que amb una intensitat tremenda,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, bé, però això és una cosa de cada any, clar. D'entrada ja importem aquestes tres edicions de Patro Fest, que ja les hem deixat com a fixes a l'últim cap de setmana de setembre. Per tant, això vol dir que el dia 1 ja han d'engegar motors. Després, a l'escola de teatre, clar, que tot els que venen nous, les reunions informatives... Bé, tot aquest tràfic, i a més ja ha començat la programació en ferm ja a partir d'octubre, perquè el setembre només ha sigut una cosa més... un teatre familiar i un documental del mes per començar a fer boca, i llavors l'últim cap de setmana tot l'esforç canalitzat al Patro Fest, que si vols en parlem una mica.
1: Oh, i tant, sí, doncs mira, no? Comencem si vols per al Patro Fest, perquè vam fer una prèvia aquí també uns dies abans,
2: sí,
1: per conèixer una mica com seria tot plegat,
2: sí,
1: però ara que ja hem passat aquesta tercera edició, quina valoració en feu des del Patro?
2: A veure, clar, aquella vegada van venir el Dani i l'Einar, mirar-me tota l'entrevista, em va semblar, vull dir, que ho havien explicat tot, bueno, des del cor, perquè ells això ho viuen, perquè és el seu projecte, no? És un projecte jove. Llavors, jo ara, és la meva reflexió, és la meva experiència, aquest any he anat com a voluntària, gestionant temes de taquilla i tal, i a més com a públic, perquè he pogut veure tots els curtmetratges, i la veritat és que, bé, jo he quedat encantada, vull dir, va ser una bomba d'adrenalina, vull dir, tot molt intens, però, ostres, vull dir, quanta gent jove, perquè estem parlant de gent de 35 cap avall, quanta gent jove té unes capacitats artístiques, de creació, de fer aquests curtmetratges, de, no sé, vull dir, aquesta energia tan bona, no? I aquesta vegada també hem tingut la gran sort de que, tot i que dels participants, jo no sé ben bé el tant per cent, però gairebé diria que potser un 30% és d'aquí, diem, de la zona de Catalunya, no? Sí. Principat, i la resta, o sigui, ve del resta de la península. Sobretot amb molta participació de la zona, diem, Madrid i... O sigui, que hi ha molta creació i que llavors ells veuen que hi ha un festival de curtmetratges a Barcelona, bueno, Premià de Mar, i diu, som-hi, no? Ja anem. I els hem pogut convidar, els hem pogut ajudar una mica a pagar-se el bitllet de tren, hem pogut fer algunes coses per tenir-los aquí amb nosaltres. I després de cada curt, en poder fer el col·loqui amb ells, sigui amb una actriu, amb un actor, amb el director, amb qui sigui, o sigui, amb algú de l'equip, no? Doncs ha sigut molt enriquidor, perquè et poses una mica en la seva pell, de com han arribat a generar aquell curtmetratge, per què, quines motivacions... I no sé, vam començar el dissabte amb la part de documental. La veritat és que, Déu-n'hi-do, els crec que van ser 9 documentals que es van visionar. O sigui, que tots una mica anaven amb la cosa de la memòria, el cuidar-se uns als altres. O sigui, tots, vulguis que no, eren molt diferents, però mantenien com un petit fil conductor, sense ser una cosa buscada, no? I va estar molt bé. Vam poder donar 3 petits premis en els que el jurat va considerar que eren els que més, bueno, que per motius o de guió, o tècnics, o en fi, no sé, era la seva elecció i va ser això molt distès, molt bonic. I llavors, rei, el diumenge ja vam entrar, que es van fer, crec que es van fer 14, hi havia una que era fora de concurs, però no sé si ara eren 14 i una o 13 i una. Vam anar començar a les 11, un curtmetratge, un col·loqui, una sortida al carrer per respirar, tornem a entrar, i així matí i tarda i va acabar l'acte a les 8:45 del vespre. O sigui, d'una intensitat, però l'equip humà perfecte, tot aquest grup jove del Patro Fest, que al final venien a ser així entre uns i altres com unes 18 persones participant, 18 més la part, diem, patronat, que era la meva companya Carol i jo, que érem, diem, els que portàvem l'organització des del patronat. O sigui, unes 20 persones voluntaris allà treballant, i això doncs va donar el seu fruit.
1: Molt bé. Laura, podríem dir que és una proposta ja consolidada al Patro Fest?
2: Sí, jo crec que sí. A veure, portem 3 edicions. La primera va ser una cosa molt petita, molt com a mitja vergonya. La segona ja vam dir, ep, que això té un poder, no? Aquesta tercera, doncs, ens hem llançat a la piscina i ara ja anem de cara a la quarta. Jo penso que sí, jo penso que sí. Vull dir, durant aquests anys, al principi ha sigut l'Ajuntament de Premià de Mar qui ens ha recolzat, i ara ja aspirem que de cara a la quarta edició seguim mantenint el suport i tal del Ajuntament de Premià, però potser anar una mica més enllà i mirar si hi ha alguna subvenció, algun ajut de la Generalitat, ara que ja el projecte ja es consolida, doncs, perquè segur que hi ha d'haver alguna cosa, no? I ho hem de mirar. Perquè, és clar, en base que tinguem més recolzament, podrem fer uns premis que ja no siguin tan simbòlics, que siguin una mica més interessants a nivell econòmic, no ens enganyem. I donar-li, doncs, posar Premià de Mar en el mapa. Que, de fet, ja l'estem posant, perquè hi ha hagut gent que ha vingut i diu me voy a poner con el Duolingo aprender català, no? perquè molta gent ve de fora. Clar. I llavors posar des de tota la península a Premià de Mar en el mapa, com amb un festival de curtmetratges, doncs pensem que això té un valor, no?
1: Molt bé. Això, per una banda, ens deies ara al principi també que ja heu començat tota la mecànica pel que fa, doncs, a tots els cursos de teatre d'aquesta nova temporada.
2: Correcte, sí, sí. A veure, ara, o sigui, les classes, de fet, van començar ahir, tot i que ahir encara era setembre, però, bueno, per fer una mica la setmana, no?, i que sempre es perd alguna classe pel camí. I no, seguim amb la mateixa estructura d'altres anys, o sigui, la Gemma Charines, que ja porta amb nosaltres a la vora de 20 anys fent la professora, ella té grups des dels més remenuts, que tenen 4 anys, fins als adults, que té dos grups adults, un dijous matí i un dijous vespre. I bé, en alguns queden places lliures, en altres estan tots plens. Això, qui tingui interès, si encara es vol apuntar, encara hi és a temps, només cal que entri a la nostra pàgina web, miri quin és el curs on es voldria integrar, ompli aquella petita pàgina amb informació i li respondrem, dient a veure com està la cosa.
1: Molt bé.
2: I després també tenim el teatre musical, que el teatre musical, amb el Marc Vilavella i la Barney, també és un projecte molt i molt potent. Això en quant als joves i adults. I, bueno, ara també aquest any volem tornar a desdoblar grups, volem fer un projecte més ambiciós, i aquí sí que encara hi ha places, o sigui que si us interessa. I si també teniu un nen que li agrada molt cantar, l'Ander Mataró i l'Aida tenen el seu grup de teatre musical els dissabtes al matí, que també aquest any l'han desdoblat perquè hi ha diferents edats que eren massa exagerades. Els petits han anat per una banda i els adolescents han anat per una altra, però si no, era molt difícil de... Treballaran junts, però dintre de dues perspectives. I també, el mateix, bé, també tenim encara alguna plaça i, en fi, també tenim uns tallers de conversa en anglès amb el Matthew. Bé, o sigui, hem seguit el mateix esquema d'anys anteriors, posant-li molta il·lusió, molta feinada, moltes ganes de que tot vagi bé, i ja després enfocant cap a la mostra de teatre Jordi Blanes, que serà el maig-juny i que ja serà la 45a edició.
1: Molt bé.
2: Que es diu aviat.
1: Molt bé.
2: O sigui...
1: Doncs moltes coses en l'horitzó, i també avui t'hem convidat per poder parlar i perquè ens avancis una mica com serà aquesta programació ja per al mes d'octubre.
2: Correcte, correcte, sí, perquè ja octubre comença demà. Doncs a veure, començarem el diumenge 4 a les 12, la programació familiar sempre és a les 12, altra vegada amb una nova edició del CINC. El CINC és Cinema Infantil en Català, que és un projecte de política lingüística de la Generalitat. Això sempre he d'anar fent pedagogia,
1: molt
2: no,
1: bé,
2: del,
1: perfecte,
2: del tema.
1: Perfecte.
2: I aquesta vegada tornem amb els nostres amics de Rita Luca Films, que són una distribuïdora que està a Barcelona, que són gent encantadora i porten unes pel·lícules d'animació precioses. I començarem amb La Gran Festa del Bosc. Això serà aquest diumenge a les 12. I bé, i us animo, doncs, que aquí estan les entrades a la venda des de fa dies, doncs que porteu la quitxalla, ara que el mes d'octubre ja sembla que ve més de gust, doncs, fer un estonet, ja allò de la platja ja no va tan bé. Doncs veniu a veure La Gran Festa del Bosc amb els seus personatges, que són un parell d'espantocells que tenen molta cosa a dir.
1: Molt bé. Després, el següent cap de setmana, feu-ho o descanseu, no?
2: Descansem. A veure, el dilluns 12 és festiu.
1: Clar.
2: Llavors, entenem, no tothom se'n va de cap de setmana. Bé, però tot i així, doncs, donem aquest marge d'aquest pont.
3: Molt bé.
2: I aquí, doncs, tots descansem, tots fem la nostra vida.
1: Ben merescut. I després ja tornem el dissabte, dia 17.
2: Correcte. El dissabte, dia 17, continuem amb el segon documental, perquè el primer va ser el setembre. Aquest any hem avançat l'horari, perquè teníem que el cineclub, en general, el fèiem a les 6 de la tarda, preveient que hi hagués un col·loqui posterior, i el documental, com que habitualment no ens dona la vida de poder fer col·loqui, el fèiem a les 7, però tampoc té molt sentit. D'aquesta manera, també els voluntaris doncs pleguem abans i podem anar a sopar més d'hora, que també
1: molt
2: està bé.
1: Està bé, molt bé, també.
2: Llavors, sí, els serà Les culpables. Aquest serà un documental de casa nostra, o sigui, és un documental que s'ha fet aquí, a Catalunya, i que, vaja, que pinta molt interessant per la temàtica que tracta.
1: Molt bé, doncs això serà el dissabte, dia 17, i diumenge, doncs, convideu també els petits al teatre.
2: Ah, correcte. I, a més, aquest any, amb petits al teatre, estem molt orgullosos, des del patronat, des de l'equip de programació, perquè de les 8 obres que presentem, que ja m'hem presentat una al setembre, 4 són de format maresmenc o previanenc. O sigui que, o l'actor, o qui sigui,
1: tenen vinculació,
2: viu o té vinculació. En aquest cas, estem parlant de que encara no tenen ni nom de companyia, però la Maria Oliver i el Joan Martínez és el que és previanenc de tota la vida, no? Doncs han creat un espectacle que primer li deien el Llop i la Margarita, però que ara han decidit que seria la Margarita i el Llop, però bé, això no treu, no? I que, bueno, ara ja han fet algun bolo, sí que van estar la setmana passada, crec que van estar a Mataró, i ara doncs van amb la idea de rodar-lo per tot Catalunya, per allà on sigui. L'han pogut incorporar en el programa.cat, finalment. I bé, la Margarita i el Llop, doncs, és una història, crec que és una història molt, molt, molt, molt, molt potent. No hi ha pels nens tan, tan petits, perquè pel seu contingut, vull dir, si ve una criatura de 3 anys, probablement no copsarà de què va la cosa i potser no serà el seu d'això. Però, pels més grans, és una història potent. Què passa quan la Margarida conviu amb una família i en aquella família hi ha una sèrie de personatges i un d'ells fa una mica el paper del Llop?
1: Molt bé.
2: Aquí ho deixo.
1: Molt bé, doncs deixo, no farem més spoilers.
2: No.
1: Això
2: no.
1: Dèiem el diumenge 18 i després ja passem al darrer cap de setmana d'octubre.
2: Correcte. Aquest cap de setmana d'octubre ens trobem que el mes de juny havíem previst fer una pel·lícula dintre de l'Americana Film Fest, que això la Federació Catalana de Cineclubs ens facilita títols de pel·lícules que no s'han estrenat habitualment als cinemes comercials. Havíem previst fer Late Fame, però vam tenir un problema amb la llum. Vam tenir un problema a la cabina, no vam poder, vam bé que dir al públic, ho sentim molt, però avui no podem projectar, i ara l'hem pogut recuperar.
1: Molt bé.
2: I serà això, serà el dissabte 24 a les 6.
1: Molt bé.
2: I té potser com a ganxo, doncs, que l'actor és un actor que et dona molt de sí, que és el, bé, no sé com ho pronuncio, però que és el William Defoe.
1: Molt bé, molt bé. Per tant, doncs, un bon reclam també. I acabarem el diumenge 25.
2: I acabarem el diumenge 25. Passa que això, a mi se m'ha tirat el temps a sobre. I això també és un altre projecte. Aquest és el del Barcelona Film Fest. És un projecte que també ens permeten passar una sèrie de pel·lícules amb unes condicions molt, molt concretes. Per exemple, a l'entrada el preu màxim ha de ser 3 euros, perquè és una cosa que es vol donar com... I, bueno, i no sabíem ben bé quina pel·lícula ens decidiríem. I a última hora em diu, anem per la vena aquesta. Vam agafar una pel·lícula és un documental de l'Agnès Barda, que es va estrenar ja fa molts anys, no sé quin any, però fa molts anys, i que, bueno, en català seria Els espigoladors i les espigoladores, un tema d'aprofitament del menjar, de l'agricultura, que ara és un tema que està molt, molt a boca de tots,
1: molt
2: perquè
1: bé.
2: És el que hem de fer. La presentarem en versió original, subtitulada, i llavors ara encara estic en aquella fase que hauria de tenir resolt de buscar persones vinculades aquí a Premià, siguin els horts socials, siguin la cooperativa Gafarrón, sigui... bueno, també hi ha un grup que es diu Espigoladors a nivell de Catalunya, que vol dir contactar amb ells. A veure si tenim la sort de poder fer un col·loqui posterior
1: molt
2: amb
1: bé,
2: persones
1: i que us acompanyin.
2: Però això no està lligat
1: encara.
2: Molt bé,
1: encara. Doncs veurem, a veure si tenim temps, hi ha marge encara en aquests dies. Laura, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres. Perdoneu que parli molt ràpid, però és que tenia moltes coses al cap.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Rodejat de gent i em sento sol.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: ¿No os habláis?
1: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arreglacortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina.
1: Sí, lo es.
0: Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany a una de les grans pel·lícules de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que va ser guardonada amb l'Oscar al millor film, millor director, Clint Eastwood, millor actriu, Hilary Swank, i millor actor secundari, Morgan Freeman. Avui en parlem perquè aquest Cinema a la xarxa el dedicarem al cinema i a l'esport, una temàtica que ha donat una gran diversitat de films amb enfocaments igualment diversos. Hi ha hagut films que han optat per mostrar-nos la cara amarga d'un esport, d'altres s'han centrat en el perfil psicològic de l'esportista i d'altres en la força de voluntat per assolir una fita. Million Dollar Baby se centra a la figura d'una noia que entra en un món genuïnament masculí, com és la boxa, amb voluntat d'esdevenir una gran figura. Però l'interessant és tot el que hi ha al darrere. Una extracció social baixa, unes ferides familiars, la necessitat de reafirmació, l'esperit de sacrifici i la superació personal. La història té un final tràgic, però la noia descobreix que al final de la vida el més important no són les copes, les medalles o els honors que hem aconseguit, sinó els lligams que hem establert amb les persones que hem conegut. En aquest film, la temàtica és la boxa, però també podria ser l'automobilística. La pel·lícula Rush, de Ron Howard, parla en certa manera d'això. La història se centra en la figura del corredor austríac de Fórmula 1, Niki Lauda, que va ser 3 vegades campió del món. Lauda, a diferència de la noia de Million Dollar Baby, era de família benestant, però tenia una obsessió per ser el millor, per guanyar, per vèncer, i va mantenir una gran rivalitat amb el pilot britànic James Hunt. L'any 1976, quan tenia 27 anys, Niki Lauda va ser víctima d'un terrible accident en una cursa a Alemanya quan se li va incendiar el cotxe i va patir ferides molt greus que li van desfigurar la cara. Aquest és un fragment del film.
3: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1. Y cada año mueren 2. ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal, no, seguro. Rebeldes, lunáticos, soñadores. Gente desesperada por dejar huella y dispuesta a morir por ello. Me llamo Niki Lauda, y la gente de las carreras me conoce por 2 cosas. La primera, mi rivalidad con él.
4: ¡Cogen más, nos llevan isos! ¿Quieres cambiarlos?
5: Fotógrafo, por favor, despejen la parrilla.
4: ¿Qué ha hecho Han? ¿Los ha cambiado?
5: Va con los de lluvia.
3: No sé por qué se le dio tanta importancia. Solo éramos pilotos, tocándonos las pelotas. Para mí era algo normal. Pero otros no lo veían así. y creían que lo que había entre nosotros era más profundo.
4: Bien, entonces me quedo con los de lluvia.
3: La otra cosa por la que se me recuerda es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, cuando iba tras él, como un gilipollas.
2: Rush, una pel·lícula del 2013 sobre Niki Lauda i James Hunt, que no sols se centrava en la rivalitat esportiva, sinó també en l'ètica. Al llarg de la història de la Fórmula 1, comptant a partir dels anys 50, han mort d'accident 28 pilots. L'any 1975, a Barcelona, al circuit de Montjuïc, el pilot alemany

0: Què els mou anar fins al límit? Què cerquen? Què intenten demostrar o demostrar-se? És per diners que ho fan? És per la fama? És per la glòria? La resposta, probablement, és que la seva personalitat necessita experimentar noves sensacions, sensacions que no troben a la vida quotidiana. Són conscients del perill, és clar, però estan convençuts que no els passarà res, i aquesta confiança neutralitza la seva por. Un altre vessant de l'esport és el polític. Avui dia, poques coses hi ha al món que siguin tan polítiques com l'esport. Totes les competicions són un festival de banderes i d'himnes nacionals en què la identificació del públic amb els esportistes té més a veure amb el país que representen que no pas amb les seves qualitats individuals. Això no treu que l'esport hagi estat un factor de conciliació entre bàndols antagònics. Nelson Mandela, per exemple, només ser alliberat i esdevenir president de Sud-àfrica, va decretar l'abolició de l'apartheid i, com a mesura de reconciliació entre la minoria blanca i la majoria negra, malgrat les barbaritats que havia comès la minoria blanca, va aconseguir que la celebració de la Copa Mundial de Rugby, que es va celebrar al seu país l'any 1995, fos un instrument d'aquella reconciliació. Aquell episodi el va recollir la pel·lícula Invictus de Clint Eastwood.
1: En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
0: Invictus, de Clint Eastwood, amb Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela i Matt Damon en el de François Pienaar, capità de l'equip de rugby. Sud-àfrica va guanyar Nova Zelanda en el darrer minut del partit. Abans d'això, Nelson Mandela havia donat al capità el poema Invictus de William Ernest Henley, que en un dels seus fragments diu això. A les urpes ferotges de les circumstàncies no m'he arronsat ni he cridat de dolor. Sota els cops del destí, el meu cap sagna, però està alçat. No importa com sigui d'estreta la porta, ni quants càstigs pesin sobre el pergamí. Jo sóc l'amo del meu destí. Jo sóc el capità de la meva ànima. Una altra pel·lícula sobre el món de l'esport, però no sobre el món dels guanyadors, sinó dels derrotats, és l'esplèndida Fat City, Ciutat Daurada, de John Huston. Una autèntica joia. És un retrat molt cru de la gent que viu a la banda menys assolellada de l'esport, a la més sòrdida, podríem dir. I és que no tot són copes i premis i contractes milionaris. Hi ha una part no visible de l'esport on predomina la solitud, la lluita per la vida, el desencís i els somnis que ja mai no seran realitat. En el fons, la vida i l'esport són una mateixa cosa, perquè tots dos ens demanen aprendre de les nostres equivocacions i comprendre que la vida no sempre és justa i que no sempre guanya el millor. Podríem dir que la pràctica de l'esport pot ser una bona escola existencial si sabem treure profit dels seus valors, en el sentit que ens ajuda a gestionar la frustració cada cop que hem de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A la banda sonora de Fat City hi ha una gran cançó de Chris Christopherson que es diu Ajuda'm a passar la nit. Serà la cançó amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut

i mantriqui les vies de so. La cançó és un crit contra la solitud i també un crit en favor de la proximitat humana. La lletra diu: treu-te la cinta dels cabells, deixa'ls anar i que caiguin reposant suaus sobre la meva pell com les ombres a la paret. Vine, jeu al meu costat fins que arribi la llum de l'albada. L'única cosa que et demano és el teu temps. Ajuda'm a passar la nit. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El músic premianenc En Matu ha anunciat una de les cites més destacades de la seva trajectòria. El pròxim 4 de desembre actuarà a la Sala Razzmatazz 3 de Barcelona. L'artista forma part de la nova escena urbana catalana i la seva música fusiona estils com el reggaeton, el trap i l'afrobeat. Les seves cançons exploren les relacions personals i les emocions amb un estil que combina melancolia i sons contemporanis. En Matu també ha col·laborat amb artistes com Danny Six i Eve Kid i ha rebut el suport de noms destacats de l'escena urbana catalana com els Tiets i Musca. El concert de Razzmatazz s'emmarca dins del cicle Conserves Bello i començarà a les 9 del vespre amb obertura de portes a les 8. Les entrades anticipades tenen un preu de 14 euros més despeses i es poden adquirir a través de la plataforma Dice.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El primerenc David Olivares serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat, que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades del muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. El Tenorio és una adaptació en clau d'humor del clàssic Don Juan Tenorio i recupera la tradició de l'espectacle que als anys 70 van popularitzar Joan Capri i Mari Sampere. La nova temporada es podrà veure al Teatre Coliseum del 21 d'octubre al 8 de novembre. Per a David Olivares suposa assumir un dels papers principals d'un muntatge que les darreres temporades ha comptat amb figures com Buenafuente i Sílvia Abril.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí, només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara i pel matí les actuacions s'han centrat al Canà i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
3: Molta simultanietat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava doncs, des dels propis vehicles.
2: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es traspassen a altres poblacions, com a l'Ametlla de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'interior.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
4: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
1: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja plega fins a unes 200 tendes. Avui hi ha més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets i una altra davant del Congrés que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Sensacions agradolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
6: Premià de Mar en 3 minuts.
5: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. L'AFA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrau homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional aquest dissabte. Els premianencs rebran l'Escarxa Basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:45 del migdia.
6: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
7: L'inici de les obres de la nova escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars, podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. Ho ha dit aquesta setmana el regidor de govern Xavier Gatius a la tertúlia política de Premià Mèdia. La qüestió es plantejava arran de les demandes de l'AFA del Centre de Més Diàleg i Transparència, i Gatius feia notar que l'inici dels treballs va ser una decisió unilateral de l'empresa de la qual no es tenia coneixement i que per això no va ser comunicada a la comunitat educativa.
8: L'empresa que havia guanyat la licitació unilateralment ha decidit de no fer-les. Potser tampoc no hem tingut molta comunicació per part de l'Ajuntament i per tant a vegades és difícil, no?, comunicar una cosa que no saps i que consti que ha dit això, parlant d'aquest possible incompliment de l'empresa, doncs em consta també que s'estan estudiant quines mesures podem interposar davant d'aquest incompliment a l'empresa. I en principi jo crec que la voluntat és sempre oferir la màxima transparència possible. Soc coneixedor que l'AFA ha manifestat que no ha estat així. Jo crec que s'han fet esforços també d'alguna manera per comunicar quan hem tingut informació. Em consta que la regidora té aquesta voluntat.
7: L'empresa adjudicatària de les obres és Constructora d'Aro. A la tertúlia participaven també els regidors del PSC i en Comú Podem, respectivament Pilar Guardenyo i Enric Pons, que van sumar-se a les demandes de l'AFA per considerar que, efectivament, no existeix prou diàleg amb la comunitat i que ja aquest juliol i agost passat l'Ajuntament hauria d'haver donat algun tipus de comunicació quan passaven els dies i les obres no començaven. Gatius, d'altra banda, i en la línia dels arguments donats per l'alcalde en relació a aquest afer, va recordar que si no fos per la voluntat de l'equip de govern, aquestes obres no haurien començat ni el juliol ni l'agost ni al setembre.
8: La gran notícia és que hem començat les obres de la Mar Nova i que per fi, després de molts anys d'anar darrere d'aquesta qüestió, ara podem dir que s'han iniciat. S'han iniciat, i això ho podem dir obertament, sense els permisos de la Generalitat. Si no s'hagués tingut la voluntat de començar sense els permisos de la Mar Nova, ni juliol, ni agost, ni setembre, ni octubre. Sí? És a dir, torno a dir-ho, si no haguéssim tingut aquesta valentia de dir, escolteu, home, no podem esperar més, comencem l'inici de les obres, encara estaríem esperant. Això suposo que ho sabem, no? Vull dir que, a banda de la qüestió de comunicació, jo crec que no se li pot demanar més a aquest Ajuntament com a voluntat real de que aquest...
6: Premià Mèdia, informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Diruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko goro eta estu azen.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
5: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan... Ríndete, putita!
6: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
6: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
7: Di algo. Di algo.
9: ¡Pudres en el infierno, Digger!
10: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
11: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
12: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa. A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
13: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: I ara, quan passen 19 minuts a les 9 del matí, volem parlar de Comerç Premià i ho fem amb la seva dinamitzadora, la Núria Cuevas. Ho fem per diferents motius. Un d'ells, la Fira Comercial de Tardor, que havia de ser, i ja dic que havia de ser, aquest cap de setmana, però també tenim altres fites al calendari, com la Comerciada i altres activitats que avui ens explicarà la Núria. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Doncs ho he dit, he fet una mica d'espoiler, Núria, però tenim un canvi important pel que fa aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, tenim un canvi important perquè la meteorologia sembla que no ens vol acompanyar aquest cap de setmana i pinten, la veritat és que, bastantes pluges per diumenge. Aleshores, doncs, s'ha pres la decisió d'ajornar la fira i no la farem aquest diumenge, que és dia 4, sinó que la ajornem i la farem el dia 8 de novembre.
0: Uh-huh. 8 de novembre és la nova data. Suposo que ho teniu ja gairebé tot a punt, no, per aquest diumenge. Però explica'ns, com tenim nova data, que serà el 8 de novembre, explica'ns una mica com serà o com la teniu concebuda, aquesta fira.
1: La fira té el format que té sempre. De fet, la decisió de l'ajornament es va prendre ahir a altes hores de la nit.
0: Sí.
1: Perquè, clar, s'havien de valorar diferents opcions i tampoc... som un poble que tenim moltes activitats i aleshores doncs, també depèn de les dates que hi ha disponibles per poder fer activitats. I doncs, la primera que teníem al calendari així una mica disponible doncs, era el 8 de novembre i bueno, una mica consens amb tots els participants que estaven apuntats a la fira, doncs es va fer una mica consens. Els canvis no van bé sempre a tothom, això ho sabem, però al final has de prendre una decisió, o sigui que mantenim la fira, no la volem deixar de fer, i la farem el dia 8 de novembre, en principi amb el mateix format, estants de tots els establiments de Premià de Mar que vulguin participar-hi, actuacions a l'escenari, una carpa d'activitats amb activitats, o sigui que el mateix format.
0: Molt bé, i a més una fira que passa tot a l'exterior, per tant és un dia que cal gaudir i poder disposar doncs, a unes condicions climatològiques doncs, que permetin que la gent vulgui passejar també. No?
1: Sí, perquè és que estem en un país que quan cauen quatre gotes ens quedem a casa.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, això és una cosa que potser hauríem d'anar treballant
0: és
1: i subsanant, perquè te'n vas a altres països i això no passa, o sigui, la gent no deixa de fer les seves activitats, però aquí sí, com que... Doncs, bueno, som així, i aleshores, clar, el que sí que és veritat és que per tots els comerciants, doncs, tenen una feina molt important dies abans per preparar tot lo de la fira, i després també hem de tenir en compte que és un diumenge extra que es treballa, que surts al carrer, que estàs tot el dia allà. És una activitat que és molt reconfortant perquè és una activitat molt lúdica i que la gent passeja i els comerciants tenen doncs, aquella oportunitat d'estar doncs, parlant amb els seus clients, donant-se a conèixer a gent que encara no els coneix, amb un ambient molt més distès que quan vas a l'interior de la botiga. No? Vull dir que és una activitat supergratificant per tots, per als comerciants i també per als visitants, però clar, hi ha molta feina al darrere i clar, si fas tota aquesta feina i llavors no passeja gent, doncs al final del dia no dius, no, anem a buscar un altre dia que, a veure, que hi hagi, que no plogui, que hi hagi una miqueta de solet.
0: Molt bé, doncs ja ho anirem recordant el 8 de novembre, aquesta nova data per la Fira Comercial de Tardor, però el que sí segueix en marxa, i molt en marxa, és la Comerciada, Núria?
1: Sí. La Comerciada, això potser ho hauríem d'explicar una mica millor, perquè és una activitat que nosaltres ens hem apuntat aquest any per primer cop, però és la quarta edició que es fa a Catalunya. I la Comerciada és una festa del comerç local i és una activitat, una acció que es munta a nivell Catalunya. Val? I et dic que és la quarta edició, va començar amb uns quants establiments i poquetes associacions de comerciants, i ara doncs, en aquesta ocasió doncs, som més de... aquí a Premià de Mar s'hi han apuntat més de 30 establiments, o sigui que per ser un primer cop està molt bé, però és que a nivell de Catalunya hi ha més de 1.500 establiments que participen, hi ha 40 associacions de comerciants implicades i 32 ciutats diferents, on hi ha establiments doncs, que participen en aquest acte. Llavors, bueno, el que es tracta és que és una setmana on hi ha una sèrie d'activitats, cadascú poden ser activitats d'associació, poden ser activitats individuals dels establiments que participen, Val? Aleshores, nosaltres, per exemple, aquí a Premià, el que farem doncs, és que del 5 al 12, en aquests 30 establiments que participen, doncs, qui vagi a comprar trobarà unes butlletes i podrà participar en un sorteig que farem, que seran 100 euros en vals de compres. Farem dos premis de 50 perquè estigui més repartit.
0: Molt bé.
1: Llavors, l'únic que han de fer és omplir nom, cognoms, telèfon i posar-ho en una urna que trobaran en tots aquests 30 establiments. I el dia 15 d'octubre nosaltres farem el sorteig i anunciarem els guanyadors. Això és una de les accions que farem com a Comerç Premià en aquests establiments. Però després també els clients poden trobar activitats individuals que puguin fer aquests comerços, val? Que no tinc ara tota la llista, però se'n poden anar trobant. I després, a nivell Catalunya, també es fan uns sortejos molt importants de dinerets, val? Que es faran a través d'emissores de ràdio.
0: D'acord.
1: Que jo diria que era RAC1 i no sé quin altre més, no me'n recordo de memòria, però sí que allà es sortejaran doncs, vals, i aquests vals, qui els guanyi, podrà gastar-se'ls a qualsevol d'aquests 1.500 establiments que hi ha repartits per tot Catalunya.
0: Molt bé.
1: O sigui que és una manera de potenciar el comerç local, de, bueno, el que anem perseguint sempre des de les associacions de comerciants, no? Que la gent se n'adoni que, al final, els que estem donant vida al carrer som les botigues de barri, les botigues de carrer.
0: Núria, justament t'anava a preguntar per això, que és per vosaltres el fet d'entrar a participar també doncs, d'aquesta acció a nivell de país.
1: Per nosaltres és un pas endavant, val? O sigui, nosaltres sempre hem cregut en aquestes accions. De fet, és el valor de les associacions de comerciants, no la nostra associació de comerciants, sinó qualsevol associació de comerciants. Aleshores, està molt bé que algú hagi pres la iniciativa, no?, i hagi dit, doncs vinga, anem a provar de fer una activitat global a nivell de Catalunya, no? Ja et dic, es va començar amb poquets i any a any ha anat creixent. Aquest any ha estat el primer que ens ho han ofert i la junta de l'associació va valorar i va dir, apostem per això i ens hi posem amb tot el que això comporta.
0: Molt bé, doncs ho tenim ja sobre el calendari, entre el 5 i el 12 d'octubre, aquesta comerciada, aquesta quarta edició, però primera edició per Premià de Mar.
1: Si algú té xarxes socials i vol seguir-los, hi ha una pàgina d'Instagram que es diu La Comerciada, allà s'està publicant tot, també, òbviament, ho estem publicant a la nostra xarxa, vale? Comerç Premià, vull dir que si algú vol, ostres, i quins establiments, doncs allà tens la llista, saps quins establiments són i tot.
0: Molt bé. Doncs queden dites aquestes dues coses, la fira comercial, la comerciada, i a més encara portaves una cosa més, Núria, per explicar-nos.
1: El comprar Premià té premi, que aquest ja, bueno, ja tothom el coneix i tothom sap, val? Sortegem 500 euros per gastar els establiments adherits a Comerç Premià. Ja estan les butlletes a les botigues durant tot aquest mes d'octubre. El sorteig serà el dia 30 d'octubre, sempre l'últim divendres de mes, i tothom que vagi acumulant les butlletes, que demanin les butlletes quan van a comprar. Em dones butlletes del comprar Premià té premi perquè hi haurà 500 euros en joc, o sigui que animem a tothom que faci les compres i que demani la butlleta per si a vegades el comerciant té gent esperant, se li passa, no sé què, que la demanin i que les vagin guardant totes, però no les guardin molt, que les tinguin a la vista i el 30 d'octubre doncs direm quin número és el guanyador d'aquests 500 euros.
0: Són 500 euros directament, els 500 euros.
1: Molt amb vals de compra.
0: Amb vals de compra de valor de 500 euros. Home, doncs és un bon regal, eh?
1: Home, és un molt bon regal a portes de festes. Jo penso que és un molt bon regal. Recordem que qui el guanyi pot gastar-s'ho com vulgui, o sigui, pot gastar-se els 500 euros en un mateix joc o pots gastar-se de 5 en 5, com
0: molt
1: vulgui.
0: Bé, molt bé.
1: O sigui que amb això no hi posem, li donem un termini perquè se'ls pugui gastar i ja està, pot triar entre tot el ventall de comerços que estan dintre de l'associació.
0: Molt bé. Núria, hem tornat a les vacances d'estiu, hem encarat ja aquesta tardor. Com està sent la rearrencada després de l'estiu dels comerços de Premià de Mar?
1: Doncs bé, la veritat és que amb moltes ganes i ara ja ve una època molt forta de feina per tots els establiments. No hem d'obviar que ara entrem ja al pre-Nadal i ja estem tots, ja estem en moda de Nadal gairebé i és una època molt bonica però amb molta feina. Aleshores hi ha molta feina a fer però molt il·lusionats i amb moltes ganes.
0: Amb el que vas veient i amb el que vas treballant amb tots aquests comerços entitats de Premià de Mar, notes que la gent va retornant o recuperant una miqueta doncs, el comerç a proximitat al quilòmetre zero?
1: No t'ho sabria dir. No, ara et mentiria, voldria dir-te sí, tant, però no t'ho sabria dir. Sí que parles amb gent i la gent cada vegada és com una mica més conscient. Més conscient. Però també això és una... o sigui, els comerciants han de ser capaços d'oferir el que el client necessita en aquell moment, i sobretot en qüestions d'horaris, a vegades anem una mica atabalats i d'allò, llavors lligar això a vegades és una mica complicat, però bueno, llavors hi ha altres eines, no? Que tu, no sé, si tu sempre vas a comprar-te la roba a una botiga i no tens temps perquè fas els mateixos horaris, és que al final si tens confiança en aquell botiguer, escolta'm, que necessito de la meva camisa, que no sé què, no sé quantos, hi ha nivell, hi ha modes de comunicar-se, telèfon, WhatsApp, vull dir que hem de posar una mica de les dues bandes, sabem que l'equilibri no és senzill perquè l'oferta externa, que és contra el que lluita la comerciada, val, que lluitem tots, no? Aquesta oferta externa que tenim tot amb un clic, i però clar, si anem comprant amb un clic, al final els que estan al carrer, doncs llavors és una mica buscar l'equilibri i conscienciar-nos tots una miqueta més, no? Igual que ens conscienciem de que hem de reciclar i coses d'aquestes, doncs tenir una mica present això. Llavors, els comerciants estan fent un gran esforç per poder arribar a tothom amb horaris i amb mitjans, i llavors penso que també hem de ser una mica conscients la ciutadania i treballar en aquest sentit, no? Però bueno, mica en mica jo penso que sí, que anirem guanyant una mica la batalla, però s'ha d'anar treballant i ens hem d'anar professionalitzant. Els comerços s'han de professionalitzar i oferir aquests diferents canals de venda.
0: I a més, conèixer aquests comerços, que com dèiem, el 8 de novembre serà una bona data per anar-los a veure i gaudir també d'aquesta fira comercial de la tardor. Núria, gràcies. Digues.
1: Tens dos minuts més, perquè hi ha un tema que també voldria comentar, que sé que us n'heu fet ressò, i és que estem oferint uns cursos de català.
0: Sí.
1: Val? Sé que en algun moment ho heu dit, però encara queden algunes places disponibles. Aleshores, recordar que són cursos del nivell inicial A1 i el nivell bàsic A2, que comencen aquesta pròxima setmana, vale, del 5 d'octubre, i que són uns cursos que són gratuïts i que després, quan finalitzes el curs, òbviament et donen un comprovant de que has fet aquest curs, un certificat, no em sortia, gràcies. Sí. Val? O sigui que si algú està interessat, que es posi en contacte amb nosaltres, perquè encara queden algunes places, són cursos presencials, vale, amb horari de matí, això és important de dir-ho, i bueno, que aquí està l'oferta.
0: Molt bé. Com poden contactar amb vosaltres, Núria?
1: Poden contactar directament a un telèfon, que si vols el podem donar, que és el 603-043-679. Val? Aquí els hi donaran tota la informació. Si no volen trucar, poden enviar un WhatsApp i també els hi contestaran. Perquè ja et dic, queden poquetes places, però encara en queden algunes.
0: Doncs hem fet molt bé de dir-ho també per aprofitar aquestes places. Núria, moltes gràcies. Fins
1: gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: És una voz.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ciutadans considera que el nou sistema d'identificació de femtes de gossos complicarà la vida als veïns i que no cal canviar les regles per una minoria incívica. Ho ha defensat el líder de la formació, Josep Maria Cano, que s'ha preguntat si el problema és tan fort per haver de destinar pressupost a aquesta nova mesura. A més, Cano també ha explicat que la nova ordenança sobre benestar animal també està valorant el pagament d'una taxa per la tinença d'animals domèstics i que ell considera que no és el més adient. Diu Cano que la majoria de famílies cuiden els animals i que no posaria aquesta nova taxa. El regidor de Ciutadans també ha parlat a Premià Mèdia de les novetats sobre la recollida d'escombraries de cara a la nova ordenança de 2027. Cano està d'acord amb la mesura d'obrir els contenidors, però, en canvi, considera que la nova taxa s'ha de definir bé i repensar perquè la població no entendrà que la taxa comenci a màxims econòmics. També ha fet autocrítica i ha argumentat que des dels grups municipals es va córrer massa. Explica que pensaven que el nou sistema ajudaria a reciclar més i tenir la ciutat més neta, però, en canvi, diu, no s'ha complert del tot. Josep Maria Cano també ha criticat el paper fiscalitzador del govern perquè, segons ha explicat, el control de l'empresa subcontractada no ha estat bo i ha explicat que ara mateix hi ha sobre la taula la possibilitat de sancionar l'empresa que du a terme la recollida d'escombraries. Cano també ha afirmat que la bona notícia és que el govern està reconeixent que el sistema fa aigües i mesures com la unitat d'intervenció cívica i el control de la policia local estan funcionant per millorar. El regidor de Ciutadans també ha tingut temps de parlar del seu futur. De cara a les eleccions municipals de 2027, no repetirà amb la candidatura de Ciutadans i ha explicat que té un ventall d'opcions disponibles, però que encara s'ha de decidir. Si puc aportar alguna cosa, ho faré, ha dit, i si no, una altra opció és posar punt i final a la seva carrera política.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Avui coneixem el projecte musical de la persona que escolteu, la Berta Vaquero, la maresmenca de Sant Vicenç de Montalt, que avui ens ve a presentar justament doncs Papallones, la història de mi amiga, i atenció perquè també tenim properament nou material. Ella s'escriu les seves lletres, fa també les seves cançons i té una proposta que diríem que s'emmarca en el pop. Ha guanyat dos premis al concurs Mares Music i s'ha consolidat, atenció, com una de les veus referència, una de les veus joves de la comarca del Maresme. Així que avui a Premià Mèdia la volem escoltar i la volem conèixer. Berta, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bon dia. Déu-n'hi-do, quan un escolta la seva cançó a la ràdio, és com, ostres, ja he anat superant pantalles, no? Al final hi ha algú que em vol escoltar. Com ho portes, això?
1: Bé, no, jo la veritat és que la música ho porto com un hobby. Sí que és veritat que quan vas escalant, no?, pues és una satisfacció que la teva gent també vagi escoltant la teva música i que li agradi, pues, bueno, satisfactori, la veritat.
0: Fantàstic. Estem escoltant Papallones, de seguida també escoltarem noves cançons i, a més, sé que també hi ha gent esperant noves cançons encara, no? Què els hi podem dir, Berta?
1: Sí, bueno, són cançons que ja fa temps que estan escrites i, bueno, la producció és una cosa pues, que té molta feina i molt de temps. Llavors, pues, a poc a poc m'aniran sortint altres temes. Tinc un àlbum escrit, llavors a poc a poc aniré produint i traient per tots vosaltres.
0: Això ha canviat ara la música, no? Abans traies un àlbum, tenies 10 o 12 temes i tot veia la llum al mateix dia. Ara no. Ara hem d'anar fent píldores, singles,
1: sí,
0: i estirant una mica el xiclet perquè si no tot va massa ràpid.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte. També com que el públic de vegades és molt exigent, si treus una també li dones temps a que la gent l'escolti, la senti, l'escolti més. Si tu treus un àlbum de cop t'arrisques a que es perdin cançons o es perdin trossos que només pel fet de treure un àlbum de 9 cançons pues l'escoltes així ràpid i no li prestes l'atenció que potser un cantant vol que li presti l'atenció a aquella cançó. Llavors si treus una, dones com aquest marge de que la gent la senti de veritat i l'escolti.
0: Tot es crema molt ràpid, no? Tot dura molt poc. Justament, sí. La música i l'art vol el contrari, no? Calma,
1: sí.
0: Reflexió, escolta aquesta melodia, mira que bonic, mira quina reflexió et vull fer arribar amb les lletres, no? I ara és com, ràpid, ràpid, que tinc pressa i...
1: Sí, que la setmana que ve trec una altra, no?
0: Sí,
1: molt així. La veritat que ens hem tornat una mica molt impacients en a veure què traurà el següent i de vegades pues, penso que hauríem de deixar com més marge i deixar fluir més les cançons. Però, bueno, també és el que demana el públic, llavors. També t'has d'adaptar una mica.
0: A la moda ens hem d'adaptar.
1: Sí.
0: I tant, i tant. A totes aquestes cançons que diem que formen part d'aquest àlbum, ja estan gravades, per tant?
1: No, gravades no, estan escrites. Uh-huh. Hi ha una que sí que ja està gravada i acabada, que sortirà en breus, però estan totes escrites, composades, llavors falta pues, la part de la màgia, que és portar-la a l'estudi i produir-la. Però sí, estan totes acabades.
0: Molt bé, ara en parlarem també d'aquest procés d'estudi, que és un procés bonic. Abans, però, perquè la gent et coneixi també, Berta, en quin moment decideixes que et vols dedicar a la música i que pot ser un camí per tu?
1: Pues, saps que no et sabria dir quin és el dia en el que vaig dedicar-me, sinó bàsicament a la meva germana gran li van regalar un ukelele i jo ja cantava, però covers, no? Agafava cançons d'altres artistes i cantava. Doncs amb l'ukelele, que era per la meva germana, al final vaig ser jo la dueña d'aquell ukelele, vaig començar a tocar i arrel d'això vaig començar a cantar, a composar. I vaig dir, ostres, doncs per què no? I ja m'he de parlar amb amigues, ostres, jo tinc una amiga que és productor, vaig aprovar-ho de fer alguna cosa amb ell, i doncs així. Va ser com... va sorgir. No va ser en plan tu i em vull dedicar a la música, vull començar a gravar tot. Va ser tot sorgint sobre la marxa.
0: Que bé. I ara per tant sí? Ara sí que és una aspiració poder-t'hi dedicar?
1: És una aspiració, és un somni, però bueno, jo sé que és un món molt complicat, hi ha molts artistes, hi ha molta gent amb molt de talent, i llavors doncs, suposo que trobar un hueco en aquest món és bastant difícil, però jo ho intentaré, jo no ho deixaré.
0: Va de connectar amb el públic, no? També m'ha agradat que dius, des del principi agafava l'ukelele i em vaig posar a composar, que potser és el més delicat, no? És a dir, ara vaig a obrir-me, vaig a explicar el que em passa a mi per dins, vaig intentar connectar amb la gent, no? Era més fàcil seguir fent covers, no?
1: Sí, la veritat

0: que a dies d'avui m'agrada més cantar les meves cançons que no fer covers, perquè penso que és algú, quan escrius, és algú molt personal. Llavors, tu tens el teu to, ho cantes amb els teus sentiments, llavors cantar cançons d'altra gent també és maco, no? Pots fer versions i poden quedar molt bé, però el tema de composar les teves cançons és, no sé, és molt sentimental, molt, molt teu, que et tanques tu en el teu quarto i és, per mi és els moments més macos que si trobo un moment al dia de fer-ho, pues, ho disfruto molt.
1: Molt bé. Com trobes la inspiració? Perquè a vegades també és difícil, és el que dèiem, eh? És aquell pas endavant de dir, vaig a mostrar tot allò que tinc a dins, no? el que vull fer arribar, i ha de venir d'una manera creativa, no? Ha de ser una història que connecti. Com,
0: sí.
1: Com vius aquest procés,
0: pues,
1: de creació?
0: De vegades pots tenir uns mesos de zero inspiració, no et ve res, i pues, una de les, l'última cançó que he tret, La història de mi amiga, és literal la història d'una amiga meva. Me la va... Bueno, teníem una època que no tenia inspiració i ella em va explicar com una mica la seva història d'amor, i de vegades no només escrius moments que has viscut tu, sinó també moments que ha viscut gent que estimes al teu voltant.
1: Doncs avui, escoltant a Premià Mèdia la Berta Vaquero, ella mateixa ens ha presentat i ens ha explicat com és la història de su amiga.

0: Bé.
1: Aquesta és la història de la seva amiga. Avui estem descobrint la seva pròpia història, de la Berta Vaquero, que a més a més estem veient que sona fantàsticament bé. Jo no sé també si hi ha molta feina, com deies, de producció, a l'estudi, però realment està molt rodonet tot, no?
0: Sí, la veritat que no trauré mèrit a l'equip que hi ha darrere. És, de fet, són d'aquí de Premià.
1: Són de Premià, home.
0: L'estudi aquí, el Marcel i el Leo, que tenen un estudi ara mateix. No sé com es diu l'estudi, et mentiria, però jo porto 5 cèntims de la cançó i amb ells ens juntem els tres i surt la màgia. Realment hi ha moltes hores, hi ha molta part de perfeccionisme, jo soc molt perfeccionista, llavors doncs no vaig dos cops a l'estudi, potser em puc tardar un mes arreglant i fent cosetes perquè acabi sortint pues, el que a mi m'agrada.
1: Que bé, fantàstic. Podríem dir que la història entre la música i tu ha sigut de casualitat, no? El que dèiem, no has anat des del principi a buscar la música o no et va atrapar, sinó que te la vas trobar pel camí i de cop sí. I volta vau coincidir. Eh?
0: Sí que a casa meva, des de ben petita, per part del meu pare, ens ha agradat molt la música. De fet, la meva música preferida és dels 80, 90, i és perquè ho he viscut tota la vida a casa. I jo vaig dir, per què no començar a cantar i a composar?
1: Es nota, no?, en aquestes composicions pop purament, no? Potser si ara escoltessis la música d'avui en dia, no hi hauria tant de pop, no? Hi hauria potser altres estils musicals o alguna cosa més urbana, no? Escoltes música que ara mateix semblaria que escolten els joves també, eh?
0: Sí. Jo ara mateix, doncs, dels meus cantants preferits de la música actual, doncs, seria un Nil Moliner. Moltes gràcies aquí a Catalunya, doncs, ha sigut per mi dels grups més macos i que millor han composat darrere d'un xarango, evidentment. Però sí, ara mateix, doncs, hi ha artistes tant catalans com espanyols que per molt que sigui música actual i moderna, ho aconsegueixen. La veritat que a mi m'agrada molt la música actual.
1: Que bé. Berta, tu ets de Sant Vicenç de Montalt, t'hem vist actuar-hi diverses vegades, l'última aquest mateix agost. Estàs fent públic ja, allò que diuen fer comunitat. Com és allò d'anar fent poc a poc camí, anar pujant a l'escenari i anar-t'hi trobant a gust, fins i tot, que també és una evolució, no? Hi ha un moment en què passes nervis i de l'altre dius, vaig a fer el meu show i aquí la gent flipa.
0: En tema públic no sabria dir-te, la veritat. Però sí que, personalment, cada vegada que pujo a l'escenari, per mi és com un aprenentatge, no? Els nervis pues, van millorant, la posada en escena també. Sempre hi ha nervis, evidentment, jo crec que ja no perquè sigui jo, sinó crec que inclús l'artista que està a un nivell molt alt també tindrà nervis.
1: Sí, de respecte d'això, que hi ha moltes coses
0: Exacte.
1: Al darrere que han d'anar sincronitzades i tot
0: Exacte.
1: Ha d'anar bé.
0: Sí. Però cada concert jo penso que és un aprenentatge.
1: Molt bé. I això de fer música, que ja és prou important, és el que dèiem, no? M'ha de venir la idea, he de fer la cançó, he de fer-hi la composició, posaria coses que siguin macos, que transmeti, he d'anar a l'estudi, he de fer màgia amb el Leo. Però és que després he d'arribar al públic, perquè si no arriba al públic tampoc serveix de res, no? I llavors les xarxes socials avui en dia també ens ajuden a empènyer, no? Com portes això d'haver de fer música i alhora una mica de màrqueting?
0: Les porto molt malament, la veritat. Jo sóc molt de viure amb la meva família, els meus amics, la meva parella, vaig disfrutant i el mòbil està molt a sobre, ho porto malament. Però la veritat que tampoc composo molt per als altres. Composo el que m'agrada i si a la gent li agrada i m'escolta, pues endavant i perfecte i em fa molta il·lusió, però tampoc m'adapto molt al públic. És a dir, jo penso que els compositors composem coses molt personals que tampoc ens hem d'adaptar a què agradarà o què no. Jo composo i faig les lletres que jo escoltaria d'un artista.
1: M'agrada molt perquè la gent que es dedica a la música i a fer la part més compositiva i creativa no se li dona mai bé el tema del màrqueting, les xarxes i de més. I, en canvi, la gent que se li dona bé el màrqueting, xarxes i de més, té com un equip que li diu, bueno,
0: sí,
1: va, però tirarem cap aquí.
0: Marcial. Sí,
1: és ben curiós, eh?
0: Sí. Suposo que és perquè ho fas perquè t'agrada, perquè és com un hobby, no ho veus com un objectiu de feina, de dedicar-te a això. Sí, no sé com explicar-te, no? Com ho fas quan ho fas per hobby, en els teus moments que trobis o de ratos, no li dones tanta importància a les xarxes socials. Suposo que la gent que sí, que ha d'estar allà cada dia a sobre, és perquè la seva vida potser depèn d'això. al principi, si ja vas amb aquest objectiu. A la llarga, pues, pues, evidentment, ho hauràs de fer.
1: Veurem on arriba la carrera musical de la Berta Vaquero, avui a Premià Mèdia, unes cançons que parlen, i ja ho veieu i ho sentiu, de records, d'emocions, de vincles, de la vida als pobles, fins i tot, que també s'ha de reivindicar, no? Una mica el que tenim al Maresme, o la sort de tenir el Maresme, no? Aquesta calma amb moltes històries a dins.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, la sort que tenim la gent del Maresme de viure en un poble. Estic molt agraïda i per això havia de fer una cançó del meu poble.
1: I tant que sí, i tant que sí. Berta, quins reptes et marques? Perquè al final cada artista també té els seus propers passos, no? Tu ens has dit amb molta calma, que és com, mira, la música em va trobar, vaig connectar, jo no tinc pressa, jo vaig fent, no?, a veure què passa, però hi ha reptes, hi ha objectius?
0: Home, sí, la veritat és que sí, que a mi m'agradaria, pues, dins del pop català, pues, m'agradaria arribar, pues, a cantar un Canet Rock o alguna cosa així, i sobretot l'objectiu més proper seria, pues, que alguna productora li agradés, confiés en mi i jo els hi pogués proposar els projectes que tinc en ment, que m'encantaria tirar endavant, però evidentment que sense un equip darrere costa molt. Anar sola dins d'aquest món, tirar sola és difícil, llavors és que alguna productora confia en mi i es fixi en mi.
1: Que bé, de moment... Sensacions són bones, perquè vas guanyar dos premis al concurs Mares Music, no? La qual cosa també et consolida com una de les veus emergents a la comarca. Com va anar l'experiència del Mares Music, que el tenim a més en dansa aquests dies, encara hi ha gent que s'hi pot apuntar?
0: Sí, pues molt bé, va ser una manera, perquè el concert que vaig fer a l'estiu anterior va ser molt improvisat i vinga, anem a fer-ho. Sí que al Mares Music vaig com experimentar el procés d'uns mesos abans, treballar-ho amb ballarines, fer coreografies, la vestimenta, la producció... Sí que va ser
1: un show total, eh?
0: Va ser més la preparació d'un show, vaig aprendre això, no? Els altres cops sí que havia cantat, vols cantar aquell dia a Sant Vicenç? Sí, pues agafo el micro i canto, no? Però sí que va ser com viure la preparació del show. I això em va agradar, vull viure, la veritat que m'agradaria en un futur dedicar-me i arribar a fer un concert amb cara i ulls, no? M'encantaria, però bueno, ja es veurà.
1: I quan et premien doblement, què et fa sentir?
0: Bueno, doncs, que ha agradat al públic i això, pues, és molt satisfactori. Com a artista és molt satisfactori, perquè ja no és que hagis agradat a la teva gent del voltant, amics i família, que sempre és gent que t'apoyarà, no? Però que hagi agradat a gent externa que no em coneixen de res i que hagin connectat amb mi amb les cançons, pues, és molt guai.
1: Que bé. Propers concerts?
0: Propers concerts, pues, de moment no ho sé. Segurament per Nadal, perquè tinc una cançó de Nadal també. Uh-huh. Cantaré les festes del meu poble, sempre canto els concerts dels nens amb la meva cançó. També anar a l'església amb un grup de coro que hi ha de gent gran, pues, fem la meva cançó. Faig aquests petits concerts, que més és col·laborar...
1: Escoltar el teu tema cantat per una coral, no?
0: Sí,
1: deu ser de pell
0: maco.
1: De gallina, no?
0: I a l'església. I a l'església. És molt maco. Però de moment no sé. A veure què sorgirà. Suposo que en algun altre concurs em presentaré. No sé si tornem a presentar Mares Music, que crec que es pot tornar a presentar, però... Però bueno, no ho sé, aniré veient.
1: Anar creixent, així és la carrera musical de la Berta Vaquero, que avui ha vingut a Premià Mèdia a presentar-nos aquests primers treballs, Papallones i la història de mi amiga, i evidentment, Berta, també, ja sé que deies que no ets molt prolífica a les xarxes socials, però si algú et vol seguir, vol conèixer i vol seguir la teva carrera i anar-te a veure propers concerts, et poden seguir, imagino, no?
0: Em poden seguir.
1: A Instagram?
0: Sí, Berta Vaquero, acabat amb dos os, tal qual. I em poden seguir, jo ja aniré, pues, ensenyant una mica el procés de la música, sempre que pugui, no sóc molt de treure molta informació perquè no tinc temps, no? També treballo a part de la música, llavors doncs, intento sempre, pues, fer petits spoilers del que faré, de si ve un concert, de si trec un tema i després d'ensenyar els processos.
1: I així anirem descobrint i desgranant també aquest nou disc que veurà la llum... properament, mentre anirem coneixent també els diferents singles. Ha sigut un plaer tenir-te avui a la ràdio a Premià Mèdia, Berta. Moltíssimes gràcies per venir, que vagi molt bé i estarem també molt atents a aquesta carrera, que esperem que tingui molt d'èxit. Qualsevol cosa i novetat, vens i ens l'expliques, d'acord?
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com La Ossa Estelar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil aixecarà el confinament del Baix Ebre i el Montsià, però manté la recomanació d'evitar els desplaçaments durant tot el dia per la persistència de les pluges. El Meteocat ha allargat fins al vespre la situació de màxim risc per una atmosfera molt inestable i precipitacions que encara poden ser torrencials. Connectem ara amb la nostra companya Maite Polo. Com evoluciona tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que aixecaran el confinament al Baix Ebre i al Montsià tan bon punt ha dit acabés la roda de premsa i, de fet, aquesta roda de premsa ja ha acabat fa uns minuts. Ha remarcat, però, que aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat.
5: Des de la roda de premsa enviarem unes alertes a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
4: Pel que fa als forts aiguats que han caigut a les comarques del sud de Catalunya, les carreteres han resultat fortament afectades. Els bombers han rescatat 14 persones, ha dit la consellera, que han quedat atrapades dins dels seus vehicles. Algun d'ells ja estava sent arrossegat per l'aigua, ha dit un dels bombers que ha intervingut a la roda de premsa, i 5 d'aquestes persones rescatades les han allotjat de forma provisional en centres d'acollida a Ulldecona, Amposta i Tortosa. Des del Meteocat avisen que demà caldrà intensificar encara la vigilància a Terres de l'Ebre i a Camp de Tarragona, i també a la costa central de Catalunya, perquè diu que tornarà a haver-hi registres significatius.
3: Gràcies, Maite. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I a conseqüència, el Departament d'Educació ha ordenat també el confinament o el tancament dels centres educatius al Baix Camp. Ens ho explica l'Adrià Duc des del Baix Camp Ràdio.
6: El Departament d'Educació ha ordenat aquest divendres el tancament dels centres educatius del Baix Camp davant la previsió de pluges intenses. L'avís als serveis territorials s'ha fet a primera hora del matí, quan en alguns centres els alumnes ja havien començat la jornada, un fet que ha obligat moltes famílies a anar-los a buscar. La mesura també afecta els centres educatius d'altres comarques, com el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, com a conseqüència de l'episodi de precipitacions previst al sud de Catalunya. Protecció Civil ja havia enviat dijous al vespre un missatge a S-Alert per advertir de les pluges intenses i demanar precaució. La gestió del tancament ha generat crítiques d'USTEC, que ha reclamat explicacions al departament sobre els protocols activats i la coordinació amb els municipis i els serveis d'emergències. El sindicat defensa que les decisions es comuniquin amb més antelació per evitar desplaçaments i possibles situacions de risc.
2: Notícies en xarxa.
7: Sensacions agradolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
8: Premià de Mar en 3 minuts.
7: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. L'AFA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional aquest dissabte. Els premianencs rebran l'escarxa basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:45 del migdia.
8: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Media.
9: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
11: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
12: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
13: Hola, soc Josep Maria Cano, regidor de l'Ajuntament de Premià de Mar. Avui us volia parlar de tres temes de Premià que aquests dies m'han fet pensar, m'han fet reflexionar. El primer és l'escola Barnova. Les obres havien de començar durant les vacances escolars, però finalment han començat al setembre amb el curs ja en marxa. L'Ajuntament diu que aquest canvi de calendari va ser una decisió de l'empresa constructora i que ara estudia quines mesures pot prendre. I jo crec que arribat aquí, més que entrar en una discussió sobre qui té la culpa, el que toca és pensar en les famílies, perquè tenen nens i nenes que cada dia van a l'escola i que hauran de conviure durant mesos amb unes obres. I el que necessiten és saber què passarà, quin era el calendari, quines feines poden afectar més a les classes, com s'informarà a les famílies si hi ha algun canvi. L'AFA de l'Escola Barnova fa temps que demana més informació i més diàleg, i em sembla una cosa molt raonable. Al final, el pati alternatiu ja està en funcionament, que és una bona notícia, però una obra d'aquesta dimensió necessita una comunicació constant amb la comunitat educativa, no només quan hi ha un problema. El segon tema és el tema dels autobusos, el que estem patint al Baix Maresme, no? Aquí l'important és no confondre responsabilitats. Aquest servei no depèn de l'Ajuntament de Premià de Mar, depèn de la Generalitat, però els problemes els pateixen els nostres veïns i veïnes. Retards, autobusos plens, problemes d'horaris... Millorem bus, fa temps que ho denuncia i ara torna a reclamar que els ajuntaments del Baix Maresme passin pinya i exigeixin resposta a la Generalitat. Al maig es va anunciar un pla de xoc de 21 milions d'euros, han passat uns mesos, i crec que ara la pregunta és bastant clara. Quina part d'aquestes millores arribarà al Baix Maresme i quan la notaran els usuaris, que és el més important? Aquí és on crec que l'Ajuntament i Premià de Mar ha de fer-se sentir. No perquè l'Ajuntament gestioni els autobusos, que no els gestiona, sinó perquè darrere de cada autobús que no arriba o que va ple hi ha veïns i veïnes de Premià de Mar que han d'anar a treballar, que han d'anar a estudiar o simplement han d'anar al metge, no? I acabo amb un tercer tema, que és la recollida de residus comercials. Des d'ahir tenim en funcionament una nova RECOM, amb una recollida més adaptada a les diferents zones i als diferents tipus de comerç. Aquí ja seria prudent, acaba de començar, per tant, ni podem dir que funcionarà fantàsticament ni que serà un desastre. El que sí que podem fer és seguir-ho, fer un seguiment. Parlar amb els comerciants, veure quines incidències apareixen, comprovar si el servei funciona millor i veure què s'ha de corregir. Al final és una correcció constant. L'Ajuntament diu que al final d'any farà balanç, i per mi em sembla perfecte. Doncs quan arribi aquell moment, estaria bé que aquest balanç no fos només una valoració general, sinó que tinguéssim dades per poder comparar. Perquè al final aquests tres temes són molt diferents, però tenen alguna cosa en comú. Una escola en obres, uns autobusos que depenen de la Generalitat o un nou sistema de recollida de residus. En els tres casos, el veí necessita saber què està passant, què es farà i si les coses estan millorant. I això, al final, també és fer política municipal. Us desitjo un molt bon cap de setmana.

0: Bon dia i bon divendres 2 d'octubre de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Divendres 2 d'octubre, avui amb la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana. Com sempre, sense futbol a la primera divisió masculina, però sí a la Lliga F i a les categories inferiors. En bàsquet també farem prèvia avui del Beşiktaş-Barça, tercera jornada d'Euroliga masculina que juga aquesta tarda a les 7 a Turquia. També repassarem la derrota del Barça d'handbol dura ahir a la final del Mundial de Clubs, motos, hoquei patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, guerra de comunicats en les últimes hores entre Barça i Real Madrid, amb la UEFA de pel mig.
1: Sí, ahir la UEFA va comunicar que ha rebut un informe procedent del Real Madrid referent al cas Negreira, tal com havia anunciat a principis d'estiu Florentino Pérez. Per aquella roda de premsa, de fet, el Barça va interposar una demanda contra l'entitat blanca per difamació. Un club blaugrana que va puntualitzar en un altre comunicat que el cas no s'ha reobert, perquè de fet mai no s'ha tancat, i que l'expedient es va iniciar el 2023 i que des de llavors l'entitat ha atès sempre tots els seus requeriments.
0: Més enllà d'això, aquest cap de setmana encara no tenim lliga a la primera divisió masculina pels partits de seleccions. Ara en parlem, però sí que hi ha Lliga F.
1: Sí, demà obren la sisena jornada els partits de dos dels equips catalans. L'Espanyol rep a partir de les 12 del migdia l'Alavés, l'equip que té just per sobre la classificació. I a la mateixa hora, el Badalona Women buscarà tornar a guanyar després de dos partits sense fer-ho al camp del Sevilla. Diumenge jugarà el primer clàssic del curs, un Barça-Madrid que es disputarà a l'Spotify Camp Nou.
0: El Madrid que hi va empatar a un al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions. Parlant de clàssics, segons apunten diversos mitjans, el Barça ja ha decidit quin artista serà a la samarreta del Barça-Madrid masculí del 25 d'octubre.
1: Es tracta del raper Tyler, the Creator, que hauria estat l'escollit pel Barça per lluir la samarreta del clàssic del Camp Nou, segons va informar l'Espori, ha confirmat RAC1. El californià té 17 milions de seguidors a Instagram i ha guanyat 3 premis Grammy. Tyler, the Creator, serà el nou artista que aparegui en una samarreta del Barça en aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, el Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo.
0: Com dèiem, el partit de seleccions demà torna a jugar a la selecció espanyola absoluta.
1: El combinat estatal, amb 6 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto, rep demà a Oviedo la República Txeca en la tercera jornada de Nations League. D'altra banda, ahir el blaugrana João Cancelo va marcar en la victòria de Portugal per 2-4 contra Dinamarca, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández van empatar 2 contra Grècia. També ahir, Xavi Espar va jugar tota la segona part amb la selecció espanyola sub-21 en la golejada per 0-13 contra San Marino. Finalment, avui juga a la França de Koundé a 8:45 del vespre contra Itàlia.
0: Sí que hi ha jornada, recordem, a la segona divisió masculina, malgrat aquests partits de seleccions.
1: El Girona espera recuperar algun dels internacionals per rebre diumenge al Mallorca en partit de la 8a jornada. I demà el Sabadell rep a la nova Creu Alta un altre equip adscrit a la Federació Catalana, l'Andorra. Serà a partir de 7:15 de la tarda.
0: Una 8a jornada, per cert, que obre avui l'Aldenc Oviedo, el dia en què s'ha fet oficial la compra del club d'Elda per part de Leo Messi, que també, recordem, ja és propietari del Cornellà. En bàsquet, avui el Barça afronta la tercera jornada d'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes, que venen de Dubai on van perdre contra l'equip de Xavi Pascual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Beşiktaş a partir de les 7. El Barça, que ve de Turquia, ja ho dèiem, viatjarà cap a Múrcia, on en menys de 48 hores tornarà a jugar, en aquest cas en partit de la segona jornada d'ACB, diumenge a la tarda.
0: Una segona jornada cobra demà la 6a Joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona el Morabanc Andorra a les 6 de la tarda.
1: També demà i també a casa el Nou Congost juga al Quinsanàs Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda de lo Camp Múrcia-Barça, que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida, Sant Pablo Burgos i el Baskonia FIAC Girona.
0: Encara en bàsquet, demà comença també la Lliga Femenina, amb els dos catalans jugant tots dos a les 6 de la tarda.
1: Espar Girona, que ve de la decepció de dimecres, amb la derrota a Fontejau que el deixava fora de l'Eurolliga, visita la pista de l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. D'altra banda, la catalana Mariona Ortiz ha anunciat que deixarà el Saragossa a partir del desembre.
0: En handbol, dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs.
1: L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Veszprém hongarès, dirigit per Xavi Pascual, Pasquí, i amb un altre ex-blaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. El Barça torna a jugar demà, en aquest cas ho farà al Palau, i en el partit de Lliga Sobal contra l'Alacant.
0: Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament, al qual se li ha concedit el partit previst també per demà. En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: Sí, aquest matí i matinada s'han celebrat ja els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El murcià Pedro Acosta ha estat segon i Marc Márquez tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el 8è millor temps i torna a competir després de mesos de baixa per lesió el rosinc Maverick Viñales, que ha marcat el pitjor temps, 22è, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica.
0: En tennis, Paula Badosa afronta aquesta matinada que ve la segona ronda del 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa, que ve de superar la russa en passaport australià Kasatkina, s'enfrontarà contra la letona Yelena Ostapenko a partir de les 5 de la matinada hora catalana al torneig xinès.
0: I un últim apunt, Mireia Belmonte formarà part a partir de l'any vinent del Saló Internacional de la Fama de Natació.
1: La badalonina rebrà aquest reconeixement en una cerimònia que se celebrarà el 10 d'abril del 2027 a Florida. Belmonte, amb 4 medalles olímpiques, al seu palmarès figurarà al costat de grans referents dels esports aquàtics catalans catalans, com són Bernat Picornell, Manel Estiarte i Andrea Fuentes, entre d'altres.

0: I com cada divendres hem de repassar també tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Un cap de setmana, Alba, en què tindrem 4 grans partits de futbol.
1: Vinga, ens hi posarem demà dissabte a partir de les 4 de la tarda amb el duel català de la segona federació femenina entre l'AM Lleida i l'Europa. El Requesens hi ha a la xarxa més amb Lleida Televisió. I diumenge, també a la plataforma de streaming i a Lleida Televisió, partit de la tercera federació masculina entre l'Atlètic Lleida i la Pobla de Mafumet. Això serà a les 5 de la tarda. I a les televisions locals, també diumenge, una hora abans, a partir de les 4, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs. I quan acabi, a les 6, duel català de la segona federació masculina, corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, des de l'Olímpic de la cocapital vallesana.

0: transita molt ràpid i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat perquè, si no, doncs, bueno, si el porten ells al seu terreny, se'ns pot complicar. Vigilàncies molt controlades, saber molt bé quines són les coses que van bé a l'Alavés i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc i estar molt en camp contrari.
1: Demà a les 12 aquest Espanyol a l'Alavés, demà a la mateixa hora jugarà el Badalona Women, en aquest cas al camp del Sevilla. Les badalonines es troben a la zona tranquil·la a la classificació, però encadenen dos partits consecutius sense guanyar. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: Les badalonines arriben al maig després d'haver patit una dura derrota contra el Granada el passat dissabte. El conjunt dirigit per Marc Ballester va mantenir un domini clar del partit, mantenint el 75% de la possessió i aconseguint generar fins a 16 ocasions de perill. Però un gol a l'últim minut de l'afegit va enfonsar totalment les badalonines. Les jugadores, però, ja han passat pàgina i aquesta setmana s'han centrat en el partit contra les sevillanes. El Sevilla també va perdre l'enfrontament de la jornada anterior per la mínima als últims minuts de partit i actualment es troba en la novena posició de la Lliga F amb 6 punts. És un equip que en transició ofensiva genera perill perquè compta amb jugadores ràpides i que també té les seves files futbolistes amb molta experiència en l'elit. La davantera de l'Ona, Sheila Guijarro, explica que per endur-se la victòria hauran d'estar encertades.
3: Sí, yo creo que al final el equipo propuso, tuvo el mayor porcentaje de posesión, pero sí que es verdad que tenemos que afinar en la línea, al final en zonas de tres cuartos para hacia adelante, porque al final el fútbol son goles y hay que marcar para podernos llevar el resultado.
2: El duel corresponent a la sisena jornada de la Lliga F es jugarà a l'estadi Jesús Navas.
1: Gràcies, Sílvia. D'altra banda, diumenge tindrem clàssic a l'Spotify Camp Nou. Primera vegada que l'equip de Pere Romeu juga aquest a l'estadi aquesta temporada contra un conjunt blanc, el Madrid, que ahir va empatar a un al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. El Barça, que recordem, va golejar dimecres 0-6 a la Roma i és líder en solitari de la primera fase de Champions, també és líder en solitari d'aquesta Lliga F. En categoria masculina encara no tindrem partits de Lliga a la primera divisió aquest cap de setmana, perquè en què continuen els partits de seleccions. Demà torna a jugar a Espanya, que rep Oviedo a la República Txeca a la tercera jornada de Nations League. Aquests estaran parlant amb el seleccionador Luis de la Fuente i també a la lateral del Madrid, Marc Cucurella. I ahir ja va compareixer en roda de premsa un altre dels catalans, l'extrem del Liverpool, Víctor Muñoz, que pot tenir opcions a jugar més minuts demà.
4: La verdad que tanto en los entrenamientos como en los partidos se puede ver siempre el nivel que da el equipo. La verdad que cada entreno es algo muy bonito de poder compartir con ellos, porque el balón, el ritmo que tiene la pelota, los desmarques, esa química que hay entre los jugadores, pienso que es único y bueno, yo creo que se refleja en cada partido de la selección.
1: Demà a 9:15 aquest Espanya-República Txeca, un Víctor Muñoz que assegura també que té una molt bona relació amb Lamine Yamal, gran estrella de la selecció i amo i senyor també de la posició extrem.
4: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
1: Demà a 9:15, com dèiem, aquest Espanya-República Txeca amb la campiona del món, el comitè estatal liderant el grup en solitari de la Nations League, després d'haver sumat el 6-6. D'altra banda, sí que tenim lliga aquest cap de setmana, segona divisió. Avui arrenca la vuitena jornada amb un Aldenc Oviedo, el conjunt d'Elda, que ha confirmat en les últimes hores que l'ha comprat Leo Messi, que després de comprar el Cornellà ja també és propietari d'un equip professional. Pel que fa als catalans, el Sabadell rep demà la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana com és l'Andorra. El Girona jugarà diumenge en el que probablement és el partit de la jornada, Montilivi contra el Mallorca, dos equips que fa només uns mesos estaven a primera divisió. Més futbol, més agenda del cap de setmana. Avui comença amb derbi madrileny de filials. Real Madrid-Castilla-Atlético Madrileño a la sisena jornada de la primera federació masculina. Demà jugarà el Sant Andreu, que rep a Can Dragó a l'Antequera. I diumenge torn del Nàstic, a visita del camp del Múrcia i de l'Europa, que jugarà a Osca. A la segona federació masculina, demà només tenim un partit del grup 2, l'Espanyol B Nàixera. Tornant a la categoria femenina, a la segona federació demà tenim un duel català entre l'AM Lleida, el líder de la categoria, i una Europa que ve de golejar 4-0 dimecres a un equip de segona categoria superior, al Villarreal, a la Copa de la Reina. En parlava dimecres, de fet, l'entrenadora del conjunt escapulat, Nani Aces.
5: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar una, baixar l'eufòria, que serà important. Avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga.

0: capreta que no espera ningú i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrà manar a punt.
1: Demà ja arriba dissabte, aquest AM Europa es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Lleida de Televisió a les 4 de la tarda. També demà jugarà l'Ona Sant Adrià al migdia contra el Villaviciosa de Odón i també el Barça C, que rep el filial del Llevant. I encara seguint amb futbol, que podrem veure a la xarxa Més, a la tercera federació masculina, diumenge a les 5 es transmetrà el partit entre Atlètic Lleida i Poble Mafumet, i a la Lliga Elit, diumenge a les 5, tindrem a les 4, volíem dir, a l'Enjoc TV, el Martorell Argentona, Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
2: El primer equip del Club de Futbol Martorell afronta aquest diumenge a les 4 i 5 de la tarda la tercera jornada de la Lliga Elit amb la visita del Futbol Club Argentona al complex esportiu Torrent de Llops. Els blanquivermells arriben al duel després de perdre per 2-1 al camp de la Unió Esportiva Rubí i buscaran estrenar el caseller de victòries a la màxima categoria del futbol català. El conjunt d'Edu Berrocal suma un punt després de les dues primeres jornades, mentre que l'Argentona presenta els mateixos números. El partit, per tant, servirà perquè un dels dos equips pugui fer un pas endavant en aquest inici de competició.
1: Gràcies, Gerard. Tampoc no podrà disputar aquesta tercera jornada de Lliga Elit al Prat, que diumenge mirarà de segellar la classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei. Els Potalà van superar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa, en resultat que defensaran diumenge, com dèiem, el Sagnier. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
3: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat té a tocar una cita històrica amb la Copa del Rei. El diumenge, a partir de les 4 de la tarda, el municipal Sagnier viurà el partit de tornada de la fase prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, en un duel on els Potablaves defensen una renda gairebé definitiva. El conjunt dirigit per Cristian Gómez, recordem, va guanyar 1-5 en el partit d'anada. Tot i això, el tècnic pretenc no es refia per a la tornada.
4: Crec que falten 90 minuts, és futbol, i crec que tal com ho fas tu, t'ho poden fer ells. Llavors, hem d'estar concentrats, ells són un bon equip.
3: I pel que fa al rival de la següent ronda, ahir la Reial Federació Espanyola va donar a conèixer la composició dels quatre grups i el Prat ha quedat ubicat en el grup 2. És a dir, que el Prat s'enfrontarà a un rival de primera d'aquest grup 2, que figuren l'Osasuna, l'Alavés, l'Espanyol i l'Atlètic Club.
1: Parlem ara de bàsquet. Gràcies, Jonathan. El Barça afronta avui la tercera jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes que venen de Dubai, on van perdre, recordem, contra l'equip de Xavi Pascual, i ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Besiktas. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic.
5: El nostre últim partit va ser una mica estrany pel fet de guanyar tres quarts i perdre el partit, la qual cosa ens mostra coses bones i coses dolentes. Volem aprendre de les coses dolentes i construir sobre les coses bones.
1: I en aquest mateix sentit s'expressava un dels nouvinguts, dels 11 nouvinguts aquest any a Can Barça, com és Stanley Umude.
6: Va ser una derrota dura a Dubai, però vam lluitar-ho i ja estem preparats per afrontar el següent repte. Ells juguen amb molta energia, a un ritme ràpid i tenen molts llançadors, així que hem de fer una bona feina estant concentrats per frenar els seus llançadors. El partit dura 40 minuts i crec que el més important és no tenir cap d'aquestes petites desconnexions durant el joc. Es veu un gran bàsquet a l'Eurolliga. Cada jornada es viuen bons partits. Hi ha grans jugadors i si no estàs concentrat, et poden deixar en evidència.
1: Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Besiktas-Barça. Els blaugranes que de Turquia viatjaran cap a Múrcia, on almenys a 48 hores, diumenge a la tarda, tornaran a jugar, en aquest cas partit de la segona jornada de Lliga C. Una segona jornada cobra demà a les 6 de joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona al Morabanc Andorra. A les 6, també demà i també a casa, el Nou Congost en aquest cas, juga el Kitsanas Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda del bloc Múrcia-Barça, que tanca les jornades, disputaran també l'Ilerna Lleida Sant Pablo Burgos i el Baskonia Fiat Girona. I encara en bàsquet, demà comença la Lliga Femenina, que amb els dos catalans juguen tots dos a les 6 de la tarda, la primera jornada. L'Espart Girona, que ve de la decepció important de dimecres amb la derrota a Fontajau, que el deixava fora de l'Eurolliga, visitarà la pista d'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. UA Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: La Liga Femenina Endesa 2026-2027 aixeca el teló i una temporada més ho fa amb el Cadira Seu com un dels equips participants en el màxim esglaó del bàsquet femení estatal. Un fet que, tot i normalitzar-ho, s'ha de posar en valor. Després d'una bona pretemporada i que va finalitzar amb la consecució de la Lliga Catalana Femenina, el Cadira Seu viatja fins a una de les pistes més històriques de la competició i davant l'equip més exitós d'Espanya, l'antic Perfumeries Avenida, l'actual Mainz Avenida. Pepe Vázquez, l'entrenador del Cadira Seu, deixava clar a UAU que l'equip afronta el debut amb la voluntat de guanyar a domicili.
7: Sí, sí, yo creo que es motivante, ¿no? Vamos probablemente, ¿no? A la pista más histórica de la liga, ¿no? Contra uno de, con el equipo más laureado, ¿no? De la competición enfrente y un rival que va a ser difícil porque ganar en Duisburg Silvia Domínguez siempre es muy, muy complicado, pero vamos con la ilusión y la ambición que tenemos que tener para intentar empezar bien. Nosotros queremos empezar bien, queremos empezar ganando.
3: El partit a la pista del Mainz Avenida demà a les 6 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. Parlem ara d'handbol. Dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any, recordem que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Veszprém hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, i amb un altre ex-blaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. Emil Nielsen, que va deixar el Barça aquest estiu, recordem. Escoltem l'entrenador actual del Barça, Carlos Ortega.
1: Ha habido poco partido. Creo que nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Nada, hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero desde luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa.
0: Com sentíem, això no s'atura. Demà mateix torna a jugar el Barça, en aquest cas en el retorn de la Lliga Sobal, a 6:15 de la tarda, el retorn pel Barça, evidentment, a 6:15 de la tarda al Palau Blaugrana. Finalment, no jugarà demà el Freaking Granollers, que ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament al partit previst també per demà i li han concedit. Parlem de motors, ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP. Aquest matí i matinada s'han celebrat els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El petit dels Márquez ha superat per 76 mil·lèsimes el murcià Pedro Acosta, que ha estat segon, i per una dècima el seu germà Marc, que ha estat tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el vuitè millor registre. Un Marc Márquez que deia ahir a DAZN que els problemes que va tenir a Àustria ja estan solucionats i mirarà d'apropar-se a Martín, a la general, després d'aquest cap de setmana. Un Marc Márquez que, òbviament, té bons records del Japó, que és on es va coronar l'any passat campió del món.
2: El año pasado aquí, pues, y lo dije y lo vuelvo a decir, cerré el círculo que tenía pendiente y fue un gran fin de semana de grandes emociones, pero este año es diferente. Lo importante es que seguimos luchando un año más por el título, que estamos en la pelea y veremos un circuito que me trae buenos recuerdos, pero esto no significa que sea más fácil o más difícil.
0: Qui torna a competir després de força mesos de baixa per lesió és el pilot de Roses, Maverick Viñales, que ha fet el pitjor temps, 22è, aquest matí, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. Ell mateix explicava ahir la seva situació, també a DAZN, tenint en compte que no té plaça l'any vinent a la graella de MotoGP.
3: No sé, es que me había hecho la idea y estaba muy bien, así que no lo sé. Ya me había como realmente puesto en la cabeza que es lo que había y también dependía mucho del equipo, no solo de mí. Si por mí fuera, yo hubiera intentado correr ya después del verano, pero no solo dependía de mí, dependía también del equipo, no sé si compromisos, no tengo ni idea. Pero obviamente para mí ya estaba hecho, que yo no corría más y ya me había hecho la idea y ahora tengo que volver a las overseas. Obviamente me da mucha pena por mi familia porque ya como ya me había hecho la vida para estar en casa, ahora tengo que volver a ponerme a tope, ir al límite, no es fácil hacer el switch este.
0: L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica. Aquesta propera matinada, entre les 4 i les 5, tindrà lloc els entrenaments classificatoris i a les 9 del matí l'esprint. La cursa llarga es disputarà diumenge a partir de les 7 del matí. Evidentment, tot parlem d'hora catalana.

0: En hoquei patins, un apunt, pendents de l'inici del Mundial d'Asunción, de Paraguai. En parlarem, evidentment, aquest principis d'octubre, de tots els catalans que hi ha allà, no només amb hoquei patins, sinó també amb altres categories del patinatge, dels World Skates. El començament de l'hoquei lliga masculina femenina encara trigarà en arribar, però sí que està a punt disputant ja l'hoquei lliga plata masculina. Aquest cap de setmana arriba la segona jornada en què destaquem, per exemple, un espanyol, Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Martinelli Club Patí Manlleu masculí afronta aquest diumenge la segona jornada de la Lliga amb la visita al camp de l'Espanyol. Els manlleuencs arriben al partit després d'un bon debut amb una victòria per 5-1 davant del Mollerussa, al pavelló municipal. Ara el conjunt de Jordi Boada buscarà traslladar aquestes bones sensacions lluny de casa. Al davant, però, hi haurà l'Espanyol, que va començar la temporada amb derrota per 4-1 a la pista del Sant Just, però el tècnic del Manlleu considera que serà un partit molt exigent.
2: Doncs bé, un partit molt exigent, bueno, com serà la tònica de tota la temporada, i encara més quan jugues fora de casa. Estem veient doncs, la dificultat de treure punts a domicili, i això nosaltres venim de fer un bon partit a la primera jornada, i ara doncs, volem consolidar aquest nivell a fora.
1: El partit Espanyol-Manlleu es disputarà aquest diumenge a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Eloi. Per cert, també en hoquei patins, ja sabem que els dies 17 i 18 d'octubre viurem la final a 4, la gran final, la fase final de la Fritz-Ravik Lliga Catalana, masculina en aquest cas, que tindrà el seu desenllaç a Santa Perpètua de Mogoda, a la final a 4 d'aquesta competició, que reunirà els 4 equips classificats després de la fase de grups, que es disputarà, com dèiem, aquest principi ja ha començat i acabarà de disputar-se aquest principi de mes. I un últim apunt, en tenis taula, ahir en parlàvem, avui arrenquen les subdivisions masculina i femenina, aquesta tarda, amb 3 equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. Els 2 a la femenina, de fet, comencen tots dos amb dubtes de la situació econòmica. Ahir en parlàvem del Giro Vic i avui ho farem del Miró Ganxets, la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
3: El Miró Ganxets Costa Daurada afronta una temporada marcada per les dificultats econòmiques, tot i la il·lusió sempre latent per la possibilitat de tornar a competir a la Superdivisió Femenina de tenis taula, la incertesa ara mateix és el gran repte a superar per l'entitat. Pel que fa al president del club, Joan Carles Virgili, l'objectiu esportiu és clar, poder seguir competint el mes de desembre.
4: La realitat que tenim econòmica, amb la situació que hem de conviure i amb l'expectativa més aviat no de quants títols o si guanyarem moltes competicions, és amb esperar que el mes de desembre encara existiguem, no? Aquest és el gran repte esportiu d'aquesta temporada.
3: La primera mala notícia va arribar amb la renúncia a la Champions League i ara estan a l'espera de poder mantenir la seva posició a la Lliga de la primera categoria. La seva visió, per tant, és anar partit a partit per poder alinear jugadores i esperar que la solució es resolgui al més ràpid possible. Després d'anys jugant amb els millors equips d'Europa, el context del club obliga a centrar-se a les ganxetes en la seva habilitat més immediata. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Aleix. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sensacions agredolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. La FA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional aquest dissabte. Els premianencs rebran l'Escarxa Basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:45 del migdia.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat el sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
3: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai d'Ulldecona, i el 112 ha rebut prop de 400 trucades. A més, s'han suspès les classes a 4 comarques, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges encara s'allargarà força hores, com deia la consellera, i afectarà el litoral i prelitoral. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Doncs una situació encara de pluges entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, però podem dir, com a bona notícia, que no cauran amb la torrencialitat que hem tingut fins ara. Però en qualsevol cas plourà sobre mullat en aquestes comarques del sud del país. La màxima precipitació la tindrem entre el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i els Vallesos. També acabarà plovent una mica a les comarques de Lleida, però poc a Girona. I atenció, que el cap de setmana portarà més episodis de pluges intenses.
3: Gràcies, Luismi. De seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport, Sònia Kerr.
7: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
8: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
9: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
7: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
3: Repunta l'atur el mes de setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
7: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions i registra el millor setembre des que hi ha registres.
3: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
7: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
3: Els esports Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir de nou el Camp Nou. Joan Barberà.
10: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 14 rescats de persones atrapades a dins dels seus vehicles. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies, fins i tot, ja que les pluges, que encara es preveuen, poden continuar sent torrencials i afecta també el litoral i el prelitoral català. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès i el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els bombers han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades. Segons la consellera d'Interior, Núria Parrón, i no consten afectacions personals. Han allotjat les persones que ho necessitaven en 3 centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i per al cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
12: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
11: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, però ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses d'aquestes localitats.
12: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
11: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat aquest matí quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o bé afectades en aquesta zona del sud del país i uns 5.000 abonats continuen sense electricitat.
3: I la situació, aquest episodi de pluges, ha de continuar les pròximes hores. De fet, s'espera que s'estengui la resta de Catalunya, com sentíem, i també durant el cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera en concret aquests dies? Ampliem la previsió del temps.
6: Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, primer fer aquest esment de gairebé 300 litres per metre quadrat que han caigut a l'Ametlla de Mar, però és que hi ha hagut molts registres al sud, aproximadament, de l'Hospitalet de l'Infant, arribant fins al País Valencià, que han passat dels 200 litres per metre quadrat. La pluja imminent, la més important, la tindrem entre el Camp de Tarragona i al sud de la demarcació de Barcelona, fins al Vallès, aproximadament. S'ha d'advertir que no és una pluja torrencial, no és una pluja que provoqui problemes, però sí que serà bastant insistent les properes 2-3 hores, arribant fins a la Catalunya central. A Girona, poquet, i al nord de Lleida també tindrem alguna pluja. A l'Ebre hi ha una treva, a hores d'ara. Al cap de setmana, demà al migdia, i sobretot diumenge, esperem noves pluges importants. Probablement les de diumenge s'hauran de seguir molt de prop a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha algunes previsions que comencen a sortir-se de mare pel que fa pluja diumenge.
3: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents, com dèiem, les Terres de l'Ebre, la zona de moment que s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats durant 10 hores.
7: L'Ametlla de Mar acumula ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
3: A més, algunes carreteres continuen tallades i en el cas de Tortosa han hagut de desallotjar diverses persones de dos habitatges. Anem en directe fins allà. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, estem des d'aquest centre de comandament avançat que s'ha muntat aquí a Tortosa pels forts aiguats que han hagut al Montsià i al Baix Ebre. A hores d'ara la situació està més calmada, però com dèieu, ara mateix hi ha una vintena de persones desallotjades en dos edificis, al carrer Cervantes i al carrer Montcada, segons ha explicat l'alcalde de Tortosa, Marc Lleixa.
14: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
13: Pendent d'aquestes famílies, els bombers han dit que la situació ara està més normalitzada, però com te diuen que a la nit podria haver-hi un repunt, tot i que no seria el mateix que aquesta matinada.
3: Gràcies, David Benito. Encara al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs. S'han quedat desbordats i que han atrapat alguns vehicles. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
15: Des de primera hora d'aquest matí ha començat a ploure amb intensitat. Ahir van caure 85 litres i en el que portem des del migdia de dijous fins a la una del dia d'avui han caigut 271 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Això ha provocat talls en la via fèrria, en l'autopista AP7, la Nacional 340 i en diferents accessos al nucli urbà i a l'interior de la població, destacant també els talls que s'han hagut de realitzar per la baixada dels barrancs, alguns d'importància com el Galetet que desemboca al carrer Major i la plaça del Canó. A hores d'ara la intensitat de la pluja ja és mínima i en tot cas caldrà esperar a la previsió i a noves pluges en les pròximes hores.
3: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergència. La Plana Ràdio, Tere Giné.
16: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
17: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
16: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja i ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
18: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
16: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
19: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
16: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats, on s'estan debatent els dos decrets d'habitatge. No s'acabaran convalidant si res no canvia pels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 26 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras li demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
8: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
9: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
20: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
0: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
20: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat, diuen, amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica indefinida de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
3: I tot plegat està generant ja tota mena de reaccions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
20: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
21: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
20: Declaracions des de Galícia, on Illa ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
3: I reaccions també des del carrer, ja que coincidint amb la votació al Congrés, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general a causa de la crisi de l'habitatge.
20: Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
22: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el taulí de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
20: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa, diuen, dels desnonaments.
3: I mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
23: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
24: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
23: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'han fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
25: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
23: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
3: El mes de setembre tanca amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de les persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
27: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
26: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
1: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
26: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
2: Notícies en xarxa.
3: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
4: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
5: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
4: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
3: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a saltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
6: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, de moment, ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
7: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
3: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
7: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, d'entre els 50 i els 69 anys.
3: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
7: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
10: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
7: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa, aquesta casa. Durant els dos dies del concurs de Castells es preveuen que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
3: Cita també destacada a la Garrotxa, la Fira Liberis Liber de Besalú arriba aquest cap de setmana als 20 anys, una edició que compta amb fins a 69 segells editorials amb estils per a tots els públics. Eduard Canimas, Carlota Gurto, l'Escaramussa donaran un toc especial a aquesta fira. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Durant aquesta edició se celebraran els 20 anys de la fira. D'aquesta forma, mostren la conciliació com una fira referent per a les editorials independents que busquen fer-se un lloc en el sector. El director de la fira, Miquel Àngel Codes, parla sobre quin és l'objectiu.
12: Oficialment és la bibliodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a llibres diferents, perquè si no es posa aquest aparador hi ha aquest risc de que tothom consumeixi exactament el mateix, però indirectament, i l'objectiu real és passar-s'ho bé.
11: En aquesta edició, l'organització treballa en un nou projecte per fomentar l'hàbit de la lectura entre les noves generacions. A través d'un receptari il·lustrat, amb fórmules, trucs i consells dirigits a pares i professors, es busca incentivar la lectura als més petits. Cada

0: Una mica de música abans dels esports, perquè el grup Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc. Ho fa amb Els teus ulls, el segon senzill del projecte que es publica avui.
1: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el nou Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení torna a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que es disputa al Camp Nou, on el Barça juga els duels escollits. L'equip català, recordem, és líder, invicta amb 15 punts, i les madridistes han guanyat 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, monicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més, i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar el 100%, i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: I jugar al Camp Nou o tenir una gran actuació i fer aturades de molt de mèrit al Camp Nou?
3: Per això és allà una superestrella, no? És molt diferent, no? Òbviament, per tota la gent que hi ha, tot el renou, no? Ho fa especial, i òbviament pues, també ens un poc més a dalt, no? Però és moment també de controlar emocions per estar 100% concentrada i ajudar l'equip.
2: Diumenge a les 5 de la tarda, aquest partit de la sisena jornada de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. I demà a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona. A segona divisió masculina, demà al Centre d'Esports Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la Nova Creu Alta. El tècnic Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: I el Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a pujar a primera. A la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares al Terrassa i al Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe Lleida, per Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, poble de Mafumet. Hem de destacar que el partit entre la Pobla de Mafumet i l'Atlètic Lleida es podrà veure en directe, com dèiem, a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem ja a 3:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sensacions agredolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. La FA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrau homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional aquest dissabte. Els premianencs rebran l'Escarxa Basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 12:45 del migdia.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
3: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Lluís Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat caient les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
3: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
7: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
8: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
9: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
7: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
3: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
7: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
3: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
7: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
3: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou. Joan Barberà.
10: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda. Encara queden entrades a la venda.
3: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per a les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
12: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
11: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
12: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
11: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
3: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana. Molta precaució. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera aquests dies?
6: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia, i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre Mollat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida, i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
3: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
7: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
3: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
13: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que està muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
13: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
3: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià, a Santa Bàrbara, aquest episodi.

0: ajuda, els ho donarem.
1: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
0: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
1: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
2: Notícies en xarxa.
3: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires al decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
7: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
4: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar, a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
3: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi acabat de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Mari Carmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
8: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
9: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya, i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
8: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
3: I reaccions també des del carrer coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
8: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
10: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint. I tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el tauler de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
8: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
3: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
8: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
11: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
3: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar

0: sospitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
2: Tiene que trucar yo para poder informarme. Pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
1: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'han fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
3: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
1: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: Són 3:45 al setembre, tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric i els desocupats també han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
5: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
4: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
6: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
4: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturat, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
7: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
8: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
9: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
8: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
10: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
10: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'en entre els 50 i els 69 anys.
0: I a Terrassa, els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
10: Està atacant Perellada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena plaça de Tarragona.
10: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
11: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraquarena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
10: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa Aquesta Casa. Durant els dos dies del concurs de castells ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
0: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
12: La previsió de pluja obliga l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
13: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
12: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte, que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicta amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, Mónica, molt bé. Crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més, i crec que això s'està notant. Tenim a totes gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina, demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu, rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al Camp d'Esports. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-los. Amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
6: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y, bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
5: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guanya a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit del Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.
2: A la Lliga Elite el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plena poliesportiva en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Sensacions agredolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
9: Premià de Mar en 3 minuts.
8: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. La Fa de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrau homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional aquest dissabte. Els premianencs rebran l'Escarxa Basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 12:45 del migdia.
9: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Totes les mirades atentes al Congrés dels Diputats, on en breu es votaran els dos decrets d'habitatge que no acabaran convalidant-se pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament cobra la possibilitat d'un avançament electoral el dia 26 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates. La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. Just ara està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez, que ha demanat als diputats que votin pensant en la gent. L'escoltem.
11: En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público.
10: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud del país amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: Aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
10: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles i el 112 ha rebut unes 500 trucades. També s'ha desallotjat una vintena de veïns de dos edificis del centre històric de Tortosa pels forts aiguats que estan caient. Un episodi de pluges, per cert, atenció, perquè continuarà i es desplaça cap al litoral i prelitoral. Vist per sentència el judici contra quatre policies nacionals antiavalots per la mutilació de l'ull a Roger Espanyol, la Fiscalia, les defenses exercides per l'advocat privat i l'Advocacia de l'Estat segueixen demanant l'absolució dels agents mentre que les acusacions particulars demanen entre 12 i 13 anys de presó. I parlant dels robatoris de coure, que han costat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre i s'han convertit en el principal causa d'incidència a la xarxa durant l'últim mes. Així ho han exposat avui el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
13: Comença l'Hora Maresme.
14: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
13: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en les supersticions.
14: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
13: Tocar fusta, creuar els dits, evitar passar per sota d'una escala o tenir un objecte que considerem que ens porta sort. Són petits gestos que molts hem fet alguna vegada, fins i tot sabent que probablement no canviaran res. Avui a l'Hora Maresme parlem de supersticions, d'aquelles creences que han anat passant de generació en generació i que d'una manera o altra encara continuen presents en el nostre dia a dia. Per què hi ha números que associem a la mala sort? D'on venen supersticions tan conegudes com la del gat negre o la del mirall trencat? I, sobretot, per què continuem creient-hi encara que sigui només una mica? Avui volem descobrir d'on venen algunes de les supersticions més populars, però també saber si nosaltres continuem sent supersticiosos, perquè potser diem que no hi creiem, però quan arriba el moment, més d'un prefereix no arriscar-se.

0: I com bé estem comentant, les supersticions formen part de la nostra cultura des de fa segles, però aquesta necessitat de buscar significats en allò que ens envolta també la trobem en un altre món, l'astrologia. Perquè si les supersticions ens porten a preguntar-nos si hi ha petits senyals que poden anticipar què passarà, l'astrologia també mira cap al cel i interpreta simbòlicament els moviments dels planetes i dels astres. De fet, al llarg de la història, totes dues coses s'han arribat a barrejar. Eclipsis vistos com a presagis, dies considerats més favorables que d'altres, o actualment aquell famós és culpa de Mercuri retrògrad, que quan tot sembla anar del revés. La Sara Avendaño, astròloga, ens explica com viu ella mateixa l'astrologia. Comencem per la seva pròpia experiència. La Sara ens explica que en el seu cas l'astrologia li ha servit per mirar cap endins i entendre millor qui és realment.
1: L'astrologia ha aportat moltíssim a la meva vida. Realment m'ha aportat un sentit molt profund de qui sóc de veritat. M'ha donat una coherència i una comprensió que no tenia abans de conèixer i d'aprofundir en els estudis que he fet d'astrologia durant 8-9 anys.
0: I és que per la Sara, com també per moltes altres persones, l'astrologia no consisteix només a mirar què ens espera en el futur. La considera sobretot una eina de coneixement personal, una manera d'observar-nos i també d'entendre'ns millor.
1: És una eina d'autoconeixement molt, molt gran i molt efectiva, perquè realment quan les persones no saben quin camí estan transitant, cap a on van, realment l'astrologia dona aquí una... posa paraules, o sigui, dona un coneixement, una...
0: I aquest coneixement també pot servir, segons ens ha explicat, per intentar entendre per què vivim determinades situacions d'una manera concreta, com reaccionem davant del que ens passa i també quins trets formen part de la nostra essència.
1: Per això l'astrologia és un tresor. O sigui, per mi és un llenguatge simbòlic sagrat que ens pot aportar molt, moltíssim, molt més del que nosaltres creiem. I realment ens dona molta informació de la nostra essència, del nostre veritable camí, de les nostres arrels, d'on venim, de quins són els nostres patrons inconscients, heretats o no, condicionaments que portem, creences limitants que portem, que portem de naixement, o sigui, que és que de naixement i d'abans de néixer, o sigui, ja de lo que seria el període intrauterí.
0: I bé, si us interessa tot el tema de l'astrologia, podeu donar un cop d'ull a tot el que explica la Sara a través del seu compte d'Instagram @astrologiacasa12, tot junt, o bé també a través del seu web www.astrologiaiconsciencia.es.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
0: I tot seguit posem el focus en el món de l'esport, en els rituals i també les manies que tenen alguns esportistes abans d'una competició. Anem així, doncs, a cap a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, mira, aquí a Arenys tenim esportistes que són de nivell i alguns d'ells els hi hem preguntat què els porta sort, si tenen alguna mania. I mira, comencem per al futbol. Alba Inglés és d'Arenys, però juga al primer equip del Girona femení i aquests són els seus rituals.
4: Sí que tinc alguna mania a nivell individual. Potser són de les més típiques, però bueno, a mi doncs, serveixen una mica doncs, per entrar... concentrar en el partit i intentar fer-ho de la millor manera possible. Però bueno, jo porto una pulsera a la mà amb un significat especial per mi i llavors sí que el que faig és embolicar-me-la i quan abans de començar el partit o si haig d'entrar des de la banqueta, doncs li faig un petó i això doncs, em fa doncs, pensar en coses bones i donar-ho tot. Després tinc una altra que és més mental, també abans d'entrar al partit. Intento recordar alguna acció, algun moment dins del món del futbol que m'hagi fet sentir bé.
3: L'Alba també ens ha explicat que, com a grup, tenen també el seu ritual, eh? Seure sempre al mateix lloc del vestidor i fer el crit de guerra. Ella, aquest crit de guerra, l'ha de fer sí o sí al costat d'una companya concreta. Si no, es veu que no funciona igual de bé. Del futbol passem al bàsquet. L'entrenador del sènior masculí, d'aquí d'Arenys, Xavi Isarn, ja ha recollit manies dels seus jugadors. Entén que volen marcar la darrera cistella de l'escalfament, qui ha de sortir últim a la pista, qui ha de menjar sempre el mateix abans d'un partit... Vaja, l'escoltem.
5: Un dels jugadors que jo he tingut, doncs, sempre escolta la mateixa música abans d'un partit. Un altre, n'hi ha un que ha de portar la camiseta de joc a la mà i la camiseta no se la posa fins a l'últim moment abans d'entrar a pista a jugar. Un altre ha de fer l'última cistella final quan estem fent la roda d'escalfament. Quan l'àrbit pita ja pip un minut, doncs ell va, fa una entrada a cistella, fa bàsquet, bota la pilota 5 vegades, li dona la pilota a l'àrbit. També recordo un altre, si havia menjat, per exemple, macarrons, i el partit li havia anat molt bé, i el sol havíem guanyat, doncs el següent cap de setmana tornava a menjar macarrons abans del partit.
3: I canviem d'esport. Vòlei. Aquí a Arenys el nivell de vòlei és alt i un dels esportistes referents és Diego Cunda. Ell té manies relacionades amb els peus i amb els calçotets, sempre els mateixos, nets, això sí.
6: Em cordo i em fico sempre a la sabata esquerra primer i després a l'entrar a la pista i al fer el salut al rival sempre començo amb el peu esquerre i intento fer servir sempre la mateixa roba interior. Òbviament la rento, però sempre pels partits, la mateixa roba interior, i com a molt, si l'haig de canviar, doncs la canviaria a l'acabar una temporada. I al començar una nova, doncs fer-la servir. Si començo la temporada i veig que no m'està anant bé al principi, intento canviar-ho ràpid fins que tingui un bon partit, i allà ja em quedo amb la mateixa roba interior sempre durant tota la temporada.
3: I acabem amb una de les nostres esportistes més internacionals i més destacades, atletisme. L'atleta Marta Mitjans, que a part de batre rècords allà on va, també té les seves petites manies.
7: No faig cap cosa en especial com a tal, vull dir, simplement l'escalfament acostuma a ser el mateix i tal, però això forma part com de la preparació. Però sí que és veritat que el que sí que faig des de fa uns anys, potser 2022 més o menys, és que porto sempre un mitjó de cada color, que va començar sent blanc i blau, però ha acabat sent blanc i negre, perquè així queda bé amb totes les equipacions que porti. I bueno, des que ho vaig fer en una cursa aquell any, doncs sempre ho he anat fent. No sé si porta sort, perquè al final tothom, per moltes supersticions que tingui, sempre ha acabat tenint algun partit o cursa dolent. Però sí que és cert que des de que ho faig, doncs, no sé, penso que ho he de continuar fent, saps? Vull dir que no puc deixar així d'un dia per l'altre. Llavors, doncs, suposo que sí, que entenc que porta sort.
3: Doncs ja ho veus, jo d'esport, Gemma, no en faig gaire, en faig molt poc, per tant, no tinc temps, tenir cap mania a l'hora de fer esport. Tu sí, sé que ets més activa. No sé si te fas alguna cosa concreta allò per, no sé, si vas a córrer o qualsevol cosa.
0: Clar, saps què penso, Oriol? Que potser per les persones que fem esport de manera, doncs, més d'estar per casa, no? Perquè ens volem posar en forma o cuidar una mica la salut, crec que no tenim gaires manies a l'hora de fer esport. Però, clar, totes aquestes persones que has parlat i has entrevistat, que es dediquen professionalment i que hi ha com un objectiu, no?, que és guanyar, o vaja, obtenir alguna recompensa econòmica o algun títol, potser sí que les manies estan més justificades, no?
3: Cert, això és veritat. Home, són professionals i, per tant, és aquest el seu objectiu, és guanyar campionats, fer bones marques. Sí, per anar a córrer pel passeig no cal posar-se les calces sempre les mateixes, em sembla.
0: I, clar, també, de fet, per exemple, alguna vegada que quan en Rafa Nadal estava en actiu, recordo veure algun partit per la tele, allò que estàs sapejant, no? O sigui, fer zapping i veus algun tros de partit i recordo que sempre feia gestos perquè ell es veu que és molt maniàtic i és una... Al final les manies no tenen res a veure, crec jo, amb ser, doncs, intel·ligent o no. O sigui, al final és com una creença que tu mateix li dones sentit i validesa i al final, doncs, si et funciona la continues repetint.
3: No, clar, és que pensa que és això, eh? Algun dia et deixes de fer allò que tu penses que et porta sort, ho deixes de fer perquè te n'has oblidat, pel que sigui, i et va malament, encara hi creus més.
0: Total.
3: És probable. Per tant, això encara et reforça, et retroalimenta i creus que allò, fer aquell ritual, tenir aquell objecte a prop, et porta sort. Doncs mira, tant per tant, tenir-lo.
0: I tant, i tant. Oriol, ens ha agradat molt aquesta secció. Moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Vinga, va, som-hi. Continuem a l'Hora Maresme i ara parlem de possibles o reals fenòmens paranormals que van passar a la Giralda de l'Arboç del Penedès amb en Jordi Loyo, que ens entrevista doncs, en Dani Grau des de Canet. Dani, bona tarda.
8: Hola, Jordi, bona tarda, què tal? Hola, Gemma, també.
9: Hola, bona tarda.
8: Bé, real o fictici, el tema de Giralda?
9: Mira,
8: de Giralda.
9: A veure, jo et diria una cosa. Jo no he vist res, però hi he sentit i he escoltat i et puc explicar una història més o menys d'uns minuts, del temps que tu vulguis.
8: Ei,
9: però que en realitat jo no hi creia, però a conseqüència d'allò sembla ser que hi ha gent veritats. Sembla ser, eh? No sé si són supersticions, però és així. Pregunta'm...
8: Doncs això, què fa possiblement real
9: mira,
8: que hi havia...
9: Mira, com que sé per on van els trets, jo he estat sempre, o havia estat sempre incrèdul amb aquestes supersticions, quan he vist en un casino o en un bingo o una senyora tirant el cartó, passant-se'l per aquí i per allà, i perquè li faltava un número, sempre m'han enrigut, no? Però molt bé, per circumstàncies, jo vaig assumir la direcció de la Giralda, que era un edifici, vaja, de fet del 1892, 90 anys, i, bueno, estava tancat feia molt de temps, el vaig obrir i van començar a passar coses. A veure, jo m'havia d'expressar visc a Canet, per tant, em quedava a dormir allà, perquè ja és una recreació, l'Arboç, per qui no ho sàpiga, no l'Arboç, sinó la Giralda, és una recreació de la Giralda de Sevilla, amb la meitat, amb 40 i pico, amb 40 metres, 43 metres, envers, o sigui, d'alçada. A dins, en vez d'escales, com hi ha la de Sevilla, hi ha, o sigui, en vez d'una rampa, hi ha unes escales de pujada que pugen a les habitacions, i a baix hi ha una recreació del Pati dels Lleons de Sevilla, de Granada, de l'Alhambra, el 33%, sí, el 33%, i el Saló d'Ambaixadors dels Reals Alcàsseres de Sevilla al costat, magnífic, una obra perfecta, és preciós. Però bé, vaig assumir la direcció d'allò i em quedava a dormir allà per no expressar-me de l'Arboç aquí, perquè l'Arboç és el primer poble de la província de Tarragona, passat al Vendrell. Bé, venia a dormir, però ja per comoditat em quedava a dormir allà. Molt bé, et puc dir que allà, des de trobar-me les senyores de la neteja al matí, anar a obrir i dir-me no volem entrar, hi ha un jardí preciós amb 600 metres de... no, 6 hectàrees, perdona. 6.000 hi ha un jardí preciós, 6.000 metres, sí, perdona. Un jardí preciós, estaven a fora, que no volien entrar perquè havien sentit unes veus. Lògicament, jo em vaig posar a riure. Però a partir d'aquí vaig començar a indagar en el poble, l'historiador m'ho muntava, l'historiador del poble, m'ho muntava d'una manera, semblava que hi hagués un secret, i vaig burjar i al final la gent gran del poble em van explicar que allò havia estat un cementiri, després va estar un convent, i llavors un capriciós de l'Arboç, un senyor que havia baixat a Barcelona i es va casar amb una hereua d'un indià, bueno, l'home va tornar al seu poble i va dir, jo aixecaré una torre més alta que l'església de l'Arboç. A veure, aquí que, per circumstàncies, hi ha una llegenda que diuen que va ser un home que d'enamorat de la seva dona va fer allò i tal. No, perquè era andalús ella, no és veritat. Però bueno, la realitat és que ell, per el que sigui, es va encapriçar, li quedava molt la fotografia, es va convertir en un home ric i va voler fer aquesta recreació d'aquests tres llocs d'Andalusia. Bé, a partir d'aquí vaig escarbar amb la gent d'allà i et comencen a dir, mira, el capatàs de les obres es va fotre dalt de cap, des de dalt on hi havia el Giraldillo, que és la baleta que dona volta en el vent, i va caure i es va matar. A partir d'aquí va haver-hi uns altres, que tal? El propietari se'n va anar a la ruïna. Ella va acabar demanant caritat als carrers de Madrid. Tot és una sèrie de circumstàncies que dius, escolta, va, això són punyetes, no?
8: També hi ha una anècdota, Jordi, que me l'has explicat mil vegades. Un punt clau és la cuina, on hi havia, sembla ser, un gos que,
9: bueno,
8: que
9: no sí. Estava ni per res. Sí, no, a mi estan allà, em van regalar un gos, un pastor belga, i se li posava el menjar al Troi.
8: Jo el vaig conèixer, sí.
9: El vaig portant aquí. Si li posava el menjar a la cuina, era una cuina antiga, amb un fogó d'aquells de ferro, tal. Bueno, en allà el gos no entrava. Per més que era un gos gran ja que jalava quantitat, allà no entrava. Bueno, vaig acostumar a treure-li fora al jardí, però en una circumstància, en aquest mateix lloc, nosaltres vaig promocionar, perquè la idea era tornar-ho a vendre, ho va comprar una persona doncs que, bueno, penso que va voler especular, ho va comprar una persona que, per circumstàncies, doncs, m'ho va. Jo havia fet, vaig editar una part de l'Enciclopèdia d'Andalusia, un volum, que no el venien i se'm va fotre l'acudit de que jo els hi vendria, els hi vaig dir a Catalunya, però que havíem de fer un volum més, que es diria Andalusos a Catalunya, Catalans amb arrels andaluses, i vaig dedicar... es venia molt bé.
8: Però és per arribar... Hem d'acabar.
9: Bueno, total, que vaig presentar-me allà, resulta... Total, que em vaig quedar a la direcció d'allò per promocionar-ho i vendre-ho. A partir d'aquí comencen a haver-hi coses, jo hi portava el Tucars, comencen a haver-hi coses de, per exemple, em venia una orquestra que era la Mondragón perquè feien la festa major en els patis d'allà. La Mondragón els posava assentats quan havien acabat en el pati, en el de llança, en el Saló d'Ambaixadors, allà amb una alfombra preciosa, amb una catifa preciosa, bevíem cava i els explicava la història. I hi havia el cantant, el del Mami Blues, i no sé si parlo d'una altra època, i que, bueno, se li va posar els pèls de punta i va aixecar-se, ja no va entrar mai més, perquè van venir 3 anys seguits. Però amb un autocar em ve una senyora, no sé si de Prealé, però de Girona, i els ensenyals i la cuina se li van estarfar els cabells i va dir que allà havia notat alguna cosa estranya. A continuació, al cap de 15 dies, una altra persona que no es podien conèixer perquè era un altre Tucar, que si un venia de l'Ebre, l'altre venia de Girona, doncs li va passar el mateix. Els mateixos efectes, que havia notat unes sensacions, que eren impersensibles, que no sé què. Jo cada vegada, bueno, vaig començar a indagar i em van dir, escolta, això, hi ha una senyora al Vendrell que vindrà i t'ho explicarà tot. Me'n vaig anar allà i veurà tot i què hi veu. Total, que va venir i el primer que va fer, sense jo dir-li res, diuen aquí, i em va fer posar-li una cadira al mig de la cuina. Justament quan ella, que ni la Margarita Xirgo superava el paper, jo estava pensant, és un teatre, però... Escolta, ja et dic, ni la Margarita Xirgo. Bueno, que veia noms, no... sí. I, bueno, veia coses estranyes i tal i que qual, pronunciant cognoms d'allà, que jo no coneixia, lògicament. I, total, que passat això, vam baixar a baix, teníem unes botegues que fèiem una invitació de cava a la gent. estava llegint la mà a tothom i a mi em va dir, jo no te la vull llegir a tu. Bueno, i per què? Diu, no, no. Però ja al final es va vendre allò, no es va cobrar. Bueno, tota una sèrie de circumstàncies que n'hi ha per... Total, que...
8: Perill, perill, sí, per entrar a la Giralda.
9: Perill absolut. Però, bueno, jo vaig començar a agafar por, no por, però sí respecte, i vaig dir, jo ja no dormo més aquí. Deixava el cotxe en el jardí i m'anava a l'hotel.
8: Ja
9: i, bueno, però passaven coses. Total, que un dia em trobo una serp, que a mi els animals, les serps em foten por, no, no fàstic, por. Bueno, me la trobo dreta a la perpendicular, just a baix, al vertical de la cuina, i a la bodega hi viu un pou, i me la trobo dreta, que no tocava ni amb la cua a terra. Bé, va, hòstia. Bueno, si heu de tancar, ho sento molt, però qualsevol cosa, quan tingueu més temps,
8: sí,
9: tu puc, bueno, tu fem, ja t'ho he explicat, però vull dir...
8: Sí, sí, fem la Giralda 2, la Giralda 2. La Giralda de Tarragona 2.
9: Sí, en total, per acabar. Sí. Acabo que hi crec. Almenys quan pujo, allò, quan pujo l'escala... Sí. Quan pujo l'escala de casa, sí, que són el primer replà, visc en un primer, són 13 esglaons, sí, em salto un mal salto segur per evitar el 13.
8: El 13,
9: pensant
8: va,
9: que en són 12 o que en són 14.
8: Molt bé.
9: Vull dir, bueno, quan vulgueu, estic a la vostra disposició.
8: Molt bé. Vinga. Doncs les andances paranormals de la Giralda de l'Arbós. Endavant, Gemma.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies a tots dos.
9: Adéu, gràcies a tu. Adéu,
0: adéu. Adéu. Hem de seguir avançant, parlant de supersticions. En aquest cas, anem a fer una secció amb en Marc Treserres des de Tordera. Marc, explica'ns una mica doncs, de què ens parlaràs, de manies i supersticions, veritat?
10: Sí, exacte, Gemma. Abans ja han començat a fer una petita introducció amb el tema dels esportistes, el nostre company l'Oriol, i ara, bé, si analitzes fredament, hi ha moltes supersticions, per exemple, o manies, que no tenen cap mena de sentit, però per si de cas la gent les acaba fent o realitzant, perquè, bé, a ells els hi va bé per sentir-se còmodes. Començo jo, per trencar una miqueta el gel. Per exemple, seguint, com ha dit l'Oriol abans sobre el tema dels esportistes, jo encara jugo a bàsquet, i per exemple, utilitzo sempre, sempre, sempre els mateixos mitjons, però només me'ls poso pel partit. Igual que hi ha un tipus de calçotet esportiu, en el meu cas uns de negre Nike, que també només me'ls poso pels dies de partit. I abans d'entrar a pista, em torno a cordar les bambes perquè, bé, vull lligar-me-les fort, evidentment, per jugar, com toca, i jo crec que també és una mica superstició perquè ja m'he fet dos esguinços a la meva trajectòria de turmells bastant potents, llavors també jo crec que és una mica per òbviament, precaució. I llavors n'hi ha un que crec que Gemma compartim perquè he fet un cop d'ull al que has comentat tu pel guió, i amb el tema del brindis, què? Tu necessites que la gent et miri els ulls.
0: Sí, això és perquè tinc una amiga que és mig alemana, que el seu pare és alemany, i aquí potser no ho fem tant, és més per tema cultural, que en aquests països s'ha de mirar els ulls quan brindes amb algú, i si no mires els ulls, si les dues persones que fan el brindis no es miren els ulls, s'interpreta que l'altra persona t'està traint, o que t'està enganyant, o que no és una persona...
10: T'amaga coses, eh?
0: Que no és trigo limpio, com dirien en castellà. Per tant, jo ara sempre que brindo amb algú, és com em dona un mal presagi que no em miri els ulls. És com si m'estigués ocultant alguna cosa. I directament li dic, mira els ulls, i ho fan.
8: Però el tema dels ulls és, pot ser perquè són tímids, eh, la gent, també?
0: Sí, però quan es fa un brindis s'ha de mirar els ulls. Un segon.
8: Jo dic això perquè pot passar. Jo no sóc tímid, eh? Vull dir, no
0: sóc tímid. Sí, però clar... Òbviament, no?, que algú potser no et mira els ulls doncs perquè li dona respecte o li genera timidesa, no? Però
10: sí
0: que penso... no anem bé si no ho fas, no?
10: Ara estava pensant en el sopar que vam fer final de la temporada passada de l'antic nom del programa, de l'Ona Maresmals, que hi érem, que en Marçal també hi era, i en Martí Capçada... Tu, Gemma, jo et vaig mirar els ulls quan vam brindar, o no?
0: Vam veure tant que no ho recordo. Per tant, jo sóc molt honesta. No ho recordo si vam brindar. De fet, és l'última cosa que recordo.
8: Vau acabar no tocant hores. Vale, fantàstic.
10: No, quina... És que, Gemma...
0: No, però vam riure molt.
10: Això sí.
0: Vam fer molta broma.
8: No, clar, evidentment.
0: I clar, doncs ara m'has fet una pregunta que no recordo.
10: Dani, escolta, amb la Gemma sé que en té alguna més. Dani, alguna mania o superstició?
8: Jo cap, t'ho dic en sèrio.
10: Cap,
8: ni
10: eh?
8: Ni una.
10: Hosti, però, i quan eres jove n'havies arribat a tenir, però?
8: No. És que cap ni una.
10: No, eh?
8: No. Vull dir, el que vingui. Ho considero... A veure, i respecto tothom, però jo considero que hi ha coses més importants a pensar, que no pas això.
10: Uh-huh. També tenim el nostre company de Calella, en Sergi. Sergi, tu tens alguna mania o alguna superstició? Bona tarda.
11: Supersticions, bona tarda a tots i totes. Supersticions no, però sí manies, sobretot amb la música, que és que no, mai aparo les cançons per la meitat. O sigui, és com una mania que tinc. O sigui, les he d'acabar de principi a fi, com si dura 10 minuts, les acabo sempre. I sobretot em passa amb els solos de guitarra, que no el puc parar a la meitat. També en tinc una altra que poder... No sé si a tot passa, Marc, que has comentat que jugues a bàsquet. Sí. Jo també jugo, no sé si ho saps...
10: Home, i tant.
11: I és que, sempre que vaig a jugar, ja sigui al parc o al pavelló mateix, no puc marxar d'entrenar o de jugar amb els amics sense haver ficat un triple abans. O sigui, si jo l'últim tir al fallo, és com una mania que tinc. No me'n puc anar perquè penso que em dóna mala sort. No ho sé.
10: Hosti, bona. És que, clar, amb el tema esport és tot un què. Gemma, tu, amb el tema esportiu,
0: no,
10: en tens alguna?
0: No en tinc cap de mania. No mira, et diria com a molt que els mitjons siguin còmodes, perquè el tema dels mitjons, sóc maniàtica. Que siguin curtets, que no estiguin foradats. Hi ha gent que veig amb els mitjons foradats. O sigui, no sé, a mi els mitjons per mi tenen certa importància.
10: És perquè transpiri el peu, jo crec.
11: Doble mitjó és important, per cert.
0: Ah, sí?
10: Hi ha gent que... Tu em portes doble mitjó?
11: Doble mitjó, sí.
10: Carai. També tenim... A veure, perdoneu, és que crec que hi ha moltes manies. Jordi, què tal?
12: Bones. Què tal?
10: Bones. Escolta'm, alguna mania, alguna superstició, company?
12: Doncs mira, jo faig com a hobby un món que té moltes supersticions, que és el món del teatre. Faig obres de teatre i el que normalment fem quan sortim a l'escenari, o almenys jo, és fer un petit saltironet que normalment faig entre bambalines. Clar, el que passa que és que a vegades se me'n va una miqueta a la distància, diguéssim, i algú del públic s'ha donat compte de que aquest petit saltironet ha passat dalt de l'escenari. A vegades m'ha passat.
8: El salt del tigre.
12: No, és més discret. I el que deia en Sergi, el molta merda i els ànims entre bambalines també és un clàssic del teatre.
10: Des d'on a Malgrat, no sé si tenim alguna superstició també. Bona tarda.
13: Bona tarda. Doncs la veritat
10: manies.
13: Que no...
10: Cap ni una, eh?
0: No en té la Laura. Crec que ho ha comentat abans i ha dit que no.
10: Ah, perdona, llavors no...
13: No, sí que faig... per exemple, els interruptors, els que van junts, sempre intento posar-los a la vegada. O sigui, o estan els dos amunt o els dos avall.
0: Van sortint cosetes,
13: no.
10: Uah, és que en sortirien moltes, Gemma.
13: Res, vull dir, és una mania, però no relacionat amb què em passarà alguna cosa si no ho faig.
0: Clar, però si no, i si en el cas que no ho fessis, Laura, tu et dones compte, no? O no?
13: Sí, però, jo què sé, si estic al llit i sé que me l'he deixat...
0: Pots viure
13: diferent, no m'aixeco a treure-ho.
0: Vale. Molt bé.
11: I el volum de la tele amb números parells, per cert, Important.
10: Sí, tu també ets d'aquests,
11: múltiples de 5.
12: És jo m'apunto aquest club, A mi em passa també, imparells no.
11: Exacte.
0: Molt bé, doncs...
10: En Marçal, el nostre tècnic, en té algun?
0: Està en Carles acompanyant-nos i en Carles jo sé que té algunes manies.
10: Ai, a veure, Carles.
0: És que en Carles ara mateix no té el micro activat. Però abans m'han explicat alguna. Que es toca...
10: I què, la podem saber,
0: al cap.
12: Delata el Gemma.
10: Exacte.
0: No, ja, sí, alguna mania, com tothom. I també amb el tema esportiu, sobretot. M'han explicat alguna. Companys, hem d'anar acabant, perquè sé que dona per molt el tema de les manies. No sé si algú vol dir alguna més. O...
10: Jo en tinc una, que és una tonteria com una catedral, però, per exemple, jo sovint, per al matí, en lloc de fer-me un entrepà, jo em faig un bol de cereals. Generós, a més a més. i primer poso els cereals i quan poso la llet just després ho faig, no me n'havia ni adonat fins que m'ho va dir fa anys enrere el meu germà, que ho escampo d'una manera com si tirés oli a una amanida.
13: Ah.
10: La llet. Bueno, és una tonteria, però sempre ho faig així, no ho sé.
13: Molt bé.
10: No sé.
13: Molt bé, Marc.
10: Bé, bueno, ja ho he dit que era molt estrany.
13: Molt interessant.
11: Sempre.
13: Doncs bé, companys, hem de tancar aquí, que si no el temps se'ns tira a sobre. Així que gràcies a tots per fer possible doncs, aquest espai. Fins ara.
10: Fins ara.
13: I tot seguit és moment de fer un cop d'ull al cel. Com tenim la previsió del temps molt pendents d'aquestes pluges torrencials que estem vivint arreu del país? I com sempre en Quim Serra doncs, ens explicarà quina és aquesta previsió. Quim, bona tarda.
14: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa. Podríem tenir algun petit ruixat, començant pel sud i acabant cap a la zona central, tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte, durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat aiguats importants i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontínua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més, amb vent que s'ha de mantenir, com fins ara, més aviat fluix, avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant, de mar cap a terra. Una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
13: Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta previsió del temps, ara el que fem és repassar les xarxes socials. Com sempre ens fixem en el Maresme. El Maresme torna a estar en alerta per pluges intenses, venint d'aquesta previsió del temps, però ho tornem a remarcar amb el pla Inuncat activat. Entre les 8 i les 2 es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb xàfecs localment forts, tempestes i també possible calamar-se. Mataró també s'ha activat el pla municipal per risc d'inundacions. I Protecció Civil demana especial precaució en rieres, torrents, passos soterrats i zones inundables. En clau internacional, les protestes estudiantils a França ja han afectat més d'un miler de centres educatius. En el tercer dia de mobilitzacions per reclamar millores en el sistema educatiu, s'han registrat aldarulls, incendis i enfrontaments amb la policia. I el tema curiós del dia. Des d'aquest passat 1 d'octubre, els conductors estan obligats a deixar un passadís d'emergència quan es trobin en un embús. En vies de dos carrils, els vehicles s'han d'apartar als extrems per deixar lliure el centre. I en vies de tres o més carrils, el passadís s'ha de formar entre el carril esquerre i el del costat. L'objectiu és facilitar el pas d'ambulàncies, bombers i altres vehicles prioritaris sense esperar atenció que arribin per començar a apartar-se. I tot seguit, el que fem ara és la pregunta del dia.

0: I com no podia ser d'una altra manera, avui us preguntem si teniu alguna superstició, alguna mania o algun ritual. Ens podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram i estarem encantats de llegir-vos. Fins ara!
1: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
0: Com cada divendres, moment de parlar del que ens agrada, pel·lícules, sèries que s'estrenen aquesta setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
2: Avui no tenim sèries, sinó tenim una pel·li que estic veient a Netflix, però anem primer per les estrenes.
0: Vale.
2: I si tens alguna cosa tu, doncs també la pots cullerada, Gemma, com vulguis.
0: Jo he acabat la Monster de la Lizzie. L'has acabat, no? Tu també?
2: Jo no. Jo he acabat el...

0: arruïnada. Rep un encàrrec de que li canviarà la vida. Jeremy, el flamant món de Verity Crawford, una de les autores més importants del moment, la contracta per terminar, per acabar la sèrie de llibres en el que treballa la seva dona, acaba de patir un greu accident que l'ha deixat en coma. Lowen s'instal·la a la mansió del matrimoni per poder treballar en les notes en què treballava Verity, amb l'esperança de trobar bon material. I aquí, doncs, bueno, es barreja de si és... quina història és la de veritat, una o l'altra, no? O si és veritat o si és mentida, no? Cadascú ha de treure la seva conclusió. Jo vaig deixar a mitges el llibre, no perquè no m'agradés, sinó perquè vaig començar a llegir altres coses, com tu ho fas, tu amb les pel·lis i tal, però la tinc pendent. La vull llegir aquesta setmana i anar-hi la setmana que ve a veure si la puc... Si el llibre és tan bo com la pel·li.
1: Molt bé.
0: O la pel·li és tan bo com el llibre. La crítica la tira per terra. La crítica la tira per terra, diu que no té substància, però que, bueno, que només hi ha de potable de la protagonista, que és Anne Hathaway. Però, evidentment, la crítica és crítica i, a l'igual, a mi m'agrada molt. O a vosaltres us agrada molt. El llibre, ja us ho dic, és en Verity, la sombra d'un enganyo, que és brutal i amb un supervendes increïble, eh? Vull dir que hi haurà molta gent que hi anirà perquè ha llegit el llibre segur, segur, segur, segur, segur.
1: Molt bé, prenem nota.
0: Jo no fumo, però hi ha un paquet de tabaco que es diu Lucky Strike, eh? I hi ha una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana que es diu Lucky Strike, eh? Igual que el tabaco. Mm-hmm. Eh? No parla de tabaco, sinó que és el protagonista del fill del Clint Eastwood, l'Scott Eastwood, que es converteix en un llop solitari que lluita per sobreviure en condicions extremes enmig de la batalla de les Ardenes durant la Segona Guerra Mundial amb enginy. El director Rob Lowry amaga els pocs recursos en què disposa per fer aquesta pel·li i manté la tensió fins al final, irregular i previsible, però prou sòlida i entretinguda. Això ho diu la crítica, una altra vegada. Avui estan supernegatius, eh? Però, bueno, si voleu veure si o comparar el pare i el fill, si el petit Eastwood és tan bo com el pare, doncs teniu aquesta oportunitat de... recuperar doncs, la marca d'una marca de cigarretes, Lucky Strike, però en pel·lícula, podríem dir. Eh? I Sunny Dancer, Ivy, de 17 anys i amb càncer, assisteix, tot i que no vol, a un campament per a joves pacients. Contra pronòstic, es fa amiga d'un grup de peculiar i viu un estiu inoblidable. Una pel·lícula, diguéssim, del rotllo de les, suposo que les pulseres vermelles i tal, amb un llenguatge positiu sobre el càncer, no? I us recomano a Netflix Una Bomber, que és una pel·lícula amb una història real d'un assassí en sèrie que atempta contra multinacionals i centres d'ensenyament com universitats diguéssim, també escoles professionals, perquè quan es va intercalant quan aquesta persona era jove i quan, diguéssim, en l'actualitat. I es veu que atempta perquè, evidentment, considera que no se'l va tractar bé quan estudiava, sobretot amb un concurs de debats, de debat. Eh? I el tio, bueno, és una sèrie... I el germà ajuda la policia a intentar detindre'l. Eh? Una pel·lícula d'un cas real interessant, potent i, evidentment, molt bèstia. Eh? Però que va passar als Estats Units. Igual que l'Elisi, doncs, aquest tio també va ser real.
1: Molt bé, molt bé, Dani. Sí. Doncs aquestes són les recomanacions, eh?
0: Sí,
1: perfecte. Cosa, tu... Jo, mira, aquesta setmana no, perquè estic veient una sèrie, però no val gaire la pena, és un dramaturg, per tant, no us el recomano perquè no val la pena.
0: Jo estic acabant The Crown, em queden mitja hora.
1: Aquesta és bona, també, aquesta és
0: tot
1: bona.
0: The Crown. Bueno, sí, no, home, la ambientació és brutal.
1: Molt bé. Bona. Dani, gràcies, com
0: molt
1: sempre.
0: Bé.
1: Fins
0: adeu.
1: Ara. Adéu. I els divendres no només parlem de cinema, també parlem de teatre i repassem l'agenda teatral amb en Jordi Prats de Valls, des de Palafolls. Jordi, bona tarda.
2: Què tal, Gemma? Com estàs? De nou, jo amb la meva intenció de que deixeu de veure sèries i que aneu més al teatre, eh? Aquí s'ha de fer una miqueta de tot, i per això es porto aquesta agenda que tu deies, i sobretot amb aquests teatres del Marès.

0: que han estrenat molts nova temporada, alguns ho faran ben proper, ara us ho explico, però si em permets, el primer que farem és trobar doncs tres teatres de la nostra comarca de la zona perquè presenten propostes teatrals ben interessants aquest cap de setmana. La primera la tenim ben propet de Palafolls, el Teatre Claver, que aquest diumenge, dia 4 d'octubre, presenta Per fi me'n vaig. És una bogeria, codirigida per en José Corbacho, amb això jo us dic molt, i on es parla de què pot fer en Carles Sans, excomponent del Tricicle, quan baixi dels escenaris. D'aquestes persones que comencen a crear espectacles passa també en teatre de guerrilla, no? Allò que quan es separen en solitari i me'n vaig, però fan com gires de comiat amb espectacles com aquest, Per fi me'n vaig. El podreu veure al Teatre Claver de Tordera, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, amb entrades encara disponibles, anticipada 20 euros i a la mateixa guixeta 22 euros. Però tenim altres propostes també, perquè a Pineda de Mar, el Centre Cultural i Recreatiu, presentarà nova temporada aquest mateix diumenge, celebrant la Diada del Centre. Entre d'altres, hi haurà la presentació de tots els espectacles que podrem veure aquesta nova temporada 2026-2027 i ja n'estrenen la primera. És el clàssic Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. La proposta serà a les 7 de la tarda al Teatre de Pineda, al Centre Cultural, i les entrades també són disponibles ja a través del seu web, en aquest cas www.ccrpineda.cat. I si cap d'aquestes dues propostes us convenç, us convido a anar cap a la capital maresmenca, cap a Mataró. El Teatre Monumental presentarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda Vientos del Pueblo, una proposta ben interessant, un espectacle de Pep Tosà que ret homenatge a la vida i l'obra de Miguel Hernández, poeta, i d'una intensitat i compromís excepcionals. De fet, és un espectacle de teatre que es va estrenar per a la temporada alta i que també podeu veure ara mateix a la capital maresmenca. Recordem-ho, aquest diumenge 4 d'octubre a partir de les 7 de la tarda al Teatre Monumental de Mataró, 24 euros a platea i 19 euros a l'amfiteatre. I per anar acabant, Gemma, un parell de propostes més que ens porten cap a Barcelona, cap a la ciutat comtal. Aquí tenim ple d'ofertes, i ple de teatres que es poden visitar, amb propostes teatrals ben interessants. Mira, si abans parlàvem de teatre de guerrilla, us parlo de Quim Masferrer, ben conegut. Doncs bé, Quim Masferrer està al Teatre Borràs des del passat 9 de setembre i fins al pròxim 18 d'octubre, de moment, i presenta l'obra de teatre Temps. Gemma, et faig la pregunta. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
1: Uf, no et puc respondre.
0: No. Avui que la cosa va de supersticions i coses esotèriques...
1: És que crec que ploraria. O sigui, em ratllaria molt. O sigui, no m'ho prendria de forma positiva. No? Hi ha gent que diu, no, jo em tiraria per paracaigudes. Jo faria no sé què. No, jo no ho sé què faria.
0: Doncs et faig aquesta pregunta perquè en Quim Masferrer, dalt de l'escenari, amb aquesta proposta teatral que es diu Temps, li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida. Una hora i mitja de la més autèntica i plena llibertat que mai es podria gaudir un ésser humà. Et queden 90 minuts, per tant, pots fer el que et vingui de gust. El mític Quim Masferrer torna als escenaris de Barcelona amb aquesta tragicomèdia que reflexiona sobre el pas del temps, la consciència de la mort i la manera com vivim o deixem escapar la vida. Un monòleg imprescindible que, com dèiem, es pot veure aquests dies al Teatre Borràs, 15 anys després de la seva estrena. I si et sembla, Gemma, ho deixem aquí?
1: Sí, perfecte, perfecte, Jordi. Fins ara.
0: Gràcies, fins ara.
1: I donem pas a la secció de tecnologia des d'Ona Malgrat. Endavant.
2: Doncs avui ens acompanya a la ràdio l'Alià de l'Espai Mataró Cuida, un laboratori de recerca i innovació en l'àmbit sociosanitari. Bona tarda, Lídia.
3: Hola, bona tarda.
2: A grans trets, què és o com definiries l'Espai Mataró Cuida?
3: Doncs l'Espai Mataró Cuida, que té un nom i un cognom, és Espai Mataró Cuida Care City Lab, és el que tu ja deies, Ve a ser, d'una banda, un laboratori de recerca, d'innovació. A nosaltres ens agrada dir també que és un ecosistema en si mateix, que està format per agents, per entitats, tant del sector social, del sector sanitari, del sector tecnològic, que totes elles treballen per un mateix objectiu, que és la millora de la qualitat de vida de les persones. Però, en particular, pensant en les persones en situació de dependència, en situació de discapacitat, i també pensant en aquelles persones cuidadores. Per tant, és un micromón que efectivament el que vol és ja donar respostes a les necessitats d'aquesta ciutadania, que vol investigar i investiga i vol trobar noves respostes per com millorar o com donar solucions a les necessitats d'aquesta ciutadania i, finalment, a poder fer arribar aquestes noves solucions amb aquesta ciutadania.
2: Col·laboreu també amb l'Eurecat? Com és aquesta col·laboració?
3: Sí, de fet, aquest ecosistema, com et deia, està constituït per... Som actualment 10 entitats i tenim, efectivament, entitats que treballen o vinculades a la innovació tecnològica, entre elles a Fundació Eurecat.
2: Actualment, en quins projectes esteu treballant?
3: Sí, de fet, aquest ecosistema, aquest projecte Espai Mataró-Cuida Crescity Lab, no és només un projecte en si mateix, sinó que està afincat en un equipament. Un equipament que fa possible totes aquestes pretensions que abans et deia, és a dir, tota aquesta recerca, tota aquesta innovació. Per tant, en aquest equipament es desenvolupen projectes de recerca, d'innovació i d'atenció a la ciutadania. És un equipament molt innovador, té alguns espais singulars i ens permet encabir, doncs, des d'això, des de nous serveis a la ciutadania que existeixen a dia d'avui, que si vols més endavant us puc explicar, i també espais on poder desenvolupar aquestes línies de noves d'investigació, de recerca. Disposem, per exemple, d'espais simulats, d'un habitatge simulat, disposem d'una habitació de residència simulada, tenim espais de treball singulars, perquè, doncs això, si des de l'hospital estan, per exemple, treballant amb com modificar les textures dels aliments per a aquelles persones que tenen dificultat a l'hora d'empassar, que tenen disfàgia, doncs poder-ho testejar, poder-ho provar, poder investigar com adaptar aquestes textures a les particularitats de cada persona per evitar l'ennuegament, per exemple, o la manca d'hidratació. Aleshores, quan em preguntaves pels projectes, doncs des d'un d'una banda, tenim tota aquesta línia d'investigació i de recerca entorn a com fer textures òptimes, doncs, per persones amb disfàgia, d'una banda. D'altra banda, també tenim, per exemple, estem fent investigant amb la salut de les persones cuidadores, que abans deia, no? Apostem per la millora de la qualitat de vida d'aquelles persones dependents o amb cronicitat, però també en la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores. Hi ha evidència científica de que aquestes persones que estan cuidant algun familiar, la seva salut se'n veu perjudicada. Aleshores, hem posat en marxa investigadors, hem posat en marxa professionals del món dels serveis socials per dissenyar uns tallers que estan duent a terme dirigits a persones cuidadores, per mesurar si efectivament participar d'aquests tallers, on es treballen determinats recursos, recomanacions per millorar la seva salut, i mesurar finalment el passar per aquests tallers si això té un impacte i un impacte en la seva salut, no? És a dir, tenim projectes d'una banda més tecnològics, més, sí, i tirem, doncs, de les entitats que formen part del nostre ecosistema, que ens poden aportar aquesta part, però també a innovació en l'àmbit més social. Quina és la gràcia justament del nostre espai Mataró-Cuida? Doncs que estan en connexió tots aquests agents, no? I que nosaltres detectem potser les necessitats a través de dos serveis públics nous que hi ha allà on hi acull la ciutadania, i a partir d'aquí intentem donar resposta a les necessitats amb els recursos que ja existeixen, però si aquests no existeixen, el que posem en marxa és tota aquesta pota de recerca, tota aquesta pota d'innovació i, finalment, la de transferència dels resultats altre cop amb aquesta ciutadania.
2: D'acord, i quins projectes d'èxit teniu que ens pugueu comentar?
3: A nosaltres ens agrada parlar, quan parlem de projectes d'èxit, de l'impacte que estan tenint a dia d'avui els dos nous serveis públics que hi ha en aquest espai Mataró-Cuida. Un és l'oficina de cures, és un servei dirigit, en aquest cas, a la ciutadania de Mataró, però tenim un altre servei, que és el Sirius, el Centre per a l'Autonomia Personal, que forma part de la xarxa Sirius, que aquest sí que és d'abast comarcal, per tant, aquí, doncs, tota la ciutadania de Malgrat i s'hi podria dirigir. Aquests serveis, com us deia, el que fan és donar resposta, acompanyar, assessorar a totes aquelles persones que estan vivint una situació de limitació de la seva autonomia, de dependència, o bé que estan al càrrec d'algú que es troba en aquesta particularitat, ja sigui, doncs, per una malaltia, una patologia concreta, ja sigui per una situació sobrevinguda. Orienten i assessoren, i en particular aquest Sirius, orienta i assessora al respecte d'aquelles ajudes de suport que existeixen al mercat, tecnològiques i no, per fer més fàcil la vida de les persones, per, diríem, facilitar l'entorn davant d'una situació d'autonomia limitada. Això a través de la professional, de la terapeuta ocupacional. Ella el que fa, d'alguna manera, és prescriure les característiques d'aquells suports alguns tecnològics, d'altres no, que faciliten la vida de la persona que es troba en situació d'autonomia limitada i també de la persona cuidadora. I això gràcies a aquests espais que dèiem que tenim singulars. Tenim un habitatge simulat que permet que el propi ciutadà vegi com utilitzar, pugui testejar com utilitzar aquell producte en un entorn el més semblant a la realitat. Però tot aquest és un dels projectes d'èxit perquè, clar, estem parlant de que només es va posar en marxa a finals del 2024 el Centre per l'Autonomia Personal, també l'Oficina de Cures. El Centre per l'Autonomia Personal, en un any, en el primer any d'existència, va atendre 350 persones. Wow. Amb entrevistes individualitzades, amb un treball molt personalitzat, d'assessorament individual. Això és un èxit per nosaltres, sobretot pel grau de satisfacció que elles ens expressen. I sobretot perquè aquest ciutadà sap després on, amb aquella informació, sap on anar a buscar, sap què adquirir per efectivament millorar el seu dia a dia. Podria donar-te més dades sobre l'impacte d'aquest servei, però per nosaltres aquest és un servei d'èxit i que va en la línia de la pretensió d'aquest projecte Espai Mataró Cuida, connectar, detectar la necessitat, connectar amb les solucions que ja existeixen i a partir d'aquí, si no existeixen, posar en marxa aquestes línies de recerca que també es desenvolupen dintre el propi Espai Mataró Cuida.
4: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Espai Mataró Cuida a la ràdio, Lídia.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i tornem la setmana que ve amb noves històries i amb nous temes del dia. Que passeu una bona tarda i un bon cap de setmana. Adeu.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
2: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Quan ha acabat la votació, els passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
3: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el teu de joc, però que hem vingut a canviar la vehicles.
1: I seguim pendents de la pluja, el govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i, a més, es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
4: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adherixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació. Un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país, te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir o investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo, y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí, sin embargo, me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego, pues, cuando llenaban de agua, volverlo germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas me han acompañado, llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que, en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme. Vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces, ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones, identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels Bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de la Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres. I ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que ja portava aquesta expertesa. I precisament la catedral el que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic al món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això...

0: Quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
1: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manel Casserres, per la Cesa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
1: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els hi van regalar a la sardana es va passar en el barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
1: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
1: Bueno, és una mica l'inventiva d'en Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares. En Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món i es troben aquí que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell i els nombra els senyors de la vall. I els hi donen el castell i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. Mm-hmm. I també en teniu un altre, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
1: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, ens havien plegat molts nanos perquè no podíem fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixances. El nom d'Edu, que és a el que et refereixes, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Ens Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto, va tenir un accident. I s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí, sempre vam dir, si fem un gegant, portarà el seu nom. Perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014, quan vam sortir, el primer cop al carrer, pues vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
0: Fins una altra.
1: Fins una altra.
0: Gràcies.
3: Estàs escoltant Rambla 54?
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
4: És un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar.
4: No, esteu escoltant millor.
3: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.

0: 54 de la ciutat de Tarragona.
1: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
1: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
2: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magí Seritjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
3: La candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
1: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
2: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
3: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona. El conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que es aniran ampliant, és a dir, perquè a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
1: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
2: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tarraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
3: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no només rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo o per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
1: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
2: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
1: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
2: Doncs el Matgiu té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
3: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar, és, hi ha pedres, hi ha espais, però a més, te permet una cosa que, és molt, que només el patrimoni te va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
1: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
2: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tarragona no és simplement

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res, i feien molta vida allà a la cuina, i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir una afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge. I així, jo com que també anava practicant a casa i veient amb ell, pues, mira, aportava els seus coneixements a les meves mans i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre, més o menys, havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalaburnar, el anem escalaburnant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalaburnar, no?
3: Sí, escalaburnar.
1: Quin verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres... Per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, que va de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això...

0: que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. Hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de Ciutadans pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
0: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, un pi que hagi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una
1: eina. I l'has de treballar, no?
0: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme,
0: sí, sí.
1: L'aixol...
0: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
0: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
0: Sí,
1: això què
0: seria,
1: és?
0: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sen fi.
1: Uh-huh.
0: I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Ahà. Uh-huh. I amb... Digues, perdó.
0: No, dic, i amb això quasi bé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
0: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era allà, era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des de que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
0: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia en feien 4 o 5 parells. Parells, que són el dobles. Uh-huh. Són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol i, esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Exacte.
0: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicava, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops? Si és que queda algú.
0: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart d'ensaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs, també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar. Molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
0: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls, també anaven amb esclops. No perquè no es mullessin els peus, perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949, que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51, l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps, la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven a les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim.
1: Ja. Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que em fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara em fas, no fa una mica de ràbia?
0: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiosques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiosques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de Sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops? O què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
0: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar, i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà...
2: No farà calaix.
0: No farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai, això. Però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt. I jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré. Però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula al nostre passat i que és necessari que no oblidem.
0: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
0: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
0: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
0: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
0: Va, gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sensacions agredolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. L'AFA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional aquest dissabte. Els premianencs rebran l'escarxa basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:45 del migdia.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer. A hores d'ara, segons publiquen alguns mitjans, el president del govern, Pedro Sánchez, obre un període de reflexió i prendrà una decisió sobre l'avenç electoral aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen, segons apunten fons a la Moncloa, que el president ha de convocar eleccions. Qui també ho pensa és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que retret del president del govern, Pedro Sánchez, prioritzar el càlcul electoral en la tramitació d'aquests dos decrets. L'escoltem.
6: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. por España que convoque cuanto antes.
5: Després de la votació, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha criticat durament les dretes, que han tombat miserablement, diu, els decrets lleis, i acompanyat de la resta de ministres de Sumar, ha dit que seguiran per terra, mar i aire defensant el decret d'habitatge.
4: Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
5: Mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar aquest matí a Manresa. Desenes de persones s'han concentrat davant el número 38 del carrer Urgell per evitar que es fes fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ja és el quart cop que ho intenten. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. I la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per un home acusat d'agredir l'alcalde de Lins, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde i recriminar-li una resolució, el va colpejar amb força a la cara. I el Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat a canviar alguns dels concerts, però es mantenen Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Trinquell, el Pony Pissador i el Petit de Caleril. Són alguns dels noms que hi participen.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
8: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
9: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: James Randi, un mag i investigador de capçalera que es va dedicar tota la vida a perseguir i a demostrar farses, deia que no hi ha res paranormal en l'univers excepte la nostra comprensió incompleta del que és normal. I avui aquesta idea ens acompanya molt bé, perquè parlarem d'una pràctica que sembla literalment sobrenatural. Persones que aparentment obren el cos amb les mans, extreuen tumors, sang i teixits, i després no deixen cap ferida. La pregunta és: miracle, energia o truc de mans? Avui parlarem dels curanderos, de guaridors, de miracles, de fe, de necessitat, de vulnerabilitat i d'una de les pràctiques més espectaculars i inquietants del món pseudomèdic, la cirurgia psíquica. Sí, sí, cirurgia psíquica. Aquella escena en què una persona sembla introduir les mans dins del cos d'un pacient, extreure'n teixits malalts, tumors o males energies i després deixar la pell intacta com si allà no hagués passat res. O sigui, com una operació quirúrgica, però sense quiròfan. Com una visita al cap, però amb sang falsa. Com un miracle, però amb una alta probabilitat que algú porti fetge de pollastre amagat entre els dits. A tot això, realment funciona? No mèdicament, sinó psicològicament. Per què ens pot impressionar tant? Per què algú hi pot creure? I fins a quin punt la fe, l'esperança o l'efecte placebo poden convertir-se en una trampa? Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on mirem els misteris amb curiositat, però també amb guants de làtex.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I després d'aquesta entrada entre miracles, mans sanadores i fetges de pollastre sospitosament terapèutics, saludem el nostre home de ciència de confiança, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vila. Jordi, com estàs?
2: Moment, espera't un segon, eh?
1: Què estàs fent? Què fas?
2: Tinc una mostra, d'una pissarra d'aquí dalt dels Pirineus, del Ripollès, sí, que se li ha bloquejat. Se li ha bloquejat l'energia i estava fent una mica d'imposició de mans, picant-la, provava, per alliberar l'energia. No va.
1: Jo crec que has de deixar la pedra tranquil·la,
2: No, després...
1: Jo sé que la pissarra té bloquejos emocionals.
2: Però després li aplicaré un cataplasma,
1: Ja estarà. Bueno, mira, si ha de funcionar... Però jo diria que aquesta pedra deu tenir milions d'anys i ja n'ha vist de tots colors, Jo no sé si ve d'això.
2: Però bueno, escolta. Sí. Però bueno, igual que n'hem vist de molts colors els curanderos que actuen a diferents poblacions, no fa falta que ens anem gaire lluny, de fet.
1: A veure, explica'ns. Tens alguna experiència?
2: Hi has anat mai, al curandero?
1: Jo no hi he anat mai. I tu sí? Hi has estat?
2: Jo diria que sí, però és que no n'estic segur, perquè de vegades tenen noms que no són... No és allò que hi hagi una etiqueta fora a la porta que digui curandero.
1: Clar, no ho posa.
2: No ho posa.
1: No és un títol, no, curandero,
2: exacte,
1: diguem.
2: Però què és un curandero? No? Un curandero no deixa de ser una persona que guareix, no? Que tu vas allà i tens, jo què sé, pots tenir dolor, pots tenir febre, pots tenir una depressió, tens coses i el vas a veure. Clar. Vas a veure i ell...
1: O sigui, en català seria un guaridor, potser,
2: un guaridor,
1: no?
2: Sí, diguem-ne així. Un guaridor. Sí. Hem de canviar el títol, del programa. Ah, t'ho dic ara.
1: Ho
2: dic ara.
1: Bueno.
2: M'he fet tard.
1: Si no, que se'ns enfadarà.
2: M'he fet tard. Clar, on ens els trobem, els curanderos? Jo diré curandero,
1: A veure.
2: És que és més...
1: Tothom coneix curandero.
2: Fa com més de català. Curandero és que cura, no? Del curandero. Que carai.
1: Sí, clar.
2: Sí.
1: No?
2: Sé que tindrem crítiques, per això.
1: No passa res, les assumirem.
2: Sí. Els curanderos estan a tot arreu del món, vale?
1: Sí? És una cosa transversal, mundial?
2: Sí. I un curandero pot estar... Bàsicament està allà, hi ha d'haver-hi tres ingredients perquè ell estigui allà. Hi ha d'haver una malaltia, hi ha d'haver-hi poca medicina disponible i hi hauria d'haver-hi també una comunitat que comparteix les creences, no una comunitat que comparteix el seu saber.
1: Sí, o sigui, quan dius creences, creences o la cultura, vols dir?
2: Sí, diguem-ho així, cultura, d'acord.
1: O l'hàbit d'anar a aquest tipus de... No?
2: Exacte. I fa moltes funcions. Té moltes funcions alhora. És a dir, pot ser l'herbolari, pot ser una llevadora, pot ser un conseller, fins i tot pot ser un... Sí, pot fer d'exorcista, o de confident. Fins i tot hi ha llocs que fa de figura religiosa. Atenció.
1: O sigui, tu dius que el plantejament és que és una figura molt àmplia. Algú que cura, que pot curar l'esperit, però també et pot curar la malaltia física, diguem, no?
2: Exacte, exacte.
1: D'alguna manera.
2: Sí, de fet, aquests, els curandius triomfen no perquè la gent no tingui coneixements ni res d'això, vull dir, al final el curandero triomfa perquè la malaltia fa por, no?
1: Uh-huh.
2: Sí.
1: I clar,
2: tu quan tens...
1: És una cosa dolenta,
2: sí,
1: no la volem.
2: Clar, tu quan tens dolor, quan et passa alguna cosa desagradable, tu busques respostes, no?
1: Uh-huh.
2: Aleshores,
1: sí, sí, clar.
2: Necessites una persona que et doni aquestes respostes. Estiguin, uh-huh, siguin o no siguin encertades. Atenció, eh?
1: Que, bueno, clar, què vol dir encertades? Perquè si et fan efecte, no?
2: Clar, clar, clar. Poden fer efecte el que et digui un curandero? Sí. Per què no?
1: Per què no?
2: Per què no? De fet, ja et diré una cosa que sorprèn, l'OMS recorda, o sigui, un article publicat, que diu que durant molts segles moltes cultures han utilitzat remeis tradicionals, sanadors locals, coneixement empíric. El coneixement empíric és aquell de l'assaig i l'error, eh? Jo provo una cosa, si em funciona la faig. Si no funciona, provem una altra. I totes aquestes cultures doncs, han aportat coneixement a la farmacologia moderna. Vale? I hi ha molts productes que deriven d'aquests productes naturals o fins i tot de coneixement local. És a dir, no és de menys tenir.
1: Sí, o sigui, es barreja una mica allò que també n'hem tractat en algun cas, allò de la teràpia alternativa, no? Altres tipus de medicina, o, no? Fins i tot l'homeopatia. Però
2: exactament.
1: El curandero com a figura és un personatge que està tot arreu i que pren diferents formes i diferents tipus de teràpies, no?
2: Ah, exacte, i amb el temps s'ha anat actualitzant, també, hem de dir. Perquè si abans un curandero podries dir doncs, que era, mira, un xaman, doncs ara el tindràs tancat en una casa seva, perquè normalment els trobes a casa seva, no hi ha una oficina de curanderos, no? Ni un gremi.
1: Bueno,
2: no ho sé.
1: No ho sabem, poder n'hi ha alguna i no l'hem
2: potser
1: trobat.
2: Potser sí,
1: no?
2: Però s'han d'actualitzar en el temps, també. I mira, i si abans es podia parlar de sants, de malduls, ara també, o de pregàries, no? Ara s'acabarà parlant doncs, d'energia, de vibracions, de bloquejos emocionals, com el que tenia la meva pissarra d'aquí dalt.
1: La pedra,
2: sí.
1: Clar.
2: Neteges,
1: clar.
2: O sigui, coses ja que són una mica més New Age. Es coneix com el
1: ja,
2: New Age.
1: Ja, exacte.
2: Vale.
1: Una mica més hippie, diguem, de l'època aquella, no?
2: Sí. Ens n'anem aquí, és que això. El curandero és una figura que està a Catalunya, que ha sigut una figura i tant. Tenim, n'hi ha hagut, segurament n'hi haurà. N'hi ha a Amèrica Llatina, i depèn del lloc on estiguin, també tracten el mal d'una manera diferent, no? Amèrica de Llatina
1: sí,
2: potser es fa més, o Espanya es fa el mal de ojo, no?
1: Sí, o sigui, pel que dius, es barreja una mica a vegades amb la màgia, no? Amb una cosa una mica
2: sí,
1: etèria, potser, oi?
2: Màgia i fins i tot, a vegades...
1: Encanteris,
2: sí,
1: o...
2: Sí, i fins i tot, a vegades, et diria, religió. Ara, si abans hem dit
1: això,
2: que... Fins,
1: bueno,
2: es pot,
1: fe, no? Creença.
2: Sí, es pot
1: dir.
2: Considerar com una figura religiosa, perquè a vegades el curandero no és ell el que cura amb els seus coneixements, sinó que és un esperit que li entra i aquell esperit cura a través seu. O pot passar que una divinitat li hagi donat aquell do. El bo de curar.
1: Li dona aquella força o aquell...
2: Ah, sí. Bueno, això, clar. A veure, si som així pragmàtics, doncs això el protegeix bé, perquè si surt bé, no? És un miracle.
1: Efectivament.
2: Si no surt bé, doncs mira, és que faltava fe, era la voluntat de Déu.
1: Clar.
2: Que és que no estaves preparat.
1: No hi havia inspiració suficient.
2: Ei, és que no vibres, clar, no vibres bé, saps?
1: No vibres amb la freqüència que has de vibrar.
2: Aquí està, aquí està.
1: Sí. Val. Clar, llavors és el que tu dius, no? Que segurament en altres èpoques el curandero i el metge eren el mateix, i en algunes cultures potser continua sent el mateix, encara, no?
2: Segurament, i el savi del poble, totes aquestes gens, doncs, a la persona a qui anaves a buscar les respostes.
1: Exacte. O sigui, exacte, el savi, el druida,
2: sí,
1: no? També, el que feia
2: sí,
1: en el seu moment.
2: Sí, senyor.
1: Escolta, saludem el nostre convidat resident de sempre, que ja en aquesta temporada ja no és convidat resident, ja és convidat, no? Li donem el títol
2: bueno.
1: Oficial. Sí, home, sí, va, crec que sí, que l'audiència ens ho agrairà. Albert Palou, biòleg i comunicador del Centre Beta. Com estàs?
3: Hola, bona tarda. Bé, he de dir que últimament el concepte de resident s'ha revaloritzat molt des de que el fa servir Bad Bunny a les seves gires.
1: Quan... Veus? Quan... Ara que deixaràs de ser resident com a tal, ara ho voldria ser. Bueno, haurem de... Et donarem una casita, si
3: no. No li va pas malament la vida.
1: No, això és veritat. Escolta, hi has anat mai, tu, un curandero, o què?
3: Jo diria que sí.
1: També diries, o sigui, no ho sabem, estem en el terreny de... Ah, molt bé.
3: Hi havia un metge alternatiu a la ciutat de Vic bastant popular i tenia algun familiar que havia anat i que li havia anat bé i un dia vaig decidir provar-lo.
1: I et va anar bé?
3: Sí, em va donar el millor consell que m'han donat mai.
1: Ah, home, doncs mira, i eres? Pots saber o no?
3: Sí, em va dir que anés al metge.
1: Bueno, doncs... I et va funcionar el metge? Perquè, clar, llavors... I li vas pagar a aquest tio o no?
3: Sí, sí, sí. Però va funcionar, eh? O sigui... Veus? Tot resolt.
1: Cap allà que sí, vas sí, anar. Sí, sí. Perquè un dia, no sé si en podem parlar, però jo a casa meva recordo que també en deien els espatllats, que jo no sé si això té a veure amb els osteòpates, també. O té algun... No? Pot ser que sí?
3: Segurament tira bastant per aquí. Jo crec que el concepte de curandero entra una mica tot. I qualsevol pràctica. El problema és quan hi ha algun tipus de coneixement al darrere que ho sustenti, o el problema és quan directament el que t'ofereixen és màgia. M'he dedicat a buscar un dels casos, ho has esmentat a la introducció, a mi em fascina el concepte de la cirurgia psíquica.
1: Sí, això t'ho volia preguntar, perquè en parlàvem a l'inici. Tu has trobat curanderos? Perquè curanderos propers que facin això, a mi no em sona gaire, No sé tu què has trobat.
3: És una cosa molt de les Filipines, sobretot. És un país on el tema va prosperar bastant i que ha tingut certs moments que s'ha fet popular. Em preguntava què ho ha fet popular. No sé si recordeu, hi havia un humorista no gaire conegut aquí a casa nostra, però molt, molt famós als Estats Units, un humorista així mica passat de volta, que es deia Andy Kaufman.
1: Sí, home, molt... i tant. Va tenir una pel·lícula, un biopic molt famós i molt bo,
3: sí, sí.
1: Realment.
3: Molt recomanable.
1: Del Jim Carrey.
3: Doncs bé, Andy Kaufman era un humorista que forçava molt la broma, forçava molt el sentit de l'humor, i va arribar un moment en el que la gent no es creia res del que se suposava que era la seva vida real. I el que li va passar en un moment donat és que li van diagnosticar un càncer de pulmó molt, molt agressiu.
1: Sí.
3: La gent no s'ho va creure. Es pensaven que era una part d'un gag, però sí, realment era un càncer molt agressiu. I ell era molt donat al curanderisme i a les teràpies alternatives i va decidir viatjar a les Filipines a rebre tractament per part de la cirurgiana psíquica més important de les Filipines d'aquell moment, que es deia Jun Labo, que li va fer un tractament, li va operar el càncer de pulmó. Ja sabeu que la cirurgia psíquica, per si algú no ho situa, és fer una incisió quirúrgica amb les mans per extreure teixits, si hi ha algun problema.
2: Doncs bé, amb les ungles?
1: Amb això?
2: Amb les ungles?
3: Amb les mans, tot.
1: Amb les mans, sí, sí. Amb les mans nues. De fet, a YouTube hi ha exemples bastant sòrdids, diguem.
3: Sí.
1: Però, esclar...
3: El pobre Andy Kaufman, ell va creure realment que s'havia curat després d'aquesta sessió amb Jun Labo. El problema és que va morir al cap d'uns dies.
1: Ja. De fet, es podria fer un especial Andy Kaufman o Man on the Moon, que és la pel·lícula que com dèiem, protagonitzada per Jim Carrey, i en el que es veu aquesta escena, com dius. O sigui, jo recomanaria a tothom que ens escolta que vulgui veure una bona pel·lícula, veu aquesta pel·lícula i també l'escena en com ell va a curar-se. No? I com ell, fins i tot, no sé si te'n recordes, Albert, però que veu el truc abans. Però, malgrat tot, la fe l'empeny tant igualment que es deixa fer, no? I que hi creu. I és molt curiós, no? I suposo que alguna cosa de veritat devia anar per aquí. Sí, sí. Tens algun altre exemple d'aquests així?
3: Clar, això, la popularització d'això va generar certa preocupació entre el sector, diguem, mèdic, sobretot als Estats Units. I hi ha hagut metges que s'han... O sigui, hi ha hagut estudis científics que s'han intentat acostar al món de la cirurgia psíquica, però molts des del punt de l'antropologia, o sigui, intentant estudiar el fenomen i el que hi ha al darrere i l'efecte placebo que pot portar. Però alguns metges, un cas paradigmàtic és un senyor que es deia William Nolan, de Massachusetts, que va estar molt, molt, molt dedicat tota la seva vida a intentar lluitar contra les pseudociències i contra específicament els curanderos. Ell va fer seguiments reals de pacients per destapar que cap curació era demostrable, o sigui, no va trobar cap evidència de cap curació de les mans d'un curandero dels que havia estudiat.
1: Sí, va fer un estudi sistemàtic,
3: sí, sí,
1: ben fet, i va arribar a la conclusió que res de res.
3: I després va traslladar-se i va estar vivint un temps a les Filipines per estudiar des de dins aquest tipus de pràctica. Va acabar concloent que era un frau del 100%, cosa que era bastant òbvia. I després, al cap d'uns anys, fins i tot la Societat Americana l'American Cancer Society, o sigui, el col·lectiu de metges que treballen en la lluita contra el càncer, van acabar fent un article oficial de declaració d'intencions al voltant de la cirurgia psíquica, en el que destacaven que l'única posició que hi havia davant d'això era un rebuig total, perquè era un frau absolut, i que no s'havia de provar mai, ni fins i tot intentant buscar efecte placebo, que no recomanaven en cap sentit mai provar-ho de cap
1: directament,
3: forma.
1: Directament, eh?
3: Sí, sí.
1: O sigui, d'una forma molt radical, eh?
3: I que era un tema que, bàsicament, era un truc de màgia.
1: O sigui, que al final, si aquests curanderos que dèiem filipins, en aquest cas, haguessin fet com el que vas anar tu, els hi hagués anat més bé.
3: Sí, segurament, sí. Poder. Sí, sí, sí.
1: Si els diguis, no, saps què? Això vés a l'oncòleg que t'ho miri.
3: Sí, sí, sí.
1: I poder aniràs més bé, esclar. Però clar, llavors el negoci no hi seria del tot, no? Perquè per recomanar-te que vagis al metge ja hi ha la teva mare, diguem, no sé com dir-ho.
3: Sí, bueno, sí, sí, no acaba de funcionar.
1: En fi, algun altre que vulguis comentar? Tens algun...
3: M'ha semblat molt interessant i has citat un referent total que és James Randi a la introducció.
1: Sí, home, que n'hem parlat altres vegades i
3: James Randi
1: és un far.
3: També es va ficar amb la cirurgia psíquica. I en aquest cas ho va fer de la mà d'un tòtem, nom de primera divisió, no de la ciència, sinó de la ciència-ficció, era Arthur C. Clarke.
2: Oh,
1: home,
2: sí. Oh.
1: Compte, que això, sí, sí. Això són paraules majores.
2: Està pujant de nivell, això.
3: Arthur C. Clarke,
1: això és sèrio.
3: Entre altres, autor de 2001, Odissea a l'espai,
1: sí.
3: Obra de referència total.
1: O Blade Runner.
3: Es va liar amb James Randi per lluitar una mica contra la cirurgia psíquica, i això va desembocar, fins i tot, en una demostració en directe en una televisió britànica de James Randi, fent una operació ell a un pacient, que el va posar allà en una camilla, va ficar-li les mans a dins el cos, va sortir molta sang, va començar a extreure trossos de teixit de dins del pacient i quan va acabar ho va fregar tot amb una tovalloleta i, escolta, aquí no havia passat res, eh?
1: Ja.
3: Automàticament sí que... va confessar que eren tot trossets de xai i que eren trucs de màgia. Però...
1: Clar, per tant, James Randi va fer de James Randi i va demostrar com és possible fer veure una cosa que no és, no? Tot cas.
3: Sí, en tot cas.
1: Va fer bé. De fet, James Randi s'autodefinia com a prestidigitador, com a mag.
3: Sí.
1: I un dels seus referents era Houdini. Per tant, estem allà mateix, no? Que el tio sabia fer aquestes coses.
3: Sí.
1: I també tocava diferents pals. Una mica el que dèiem al principi amb en Jordi, que aquesta gent saben fer una mica de tot. Al final és enganyar o fer veure el que no és, no?
3: Sí, en tot cas, de recomanar a la gent que no es deixi ficar les mans a dins, almenys, o que comprovin que s'ho han rentat bé.
1: Sí, és important, eh? De fet, no per casualitat es van inventar els guants de làtex, m'imagino. Jordi, escolta, digues. Tu això de la cirurgia psíquica, tu saps si té alguna mínima base o s'aplica en algun lloc amb una mica més de fonament o alguna cosa que s'hi assembli en la ciència canònica, diguem?
2: Evidentment, la ciència ha entrat només per desmentir-ho, això, perquè és
1: s'ha de, que dèiem, no?
2: S'ha de desmentir, perquè dit clar i curt i ras, és un frau. És un frau que pot arribar a ser molt perillós, perquè imagina't que tu tens una malaltia greu i te'n vas a un d'aquests, com li va passar amb el que ha dit l'Albert, que va tenir un càncer i es va morir, no? Doncs, carai, no vagis allà a fer-te això, perquè no serveix per res. Dit curt i ras. Però mira... Sí que la ciència i la medicina ha fet una sèrie d'estudis per veure realment si la cirurgia pot arribar a ser placebo.
1: Clar. O sigui, s'ha provat, en algun lloc?
2: Sí, s'ha provat. Hi ha un cas, que es diu el cas Mosley, que és la cirurgia placebo. És a dir...
1: Cirurgia placebo, eh?
2: Cirurgia placebo, sí senyor.
1: Recordem a la gent que això de l'efecte placebo, la cirurgia placebo, és... com, diguem-ne, que és alguna manera de... És un efecte positiu de la ment, no?
2: Exacte.
1: Que a partir d'una determinada creença de que un remei funciona, encara que no necessàriament funcioni, diguem-ne, químicament, doncs té un efecte determinat,
2: exacte.
1: Un efecte positiu.
2: Exacte.
1: No?
2: En aquest cas es van fer un cas que es diu cas Mosley, en el qual es va fer cirurgia real. Vale? Es va agafar amb una mostra de 180 pacients. Tots ells tenien tots ells tenien artrosis de genoll. Vale? En un grup, els investigadors, els cirurgians, els hi van fer un rentat artroscòpic. Que jo sé que hi ha una persona d'aquí que segurament sap de què estic parlant.
3: Sí.
1: Es manifesti. Ah,
3: uns quants.
1: Si a tu t'han fet algun rentat, com has dit això?
2: Rentat artroscòpic.
3: Sí, sí.
1: Artroscòpic, t'han fet algun? Fa mal, això? Fa mal?
3: Home, sí.
1: Sona que fa mal, eh?
2: Sí, et fan una incisió al costat del genoll, entren i operen, no? Atreuen el que han de treure, no? Després, amb un altre grup de pacients, se li va fer un desbridament artroscòpic. En aquest cas vol dir retirar, regularitzar, restituir teixits, vale? que es considerin problemàtics. I un tercer grup se li va practicar cirurgia placebo. vale?
1: Veure, i què era? Fer veure que feien alguna cosa sense
2: fer-la? Els entraven a dins la sala de quiròfan, els hi feien firmar tots els consentiments, els hi feien fer totes les proves, l'extracció de sang, tot el que s'ha de fer. Entraven, els adormien, perquè s'ha de dormir la persona per fer una artroscòpia, no s'ha de moure. Se li practicaven incisions reals, se li cosien aquestes incisions, però no se li tocava res de dins. Vale? Val. I se'l portava cap a planta i allà se li feia fer la recuperació que s'ha de fer en aquests casos. On tots els pacients, tots aquests tres grups, feien exactament la mateixa seqüència.
1: Però clar, representava... Bueno,
2: representava que tens una artrosi.
1: Un dels grups?
2: Sí.
1: Clar, però un dels grups no se'ls havia fet cap cura.
2: Exactament. Aleshores van...
1: Per tant, se'ls feien fer recuperació unes articulacions que tenien artrosi.
2: Exactament.
1: Ostres, és agosarat, eh?
2: És bastant agosarat, però ells volien veure si realment l'operació aquesta doncs té o no té un sentit físic per a la persona, vale?
1: Sí.
2: Això, doncs, els pacients i els avaluadors no sabien, evidentment, quin tractament havia rebut cada persona. I es van valorar durant 24 mesos. És a dir, es feien amb escales de dolor.
1: Vale, 2 anys.
2: Sí. Escales de dolor. Simplement, doncs, si tu marques del 0 al 10, quin dolor tens? Tant. Doncs si tu, un pacient, entrava amb un dolor 9, doncs quan sortia d'allà, al cap d'uns dies deia que tenia un dolor 6. Vale? Sí, m'ha disminuït, vale. I tant, noto menys dolor, exacte. El resultat, ja t'adalanto, Sergi, que va ser demolidor, eh? Els pacients que havien rebut cirurgia real no van pas millorar més que els que havien rebut la cirurgia simulada.
1: Ostres, curiós, això,
2: eh? A nivells de dolor, tots van notar el mateix. Uns havien operat, els altres havien simulat l'operació. La conclusió, al final, aquest article conclou que en aquest assaig, el rentat artroscòpic, el desbridament, no eren millors que una operació placebo.
1: Imagina't. El poder curatiu de la ment, diguem, eh?
2: Això és incòmode.
1: Sí, perquè deixen en mal lloc també els que inventen el desbridament, no sé com dir-ho.
2: Sí, senyor, però bé. Però ja, no? Clar, és incòmode, però és molt científic, perquè al final s'ha fet un assaig clínic real,
1: i tant,
2: estressat, ben fet, en el qual hi havia potser una sèrie de metges que tenien dubtes sobre aquest tipus d'operacions.
1: Sí.
2: Hi ha intervencions que semblen funcionar perquè el pacient millora després de rebre-les, però és que no demostra que la part tècnica de la intervenció sigui la causa de la millora.
1: Clar, vale? Està clar. Això, sí, és evident. Però també demostra que la ciència s'autoesmena, eh?
2: Exactament. Però aquí entro en el terreny de la cirurgia psíquica, perquè al final aquest experiment ens ha ensenyat que la cirurgia placebo ens ensenya tot el poder que té el ritual. Per les persones. La cirurgia psíquica el que fa és explotar aquest poder, no? Aquest ritual, això de que entro amb les mans, que sembla que t'estigui fent alguna cosa. Però la cirurgia psíquica ho fa sense cap control, sense cap evidència i segurament sense cap escrúpol. Vale?
1: Està clar. I a canvi de diners, generalment.
2: Doncs mira, deixar de creure en una pràctica que no és eficaç, sobretot en ciència, costa molt, i per la persona que l'ha dut a terme durant molts anys encara més, imagina't. Dins la medicina científica. Ara bé, imagineu-vos com deu costar això dins el món dels curanderos. No hi ha assajos clínics, no hi ha controls, i els fracassos al final es dilueixen amb la història, es dilueixen en el temps, perquè no se'n parlen dels fracassos. No es parlen.
1: Està clar. Només sobreviuen els èxits, no? La història l'escriuen els guanyadors.
2: Exacte. No? La ciència mèdica s'equivoca, però té les eines i té el coneixement per autocorregir-se.
1: Clar.
2: Això és important.
1: Aquesta és la idea.
2: I tant.
1: Albert, tens algun altre exemple encara que ens vulguis comentar de curanderisme o d'experiments que s'han fet a l'entorn d'aquest tipus de teràpies, per dir-ho així?
3: Sí, tinc alguns casos curiosos. Abans volia dir que estic reflexionant sobre si, després del que ha explicat en Jordi, si em podria haver estalviat alguna operació de genoll.
1: Home, és que aquí estem, eh?
3: Va bé.
1: Al tanto.
2: Jo ho he deixat anar.
1: Coneguent-te, perquè ets un punyetero, segur que has anat de pago.
3: I
1: si has anat de pago...
3: I amb monges.
1: Ara dius, ep!
3: I amb monges.
1: I imagina't.
2: T'hi van tirar aigua beneïda i el tens,
1: monges
2: això.
1: Allà.
3: Monges del quiròfan, sí, allà, eh? És una experiència que... curiosa, també.
2: Però això és una mica com l'extrema...
1: Veure les cames nues, eh?
2: Com l'extrema unció, això.
3: Sí. Bueno, ho tens allà a punt.
1: Sí. Ho tens tot allà al costat. Sí, sí, és com... Bueno.
3: Jo em feia gràcia parlar... Jo crec que és just parlar de vegades quan algú fa una pràctica dubtosa, pseudocientífica o directament estafa, subratllar grans estafadors també és una cosa que està bé. I la veritat és que en el món del curanderisme hi ha bastanta gent així d'intencions dubtoses. Però he trobat hi ha un gran estafador, que és un senyor que es deia, o es diu, João Teixeira de Faria.
2: Tens molt bon portuguès, eh?
1: João Teixeira de Faria, eh?
2: Molt bon portuguès tens.
3: Sí, també conegut com a João do Deus, o sigui, Joan de Déu. O sigui que, veus? Si l'haguessin santificat, tindríem un problema de copyright en un hospital.
2: Sí, tens raó, ara hi pensava, és veritat.
3: Bueno, és veritat. Aquest senyor va ser un dels curanderos més importants, més rellevants i més famosos del Brasil. Era d'un estat que es diu Goiás, al Brasil, i acumulava desenes i centenars de persones que el seguien constantment per les seves capacitats de curar. Ho tocava una mica tot, curanderisme en general, també va tocar una mica la cirurgia psíquica. Va ser estudiat, com una mica en aquesta línia que deia en Jordi també. Hi havia científics que l'estudiaven no com a curador, sinó com a fenomen sociològic. Sempre hi sol haver interès en... Realment, què hi ha darrere d'aquests fenòmens que a vegades, com explicava en Jordi, poden arribar a través de l'efecte placebo a generar un efecte positiu. El problema de João do Deus és que tot això que feia ho va acabar convertint en una entitat de finalitats dubtoses. I...
1: Que estrany, no m'ho esperava, sí. que això passés.
3: I va acabar sent condemnat a 500 anys de presó.
2: Home,
1: déu-n'hi-do. Això a l'estat portuguès?
3: A Brasil.
1: A Brasil.
3: 500 anys de presó per abusos sexuals.
2: Ep!
1: Val. Per tant, es derivava cap aquí el tema, eh?
2: Estava aprofitant una mica el seu poder, eh?
3: El senyor João Teixeira potser no pretenia curar la gent gaire.
1: Que està clar que tenia efectes secundaris, per dir-ho d'alguna manera, el tema.
2: Mare meva.
3: I després he seguit buscant i he trobat un cas especialment curiós i que podem enllaçar amb un dels capítols que vam fer la temporada passada que parlàvem de mèdiums.
2: Era bo, aquest? Ojo, L'he de veure la gent.
3: Clar, he trobat un cas. Hi havia un cirurgià psíquic i curandero molt popular que es deia Dr. Fritz.
1: Home.
3: Concretament,
1: Adolf
3: Fritz.
1: No té a veure amb les patates, eh?
3: No.
1: Fritz Ravitz?
3: No. El Dr. Fritz.
1: No, no, no.
3: Però llavors he intentat buscar coses del Dr. Fritz i he trobat que no era una persona.
1: Ah, com que no? No era una persona. Una meva, què era?
3: No, era un esperit.
1: Ah! Val, i que es manifestava o escrivia papers o què feia aquest home?
3: El Dr. Fritz era un esperit que... Era l'esperit d'un metge alemany de la Primera Guerra Mundial que podia, a través de mèdiums, manifestar-se i fer cirurgia psíquica.
2: Què més vols?
1: A través de mèdiums, el que deia... una mica el que deia el Jordi, però al revés.
2: Sí. Que si falles... Mira, era ell.
3: No necessitaves l'expert, necessitaves un mèdium que convoqués el doctor Fritz i ell a través del mèdium executava l'operació.
1: I aquí... és com que el senyor Barraquer, diguem-ne, posseís algú...
3: Sí, i et mirés la...
1: Ja entenc.
3: Així és l'oftalmologia.
1: La còrnia, diguem. Sí, sí. Vale. Okay.
3: Llavors, hi ha hagut molts mèdiums i metges. Busqueu, un que es deia Cearigo, molt, molt popular, els germans Wilde, Edson Queiroz, tots amb nom així d'entrenador de futbol portuguès, que a través del manifestar el doctor Fritz feien una cirurgia psíquica. Molts d'aquests mèdiums van acabar... Sí. Es manifestaven i llavors adquirien els poders. He de dir que bastants d'aquests mèdiums van ser acabats jutjats per frau i en algun cas, lamentablement, per homicidi. Per tant...
1: Això hagués passat de voltes, eh?
3: Això va acabar desencadenant amb un posicionament del Consell Federal de Medicina del Brasil, on es prohibia explícitament la cirurgia psíquica en aquest país. Ja per suposo evitar casos com aquests o com el del magnífic João do Deus.
1: Diguem que se'ls hi va escapar de les mans i mai millor dit la cosa, eh?
3: Sí.
1: Perquè,
3: sí.
1: Clar, una cosa és aquesta gent a les Filipines que deien, home, no, jo no et preocupis que t'ho curaré tot. I l'altre és que ja hi hagués un rerefons encara molt més fotut, com això d'abusos sexuals i de coses ja que anaven més enllà del que haurien d'haver anat.
2: Deixem que canvio de tema un moment, eh? És que
1: veure,
2: jo estava pensant ara que...
1: No sé si hem de canviar de tema, aquí els temes els poso jo.
2: Sí, però és que jo, el de la Terra plana, el capítol de la Terra plana, Jo el tinc fet de la temporada 1.
1: Veus? Clar, és que llavors et queixes. Surs ara amb un Siri trencat i què hem de fer? No ho sé.
2: No, però és que bueno, tinc... És que més l'he anat ampliant, és ja, molt llarg ja.
1: Però ja en vam parlar, N'hem parlat d'això, ja ho hem dit.
3: Jo porto dies perseguint un expert que el tinc i no aconsegueixo mai que vingui, perquè clar, no fem mai el programa.
1: Però, Albert, ja en vam parlar l'altre dia. Te'n recordes quan ens vam trobar i ho vam estar...
2: Quan ens vam trobar?
1: Ja hem dit... Bueno, vam fer un cafè, si ens vam trobar per casualitat, però... Llavors ja ho parlarem, ja ho parlarem.
2: Us trobeu de casualitat moltes vegades, i a mi no em diu...
1: Ja ho parlarem, no, home, no, a veure, Jordi, no t'enfadis.
2: Jo ja veig la temporada 3, ja hi haurà aquí un altre, eh? Ja ho veig.
1: Aquestes coses avorreixen molt els espectadors. No els interessen, aquestes coses. Bueno, va, avancem, que si no, encara ens hi fotrem mal. Aviam, després d'aquest viatge que hem fet per mans miraculoses, fetges de xai, quiròfans invisibles, crec que hem de tornar o hem d'anar a la nostra secció preferida, sense que ningú se m'enfadi, que és la del Museu d'Invents i de fenòmens estrafolaris. Tenim amb nosaltres l'home que, si et diu que t'operarà sense bisturí, com a mínim t'ensenyarà abans del tutorial de YouTube. Xavi Gorro, què ens portes avui? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bones. Com anem?
1: Estàs bé?
4: Estic bé.
1: Està tot bé de lo teu? T'han hagut de curar alguna cosa? Has hagut d'anar al curandero? Tu?
4: Jo vull fer un apunt del vostre programa. Perquè, clar, heu parlat del doctor Fritz,
1: sí,
4: i d'un tal senyor Haribo. Què està passant? O sigui, Fritz les patates i Haribo les xutxes. Què passa aquí?
1: No, no sé, això, l'Albert, no sé on busca la informació, però... És un
4: aquí
1: tema
4: algú,
1: comestible, tot, pel que veig. Sí.
4: Jo no vull dir res, però aquí hi ha algú.
1: Sí, aquí... Propaganda encoberta.
3: He buscat si hi havia el doctor Ravitch per compensar, però no ho he trobat.
1: Ja seria extraordinari.
2: I el Tetous.
1: Semblaria... Va, no sé si confiaria gaire en el doctor Tetous. En fi, va, Xavi, què? No sé, algun bisturí energètic, algun desfibrilador d'aura? Què has vist? Què has trobat?
4: A veure, avui vosaltres heu parlat de... Si han dit de xamans, de curanderos, no? De gent potser poc sèria científicament. Uh-huh. Jo avui us portaré un metge de veritat, eh? A més, un metge en algun moment reconegut. Un senyor que es deia Albert Abrams, que era un metge estadounidense. Sí, a veure, com el del JJ, però sense la JJ, saps?
1: Sí, era un tio amb prestigi, diguem.
4: Un tio amb prestigi, sí. Un metge amb una carrera acadèmica brillant, fins que va passar a ser considerat un dels grans estafadors del camp de la medicina, perquè va inventar una cosa que és la radiònica.
1: Radiònica. Vam tractar la radiestèsia, si us en recordeu. O sigui, la radiònica és una altra cosa. La qüestió és que, si comença per ràdio, sembla molt molon, no? Era la ràdio d'abans era la quàntica d'ara, potser, no? No ho sé, dic jo.
4: Pot ser. Però aquest senyor que s'ha de dir que això és una medicina alternativa, que, òbviament, no funciona per gaire, està classificat com a pseudociència, que bàsicament afirma que es pot diagnosticar i es poden tractar malalties a través de l'ús de dispositius electrònics que manipulen unes suposades freqüències d'energia que el cos humà, doncs, emet. Val? I que a través d'això, doncs, es poden captar les vibracions de les cèl·lules, dels òrgans, i com que aquestes cèl·lules i aquests òrgans emeten vibracions, es capten i provoquen malalties, llavors aquesta màquina, que us explicaré quina és, poden reequilibrar les vibracions i curar-ho tot. Uh-huh. En principi, mola.
1: Així, home, si explicat així, sembla magnífic, no?
4: Sí, en principi està bé. En principi està bé.
1: A veure si funciona.
4: Us explicaré primer qui era el senyor aquest. El senyor Abrams va néixer el 8 de desembre de 1863 a San Francisco, Califòrnia, nord-americà, no podia ser un altre lloc. Es va graduar en medicina...
1: Encara com no és de Massachusetts.
4: Massachusetts, exacte. Doncs aquest senyor es va graduar en medicina amb només 19 anys i ho va fer a una universitat alemana. O sigui, home, a veure, que el tio era bo.
1: Bastant precoç.
4: Sí, a més va treballar com a professor de patologia... i va ser president de diverses associacions mèdiques, però què va passar? Uh-huh. Doncs que a partir del 1890, diguem que va començar a deixar de banda la medicina convencional i va crear primer un mètode que consistia en colpejar les vèrtebres dels pacients amb un martell per tractar les malalties. Martell petit, espero.
2: És allò que si et fa mal un braç, doncs et trenco l'altre i ja no et fa mal, saps?
1: Que ja està, i així ja no et fa mal. Home, espero que no fos un mall, diguem.
4: A mi em va recordar el capítol aquell del Simpson, que Homer es fa osteòpata, amb un cubo de vasos, o sigui, troba que hi ha un cubell de vasos, un cubell d'escombraries que sí. està bunyaga de tal manera que si caus a sobre t'arregla l'esquena.
1: Ah, sí, és veritat. Sí, sí.
4: M'ha recordat això. Però aquest paio deia que això...
1: Però clar, aquest tio era metge i es va graduar o es va diplomar o com fos llavors, als 19 anys.
4: Sí.
1: Compte, eh?
4: Sí. I va ser professor, va exercir de metge, va ser professor. Però clar, va començar a tirar cap al lado oscuro, diguem. I va crear aquesta teoria de que a través de les vibracions, que ja et picava amb un martell, i a través de les vibracions, bueno, doncs podia saber quina malaltia tenies i tractar-te-la. El 1910 va introduir el concepte de les vibracions electròniques, però va ser el 1917 que va publicar la seva teoria segons les quals les cèl·lules emeten una freqüència específica i que la malaltia, bàsicament, una malaltia era un desequilibri d'aquestes vibracions. I per tractar això, aquest home va crear un aparell. Va crear bastants, però avui ens centrarem en un aparell, que era el dinamitzador. Sí? Dinamitatge.
1: Dinamitzador, i has dit que la radiònica, no?
4: Sí, exacte. O sigui, la ciència és la radiònica i l'aparell és el dinamitzador. Sí? Vale. Aquest senyor deia, aquest senyor afirmava que podia diagnosticar qualsevol malaltia, però no només malaltia, sinó la religió o el sexe d'un pacient a partir d'una gota de sang, a partir de la seva signatura o a partir d'una foto gràcies a les vibracions que li donava aquesta màquina.
1: Ahà. Sí, era un diagnosticador, el dinamitzador
4: Diagnosticava. Sí. Bueno, ja veurem que no diagnosticava res, però bueno. Bàsicament... Ja.
1: Bueno, sí, era com una mena de ressonància magnètica del principis del segle XX, diguem.
4: Bueno, era... O sigui, era una caixa de color, una caixa negra, una caixa, vale?
1: Sí.
4: Bàsicament, que, bueno, estava tancada hermèticament, tenia forma d'aparell científic. Allà es col·locava, en principi, una gota de sang, una mostra de teixit, com deia, una signatura d'una persona.
1: O la signatura,
4: o una fotografia, fins i tot. I... Uh-huh.

0: Anna vibrava d'una manera i llavors la insana, diguem, vibrava d'una altra. Però, bueno, bàsicament, clar, quan van veure això, diferents revistes científiques i sobretot l'Associació Mèdica Estadounidenca, doncs va començar a investigar l'aparell aquell i van arribar a la conclusió que, bàsicament, era un engany. El que van fer va ser obrir l'aparell i examinar-lo, una cosa que el seu creador deia que estava totalment prohibida, perquè deien que si ho feien l'aparell s'espatllava i no es podia tornar a fer servir, però sabeu per què ho deia? Perquè dins de l'aparell, bàsicament, hi havia una sèrie de cables que estaven col·locats a un seguit de bombetes i d'ones que feien una sèrie de sorolls, i això en teoria diagnosticava, però clar, no diagnosticava res, és una màquina que feia llumetes i feia sorolls. Clar, bàsicament...
1: era un arbre de Natal encapsulat, diguem.
0: Sí, era un frau, però fins i tot van anar més enllà. Aquesta associació mèdica nord-americana o estadounidenca va anar més enllà i van intentar pillar infraganti d'aquest senyor. I van dir, vinga, va, demostra'ns com funciona la teva màquina, no? I li van donar mostres de sang de pollastre i de tinta vermella, dient-li que era sang humà, i el tio va diagnosticar doncs, càncer, malària, diabetis i diferents malalties més. Que li van dir, a veure, noi...
1: Potser ens has intentat timar, però no ha funcionat,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Que al final el dinamitzador era com el set d'una pel·lícula d'aquestes de ciència-ficció, de l'Enterprise, allò que són llumetes que s'encenen, s'apaguen, i última hora darrere, res.
0: Sí, però s'ha de dir que, a veure, el dinamitzador aquest no ha funcionat més, però la radiònica sí que és una pràctica que segueix practicant, està classificada com a pseudociència sense cap base científica, i no és medicina ni res, però sí que hi ha diferents persones que segueixen creient en la cosa aquesta, la radiònica, les vibracions i aparells que poden doncs, mirar que no vibres bé i llavors fer-te vibrar bé. Ja ho parlàveu, això, amb el tema del fa uns programes.
2: Ara estava a la pàgina web de radionicinternational.com. No ho dic
1: existeix,
2: perquè...
1: Existeix, això? És una associació, entenc.
2: I ara estava mirant aquí que tenen un aparatet que fa un generador d'orgon d'alto rendimiento.
1: Ah, mira.
2: Que val 1.500 euros.
0: És un altre aparell, sí.
1: 1.500 euros.
2: 1.500
1: euros. Hi ha algú aquí...
3: Si posem els beneficis del podcast de comprar-ne uns quants, jo crec que aquí encara podem obrir una via.
2: Em trobaria millor, segur.
1: Podríem fer una botiga de radiònica, eh? Què us sembla? Podem provar-ho, escolta'm, jo què sé.
2: Oh, i tant.
3: Jo ho invertiria tot aquí, eh?
2: Sí, hi ha molts aparells, eh? S'ha de mirar, eh?
1: All in.
2: Sí, tot aquí.
1: Xavi, ho comprem o què? T'animes?
0: Bueno, si voleu... Però que haurem d'anar estafant gent i després fa mandra, et denuncien i tal, eh?
1: També és veritat.
0: Clar, haurien de comprar la màquina i molts advocats.
1: Sí, bueno, jo crec que acabaríem a l'Audiència Nacional. Bé, doncs, escolteu, amb la radiònica, crec que ens toca tancar l'episodi d'avui, que hem dedicat als curanderos i a la cirurgia psíquica i la placebo. Avui hem vist que la necessitat de curar-se és profundament humana, que buscar consol no és cap vergonya i que l'esperança pot ser una força molt poderosa. Però també hem vist que quan algú converteix aquesta esperança en negoci, quan algú promet curacions impossibles, quan substitueix proves per espectacle i medicina per teatre, llavors ja no parlem de misteri, parlem de risc. La curiositat és bona, la fe pot consolar, però quan parlem de salut, les proves importen i, com li va dir el curandero a l'Albert, a vegades val més que vagis al metge. Si algú us diu que pot operar-vos amb les mans nues i sense deixar cicatriu, feu-li una pregunta senzilla. Ho pots demostrar en condicions controlades? Si la resposta és que no, potser el que necessita una operació urgent no és el vostre cos, sinó el seu relat. Gràcies, Albert, Jordi, Xavi i a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos històries, mites, fenòmens estranys i comentaris. I recordeu que la Terra no és plana i si algú us vol extreure males energies amb les mans, com a mínim, que se la renti abans. Fins ben aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes. Jordi Fortià.
2: Els sindicats amenacen amb una vaga general mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama de nou eleccions anticipades i Pedro Sánchez avisa als populars, a Junts i a Vox, que la història els jutjarà abans dels que es pensen.
3: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Por mí, que convoque cuando quiera.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat.
2: Es demana evitar desplaçaments fins al vespre. Des de l'inici de l'episodi, a l'Ebre s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat. Hi ha hagut evacuacions i els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones. Núria Parlon demana extremar la precaució.
5: Molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
2: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions. Albert Ferrer és el responsable de treball de l'UGT.
6: El procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
2: La gran cita bienal se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça a Tarragona. Segons Carles Cortés, el presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa, aquesta és la millor temporada de la història dels castells.
7: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gama extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet, està disputant partit d'Eurolliga a la pista del Besiktas.
8: Segon duel de la setmana a Europa pels d'Alexander Sekulic, que volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai guanyant el Besiktas turc. Al minut 2 del primer quart, el resultat és de 3-2 pel Besiktas.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis un dia més, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs encara hem de recordar que hi ha un parell de dies afectades de caràcter local la Montsià per les inundacions i la C12 en dos trams. Per tant, si us heu de desplaçar cap al Baix Ebre i al Montsià, mantingueu-vos informats. Pel que fa a l'àrea metropolitana, ha millorat molt la situació viària, però és cert que aquest migdia la situació era molt complicada. No hi ha, per exemple, retencions a la zona de la P7 i a l'Axe Sud-Nord. Queden petites retencions dels 3-4 quilòmetres, tant a la via dels Vallès, del Vallès com la C33, com la C58. I també amb problemes a Barberà perquè hi ha un accident en sentit Sabadell. Pel que fa a àrees del Prepirineu, destaca les aturades que hi ha a Berga i a Cercs en sentit al túnel del Cadí. Són petites retencions, però ja anuncien les retencions de la tardor i molta mobilitat a rondes, com deia. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez demana aquest cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes.
3: Així ho confirmen fonts de la Moncloa, que asseguren que el president obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Asseguren que el que ha passat a l'hemicicle és greu i que venen dies d'intentar entendre per què i analitzar quina és la millor manera de solucionar-ho. De fet, en les darreres hores, alguns dirigents del PSOE han demanat eleccions immediates. Qui ho ha tornat a fer, avui també, és el líder del Partit Popular, Alberto Feijo.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: I tot plegat, com dèiem, després que Junts s'hagi sumat al bloc del no per tombar els dos decrets d'habitatges. Així ha anat la votació, Carina Viver.
5: De res ha servit que, per sorpresa, i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin, amb valentia, ha dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada del decret per negociar-ne una altra porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de sumar.
6: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Els partits d'esquerres han carregat contra el no del juntaire el decret d'antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
8: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
5: El primer decret, l'antidesnonaments, s'ha derogat per 172 vots a favor davant dels 178 vots en contra. El segon, per 166 a favor i 184 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat la utilització política del desnonament de la Mari Carmen Abascal per part del govern espanyol.
0: Doncs la resposta al carrer no s'ha fet esperar. A aquesta hora hi ha previstos dos talls a la Meridiana i a la plaça Espanya per preparar la manifestació de dissabte. I mentrestant, l'acampada de plaça Catalunya continua. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
9: Bona tarda. Nosaltres hem baixat al carrer a Plaça Catalunya, on des de dimarts s'ha instal·lat aquesta gran acampada i que no ha parat de créixer. De fet, des d'ahir a la nit ja sobrepassa les 200 tendes de campanya després de la cassolada d'ahir al vespre. Per conèixer les reaccions dels ciutadans davant d'aquest no a l'aprovació dels dos decrets al Congrés, hem parlat amb Kiara Monroy, portaveu dels convocants.
10: En un principi, les persones de base, les persones de la classe obrera, dijimos que queremos un único decreto. Esto ha pasado porque el gobierno tomó la decisión de dividir los dos decretos, una para mantener contenta la parte de la izquierda y otro para tener contenta la parte de la derecha. Totalmente, no sé qué ilógico lo que he realizado, porque de esta manera nos hemos quedado sin un avance, pero es que ya sabíamos, y él sabía, y era coherente, creo yo, que sabíamos que por parte del Junts y por parte de la derecha iba a votar que no a, lo, a los otros decretos. Ahora, el presidente y el gobierno, los ministros, tienen que saber que es la clase obrera, ya no es ni Junts, ni Esquerra, ni PNV, ni H. Bildu, es la propia clase obrera que la hará mirar hacia la izquierda.
9: Doncs ja ho heu escoltat. Ara es plantejaran des de l'acampada si adherir-se a la vaga general per continuar pressionant el govern.
0: Doncs des del sindicat de llogateres, la seva portaveu a Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general.
3: Ho ha dit després de constatar-se el no del Congrés als dos decrets.
11: Y que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
3: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i ara no ho fan.
12: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Ho ha dit des de Galícia, on ha participat en un fòrum de competitivitat i cohesió territorial.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada: s'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins al vespre, fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat. Es demana evitar desplaçaments fins al vespre.
3: Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona del Canà, que juntament amb Ulldecona són els municipis amb més afectacions. A l'Ametlla de Mar s'han superat els 273 litres per metre quadrat, el 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp.
0: I algunes carreteres continuen tallades. En el cas de Tortosa s'han hagut de desallotjar també una vintena de persones de dos habitatges. En qualsevol cas, anem en directe amb el nostre company de Ràdio Tortosa, David Benito. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix estan en aquesta roda de premsa aquí al centre de comandament avançat. Ha fet la primera intervenció Albert Castellet, que és el cap d'intervenció dels bombers, i estan ara a l'espera de respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació. El que sí que us podem explicar és que aquest episodi ha afectat a molts municipis de les Terres de l'Ebre amb afectacions de més de 200 litres per metre quadrat. De fet, els bombers han actuat en 302 avisos des d'ahir a la nit fins a les 6 de la tarda d'avui. Aquesta precipitació ara mateix ha anat baixant, però preocupa perquè s'està veient uns xàfecs al Delta de l'Ebre. Ara sí que estem en condicions de poder escoltar Albert Castellet, cap d'intervenció dels bombers.
14: En habitatges, en vehicles, no hi ha hagut cap dany personal important, que recordi un parell d'hipotèrmies lleus, però poca cosa més. Per tant, en aquest sentit són bones notícies, tot i que afectacions materials sí que han hagut diverses. Comparat amb l'episodi de l'any passat, ha estat un episodi menor, per exemple, a nivell d'afectacions estructurals, edificis, moltes menys que l'any passat. Així i tot, doncs, encara falta feina d'escotament d'aigua, de treure aigua de garatges, de baixos, i de netejar carrers i carreteres, i això encara estarem una bona estona. Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges, que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents, i per això deixem recursos aquesta nit aquí, per si va ser salgut, està a lloc ràpid.
15: Pel que fa a la gent protectora...
13: Doncs escoltem ara el cap d'intervenció dels bombers, que deia que estan pendents del que puguem passar les pròximes hores. Tot i això, aquesta tarda els esforços s'han centrat en assegurar les infraestructures.
0: Moltíssimes gràcies, David. I encara a l'Ebre, a l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs, que han quedat desbordats atrapant alguns vehicles.
3: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluja s'ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges i facilitar la feina dels serveis d'emergència.
0: La Plana Ràdio, Tere Giner.
16: Municipis com el Mas de Barberans han superat els 220 litres de pluja per metre quadrat, mentre que Santa Bàrbara s'han arribat a acumular 238 litres. A les cases d'Alcanar, el registre de 203. L'episodi ha mantingut també una incidència molt important sobre la mobilitat sobre les diverses carreteres del Baix Ebre i del Montsià que han quedat tallades o afectades. Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
17: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercer o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
16: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
18: Ja podem començar a sortir a treballar. Ara farà una primera observació de la brigada animal. Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
16: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
19: Detectant molt bé aquestes urgències. Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
16: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
0: Doncs efectivament, ho dèiem abans, l'alerta es manté. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies per les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectant el litoral i el prelitoral català. Maite Polo.
20: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i també durant el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques del litoral i el prelitoral.
21: S'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores, superant molts municipis els 200 litres metre quadrat en 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
20: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte i a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar que el més adequat era no obrir les escoles, tant a les comarques del Montsià i la Ribera d'Ebre com al Baix Ebre i al Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de totes aquestes localitats.
21: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
20: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres.
0: Gràcies, Maite. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
22: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: El judici pel cas Roger Espanyol, l'únic per violència policial de l'1 d'octubre, finalment ha quedat vist per sentència.
3: Després de 5 sessions, aquest divendres al migdia, s'ha acabat l'únic judici a 4 policies nacionals per l'operatiu del referèndum i la violència policial que es van exercir. Les acusacions demanen fins a 13 anys de presó per als agents, mentre que la Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució. En l'informe final, la Fiscalia ha justificat l'ús de les bales de goma pel bloqueig i la tensió que diu va patir la policia a l'escola Ramon Llull.
0: I encara parlant de la justícia, alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El setembre ha tancat amb més ocupació, però també més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. David Navarro.
1: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
1: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
6: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
1: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: En successos, dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
23: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, de moment, ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
0: I detingut a Malgrat de Mar, un home acusat de temptativa d'homicidi amb arma blanca, una Malgrat.
24: Segons la policia, el detingut va entrar en un establiment del municipi i va apunyalar el propietari del local per l'esquena. Un cop estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Els testimonis van explicar a la policia que l'atac el van fer dos joves que posteriorment van fugir. L'arma utilitzada va ser un matxet. Durant la tarda, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle on viatjaven quatre persones. Els agents van identificar un dels sospitosos dins d'aquest vehicle gràcies a la descripció facilitada pels testimonis de l'apunyalament. L'home va ser detingut acusat d'un presumpte delicte per temptativa d'homicidi dolós.
0: En cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
3: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
25: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles amb els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals Socials i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de Castells es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes.
0: I aquest cap de setmana arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
5: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja obliga l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
7: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
5: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet està disputant un nou partit de l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Al final del primer quart, el resultat és de 17 a 25 pel conjunt blaugrana. En futbol, diumenge el Barça femení rep el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer duel de la temporada entre els dos equips. El curs passat, les blaugranes van superar les blanques en els 6 duels que van disputar i, si guanyen aquest diumenge, ampliaran el marge amb les madridistes fins als 5 punts de diferència a la Lliga. Escoltem Tacoll i Clàudia Pina.
3: Estan jugant molt bé, molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant a la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a totes l'ident enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
4: Nosaltres ens sentim bé, crec que hem anat de menys a més durant aquesta temporada. L'altre dia el partit va ser molt bo, amb molts gols, bones sensacions, també han tornat moltes companyes que no estaven amb nosaltres, així que contentes i a per totes.
2: Els altres dos equips catalans de la categoria, el Badalona Women i l'Espanyol, juguen demà a les 12 del migdia. Les badalonines visiten el Sevilla, que té un punt menys que les catalanes, i per la seva banda, les blanquiblaves reben l'Alavés, una posició per sobre de les de Sara Monforte. Precisament, l'entrenadora Perica ha parlat abans d'aquest partit.
5: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no?, un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid, i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat, perquè si no, doncs, bueno, si el porten ja al seu terreny, se'ns pot complicar. Tenim el partit molt controlat, vigilàncies molt controlades, saber molt bé quins són els pros, o sigui, les coses que van bé a la vez, i després nosaltres intentar tindre la pilota i que es transiten poc, i estar molt en camp contrari.
2: En futbol sala, el CatCas Energia rep el Saragossa a 9:45 de la nit. Dylan Vargas és jugador del CatCas.
6: Que hay que empezar a sacar resultados. Esa es una realidad también. Y bueno, nada, este viernes es un buen momento para empezar a sumar de a tres en casa con nuestra gente. Estar al 100 con todas las alarmas encendidas y tratar de jugar los 40 minutos de la misma manera. No vale estar desconectado ni un minuto, así que intentaremos en principal competir hasta el final.
2: I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito es perdran l'europeu de carretera que s'està disputant a Eslovènia. Blasi s'ha vist obligada a renunciar per una caiguda, mentre que Benito no participarà per un virus.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Calaja.
7: Sensacions agradolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
8: Premià de Mar en 3 minuts.
7: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. L'AFA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 7:15 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional. Aquest dissabte, els premianencs rebran l'Escarxa Basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:15 del migdia.
8: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Info...
1: Bona tarda, són 8:15.
8: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge. I mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes, Jordi Fortià.
9: Els sindicats amenacen amb una vaga general, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama de nou eleccions anticipades. I Pedro Sánchez avisa als populars, a Junts i a Vox, que la història els jutjarà abans els que es pensen.
10: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Por mí, que convoque cuando quiera.
11: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat.
9: Es demana evitar desplaçaments fins al vespre. Des de l'inici de l'episodi, a l'Ebre s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat. Hi ha hagut evacuacions i els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones. Núria Parlon demana extremar la precaució.
12: Molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
1: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
9: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions. Albert Ferrer és el responsable de treball de l'UGT.
13: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
1: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
9: La gran cita bienal se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Segons Carles Cortés, el presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, aquesta és la millor temporada de la història dels castells.
14: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gama extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet està disputant partit d'Eurolliga a la pista del Besiktas.
2: En Europa, pels d'Alexander Sekulic, que volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai guanyant el Besiktas turc. Al minut 5 del segon quart, el resultat és de 26-35 pel Barça.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, amb afectacions encara per els efectes de les pluges. Sílvia Adelamo, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs per l'efecte de les pluges, en aquests moments hem de dir que encara en posta entre Tortosa i Roquetes, a la C12, la via està tallada i que una de les vies locals que hi havia aquesta tarda han quedat normalitzades dos, ara només una, i és en concret entre el Godall i la Galera. Pel que fa a l'àrea metropolitana, la situació ha millorat força, ha estat molt intensa aquesta tarda. Ara tenim molta mobilitat a les rondes, no tenim retencions, per exemple, a l'AP7, algun punt de lentitud a la B30, al lateral de la Festa Gavadia, en sentit Girona, i punts de lentitud, per exemple, a la C16, en concret a Berga i Cercs, en sentit al túnel del Cadí. Com sempre, demanar-vos cautela i mantingueu-vos informats. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez demana aquest cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat, amb el vot de Junts, els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes.
3: Així ho confirmen fons de la Moncloa, que asseguren que el president obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla, assegurant que el que ha passat a l'hemicicle és greu i que venen dies d'intentar entendre per què i analitzar quina és la millor manera de solucionar-ho. De fet, en les darreres hores, alguns dirigents del PSOE han demanat eleccions immediates. Qui ho ha tornat a fer, avui també, és el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: I tot plegat, com dèiem, després que Junts s'hagi sumat al bloc del no per tombar els dos decrets d'habitatge. Així ha anat la votació. Carina Vivé.
5: De res ha servit que, per sorpresa, i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin, amb valentia, dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada del decret per negociar-ne una altra porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de sumar.
6: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret d'antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
8: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
5: El primer decret, l'antidesnonaments, s'ha derogat per 172 vots a favor davant dels 178 vots en contra. El segon, per 166 a favor i 184 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat la utilització política del desnonament de la Mari Carmen Abascal per part del govern espanyol.
0: Gràcies, Carina. Doncs la resposta al carrer no s'ha fet esperar. Aquesta hora hi ha previstos dos talls a la Meridiana i a Plaça Espanya per preparar la manifestació de dissabte. I mentrestant, l'acampada de Plaça Catalunya continua ara mateix reunits en assemblea. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
9: Molt bona tarda. L'assemblea es plantejava si s'unien o no a la mobilització general. La resposta ha sigut unànime a sumar-se a una onada de protestes que començaran a partir del dia de demà i també han manifestat que l'acampada es mantindrà de manera indefinida aquí a Barcelona fins que no s'arribi a un acord. Amb un altaveu feien una crida a la població perquè la manifestació sigui massiva i que tothom surti al carrer per defensar i lluitar pels seus drets, com és el dret a l'habitatge digne i accessible. L'objectiu és fer força entre tots i totes i aconseguir una resposta per part del govern. A hores d'ara, l'Assemblea continua en marxa a Plaça Catalunya amb convocants fent crits de vaga i organitzant els assistents de cara a les properes mobilitzacions.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I des del Sindicat de Llogateres, la seva portaveu a Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general.
3: Ho ha dit després de constatar-se el no del Congrés als dos decrets.
10: Y que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
3: I ja ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i ara no ho fan.
11: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Ho ha dit des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins a les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat. Es demana evitar desplaçaments fins al vespre.
3: Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona d'Alcanar, que juntament amb Ulldecona són els municipis amb més afectacions. A l'Ametlla de Mar s'han superat els 273 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp.
0: I algunes carreteres continuen tallades, ho sentíem ara, amb el servei de trànsit, i en el cas de Tortosa s'han hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tortosa, David Benito, bona tarda.
12: Bona tarda, doncs sí, estem en aquest centre de comandament avançat on han explicat que ja estem a la fase final d'aquest episodi. El cap d'intervenció dels bombers, Albert Castellet, ha explicat que els episodis han anat minvant, però que hem d'estar alerta en les pròximes hores, sobretot també en especial atenció diumenge.
13: Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges, que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents i per això deixem recursos aquesta nit aquí, per si va ser salgut, està a lloc ràpid.
12: De fet, el que estem veient en aquest centre de comandament avançat és com a poc a poc van marxant també el nombre d'efectius i aquestes carpes que hi han també van desapareixent. Un episodi a les Terres de l'Ebre on molts dels municipis han rebut més de 200 litres

0: Aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
1: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
0: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez és l'alcalde de Santa Bàrbara.
2: Ja podem començar a sortir a treballar. Ara farà una primera observació de la brigada animal. Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
0: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
3: Detectant molt bé aquestes urgències, problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
0: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
4: Ho dèiem abans, l'alerta es manté. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies per les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar el litoral i el prelitoral català. Maite Polo.
5: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i també durant el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques del litoral i el prelitoral.
6: S'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores, superant molts municipis els 200 litres metre quadrat en 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
5: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar que el més adequat era no obrir les escoles, tant a les comarques del Montsià i la Ribera d'Ebre com al Baix Ebre i al Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de totes aquestes localitats.
6: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
5: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres.
4: Gràcies, Maite. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
4: El setembre ha tancat amb més ocupació, però també més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. David Navarro.
8: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
9: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
8: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
10: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
8: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El judici pel cas Roger Espanyol, l'únic per violència policial de l'1 d'octubre, finalment ha quedat vist per sentència.
11: Després de 5 sessions, aquest divendres al migdia, s'ha acabat l'únic judici a 4 policies nacionals per l'operació.

0: operatiu del referèndum i la violència policial que van exercir. Les acusacions demanen fins a 13 anys de presó per als agents, mentre que la Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució. A l'informe final, la Fiscalia ha justificat l'ús de les bales de goma pel bloqueig i la tensió que, diu, va patir la policia a l'escola Ramon Llull.
1: I encara parlant de la justícia, alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
1: En successos, dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
2: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
1: I detingut a Malgrat de Mar, un home acusat de temptativa d'homicidi amb arma blanca, on a Malgrat.
3: Segons la policia, el detingut va entrar en un establiment del municipi i va apunyalar el propietari del local per l'esquena. Un cop estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Els testimonis van explicar a la policia que l'atac el van fer dos joves que posteriorment van fugir. L'arma utilitzada va ser un matxet. Durant la tarda, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle on viatjaven quatre persones. Els agents van identificar un dels sospitosos dins d'aquest vehicle gràcies a la descripció facilitada pels testimonis de l'apunyalament. L'home va ser detingut acusat d'un presumpte delicte per temptativa d'homicidi dolós.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. El Departament d'Educació està treballant en una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial que s'ha fet aquest divendres perquè s'estan acabant de mirar els serveis tècnics.
0: A més, es treballa mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants en aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació que es van acordar el curs passat en el pacte amb alguns dels sindicats. En un comunicat, USTEC ha considerat insuficient el plantejament. La mesa sectorial d'aquest divendres és la primera del curs escolar.
1: En cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
0: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
5: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de nou, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
0: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells, es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes.
1: I aquest cap de setmana arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Cugat Mèdia, Sara Vella.
6: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
7: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
6: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pont i Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està disputant nou partit de l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Al descans, el resultat és de 40-52 pel conjunt blaugrana, que té a Kevin Panther amb 11 punts com el màxim anotador de l'equip. En futbol, diumenge el Barça femení rep el Real Madrid al Camp Nou en el primer duel de la temporada entre els dos equips. El curs passat, les blaugranes van superar les blanques en els 6 duels que van disputar i, si guanyen aquest diumenge, ampliarien el marge amb les madridistes fins als 5 punts de diferència a la Lliga. Escoltem Cata Coll i Clàudia Pina.
3: Estan jugant molt bé, una lliga molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
4: Nosaltres ens sentim bé, crec que hem anat de menys a més durant aquesta temporada. L'altre dia el partit va ser molt bo, amb molts gols, bones sensacions. També han tornat moltes companyes que no estaven amb nosaltres, així que contentes i a per totes.
2: Els altres dos equips catalans de la categoria, el Badalona Women i l'Espanyol, juguen demà a les 12 del migdia. Les badalonines visiten el Sevilla i les blanquiblaves reben l'Alavés. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, ha parlat abans d'aquest partit.
5: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no? Un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat perquè, si no, pues, bueno, si el porten ells al seu terreny, se'ns pot complicar. Tenim el partit molt controlat, vigilàncies molt controlades, saber molt bé quins són els pros, o sigui, les coses que van bé a l'Alavés i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc i estar molt en camp contrari.
2: En futbol masculí, demà el Sabadell rep l'Andorra en una nova jornada a la segona divisió. Els de Ferran Costa volen continuar sumant de 3 en 3 a casa. Escoltem l'entrenador Arlequinat.
6: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: En futbol sala, el CatGas Energia rep el Saragossa a 9:45 de la nit. L'equip català s'enfronta al penúltim classificat, un conjunt que encara no ha sumat cap punt. Aquesta pot ser una bona oportunitat perquè el CatGas aconsegueixi la primera victòria del curs. I un darrer punt en ciclisme, l'Ali, perquè les catalanes Paula Blas i Mireia Benito es perdran l'europeu de carretera que s'està disputant a Eslovènia. Blas s'ha vist obligada a renunciar per una caiguda i Benito no participarà per un virus.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Sensacions agradolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
9: Premià de Mar en 3 minuts.
8: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. La FA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 7:15 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional. Aquest dissabte, els premianencs rebran l'Escarxa Basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:15 del migdia.
9: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Info...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Rura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dormirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Mentre aquesta tarda hi ha hagut assemblea entre les persones acampades a la plaça Catalunya per decidir les properes accions de protesta. El sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. La seva portaveu, Carme Arcarazo, en declaracions als mitjans, es manté assegurat que parlen, amb diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
2: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri. Tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
1: I el setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer a les 330.000 persones. El secretari de Treball és Paco Ramos.
3: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provenients del procés de regularització.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6 per diumenge, dia 4, a la franja de la mitjanit fins a les 6 de la matinada a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell implica la possibilitat de superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. I la mesa del Parlament ha destituït la directora de Govern Interior de la Cambra, Anna Torné, que al seu torn ha presentat a l'òrgan un escrit de denúncia per suposat assetjament laboral per part de la secretària general del Parlament, Clara Marsan. Torné ha explicat que el passat dijous en plena baixa laboral va rebre una notificació electrònica informant-la de la seva destitució motivada davant la mesa per un informe, han dit, molt genèric elaborat per Marsan. També ha afegit que estudia el seu advocat presentar un recurs contra aquesta decisió.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Catevila y Ramón Alberón en la producción, y tu amigo Tony Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti. Realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets. I realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt... Ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni. I la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí. I a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca. Records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem. Estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

no està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir Quan arribi demà.

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

0: la Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa l'omple i d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una... és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir els cors ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estreny fort. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

ens dit sa botella i un cinglot. Més quan ja més passa sa guitera

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ell, d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumats als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòtica, només amb una guitarreta i un cello. També encantat. I vaig quedar encantat. Bé, la Ràdio de les Dones, i vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja tens, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist unes tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: també. Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè potser pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: Yesterday. La cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert.

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil. Tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: «Et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo». Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

mai quan t'enamores d'una dona bonica? Et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellós, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos en dos.

0: mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Hello. How are you? Have you been all right?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Dues mobilitzacions per tallar el trànsit en protesta contra el rebuig polític al decret Mari Carmen afecta la circulació de vehicles als dos extrems de Barcelona, Avinguda Meridiana, amb Fabra i Puig, i plaça Espanya, Gran Via. El sindicat de llogateres a Barcelona ha decidit en assemblea començar a treballar per organitzar una vaga general imminent. La votació s'ha fet amb alçada i ha estat l'últim punt d'aquesta reunió convocada després de la caiguda d'aquests dos decrets. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha dit que ara és el moment d'anar més enllà i no quedar-se en mínims.
2: Estem parlant de mesures que ja no són de mínims, ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
1: I Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions a mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que Interior ha rebaixat el pla Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès, això sí, un avís vermell de perill per intensitat de pluja de 5 sobre 6 per diumenge 4 entre la franja de les 6 de la matinada per comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental, l'Oriental, el Maresme i la Selva. Poden caure fins a 40 litres a mitja hora. Ens n'ha parlat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
3: Una segona pertorbació, de fet, que s'està formant ja a la zona del Mediterrani, just davant de la costa de Múrcia, i que tendirà a pujar cap a nosaltres. Això facilitarà que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima, i per tant que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques amb color vermell, sobretot per la matinada de diumenge.
1: Entre les 6 de la matinada i les 12 del migdia, l'avís passa taronja des del Garraf fins a l'Alt Empordà, amb una situació que també afecta el litoral. La vista taronja és el que afecta tot el litoral del Vallès i Ginorès el dissabte. Els bombers han rebut 304 avisos per incidències des de l'inici de l'episodi al Baix Ebre i al Montsià i han fet una vintena d'actuacions per evacuar tant persones com animals que també han quedat aïllats en els aiguats.
4: Estàs escoltant?
5: Is this the real life? Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

0: programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol.
1: Por ti
0: rezaré.
1: Que me diste tu amor.
0: Que no té gaire a veure amb el títol original anglès.
1: Mi dolor rezaré.
0: Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my...
0: I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Bach's Exit de Suzy 4, al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola, Albert, escolto des dels Maya Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Peor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum. I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gentle weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos, los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com Alcy et Twight. El festival de l'illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, Fina Ventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao. Ha!

0: show.
1: Es va incloure en diferents versions a diferents recopilatoris. Per exemple, també el Caribe Mix.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: put your head in my shoulder. Put your lips next to mine, dear. Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions a la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després de l'episodi de pluges intenses, però demana precaució a la ciutadania. Encara hi ha 1.200 abonats afectats pels talls elèctrics. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís vermell de perill d'intensitat de pluja de 5 sobre 6 per aquest diumenge 4 d'octubre a la franja horària de mitjanit fins a les 6 de la matinada al Barcelonès, al Vallès Occidental, a l'Oriental, al Maresme i a la Selva. Es poden superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. Sarai Sarroca és directora del Meteocat.
2: Que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima i, per tant, que de cara també a la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques en color vermell, sobretot per la matinada de diumenge.
1: La vista taronja afecta el Garraf, des del Garraf fins a l'Empordà, tot plegat dissabte, que també afecta el Vallès i el Gironès. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot l'avançament electoral. El sindicat de llogateres de Barcelona ha decidit en assemblea aquesta tarda començar a treballar per organitzar una vaga general. Escoltem la seva portaveu, Carme Alcaraz.
3: Estem parlant de mesures que ja no són de mínims, ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives.
1: Demà a les 12, manifestació convocada a Madrid per al sindicat d'inquilines i el sindicat de llogateres n'ha convocat una a les 7 de la tarda a l'Hospitalet. I una cita ineludible al cap de setmana a les colles castelleres preparades pel 30è concurs de castells, cita bianual a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Diumenge actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors d'aquesta cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Que no hi podeu anar, no patiu, perquè podeu veure-ho per les televisions locals i la xarxa Més, gràcies a la coproducció de TAC12 i la xarxa. En aquest concurs hi assisteixen 11.000 persones i 400 periodistes. Per tant, no us ho podeu perdre més. Renfe reforçarà el servei ferroviari perquè hi podeu assistir i, si no, ja us dèiem, a través de la televisió local.
4: Sensacions agredolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. L'AFA de l'Escola El Dofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional. Aquest dissabte, els premianencs rebran l'escarxa basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:45 del migdia.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
4: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat comptarà mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
5: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Funky Tracks Radio.
7: Elegido producto del año por los consumidores.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
9: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Més.

0: Avui volem parlar de relleus, de tradició i també de futur. Ens acompanya l'Israel García, nou president de l'Associació d'Amics de l'Art Pessebrístic de Premià de Mar, i també en Joan Muñoz, president sortint. Amb ells parlarem d'aquest canvi al capdavant de l'entitat, del nou curs que comença i de com es prepara també l'associació per una nova campanya de Nadal, sense perdre de vista també els projectes i, com dèiem, els reptes de futur. Bon dia, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, Joan, explica'ns a què es deu aquest relleu que heu fet o aquests canvis que heu fet a la presidència o a l'executiva de l'entitat.
2: Ha sigut un canvi causat per una malaltia, diguéssim. Jo estic en tractament i llavors considero que el president ha d'estar al peu del canó. Llavors hem fet una renovació de la Junta, l'Israel ha acceptat el càrrec de president i jo he passat com a vicepresident, que és un càrrec més honorífic, però bueno, per assessorar amb el que es pugui i per continuar amb les coses.
0: Molt bé, segur que sí. Israel, com arriba a tu aquesta responsabilitat o aquesta oferta d'assumir aquesta responsabilitat?
1: Bueno, doncs jo porto un temps aquí amb els companys, treballant, m'he involucrat i penso que és una tasca que podia fer. Amb en Joan el tinc com un suport, no? Perquè ell encara està aquí al meu costat, continuem fent coses, i és una mena de director artístic, almenys, jo ho entenc així, i ens va guiant a vegades, no? Pues, per exemple, no sé, el pessebre de Can Roure, o coses així, doncs clar, ell ja té molts anys d'experiència, estem parlant de pràcticament tota la vida que en Joan porta fent això, llavors, doncs, bueno, és un bon suport que tinc, a part de tots els meus altres companys, doncs, que estan fent tota la feina que els hi pertoca, vaja. Cadascú ens anem distribuint.
0: Molt bé. Joan, deia l'Israel que portes tota la vida dedicada, o gran part de la vida dedicada justament als pessebres. Són moltíssims anys els que ja has dedicat i els que ja estàs dedicant.
2: Pues sí, mira, jo vaig començar a fer pessebre amb 17-18 anys. Dels que van començar a fer pessebre, quasi tots els 3-4 presidents que hi ha hagut abans, ja, pobres, ja no hi ha ningú que hi sigui. Llavors, tots els membres de l'entitat, ens arriba un moment que ja comencem a tindre una edat, 70 i pico. Llavors, és qüestió de començar a buscar gent nova. Des de fa uns 5 o 6 anys, l'Israel potser fa 2 o 3, i han vingut 3 o 4 nois, en Xavier Vidal, algun altre més. Llavors, procurem que no siguem sempre els mateixos, sinó que continuar i augmentar la participació, perquè, clar, arriba un moment que si no ens renoves, pues, la cosa es va desfent.
0: Clar. Joan, la darrera vegada que ens vau visitar, o millor dir que us vam venir a visitar, ens parlaves d'una mica d'aquest relleu generacional, no? Que costava encara que la gent jove mostrés un interès i s'impliqués, no? O que no vingués un dia i després doncs deixessin de fer-ho. Ho esteu aconseguint a poc a poc que vagi entrant gent una miqueta més jove?
2: Sí. El que passa que, clar, això és una cosa amb llarg temps, eh? Vull dir, no, hi haurà persones que et vindran i estaran 2-3 anys que sí que s'hi posaran a disposició, però després, per coses de la vida, que cadascú té les seves, doncs pues, potser es pot retreure. Tindre la continuïtat amb el temps és molt difícil. I, clar, això no és que cap compromís, però és una obligació moral, si tu entres en una entitat, a participar i fer tot el que puguis i portar totes les idees que hi hagin. Quan més gent estigui disposada a fer-ho, millor. Llavors l'entitat funciona més bé.
0: Perquè, clar, Israel, nosaltres veiem la feina que feu per Nadal, no?, o a les portes del Nadal, però, clar, hi ha feina durant tot l'any, no?, pràcticament.
1: Sí, nosaltres estem tot l'any, nosaltres treballem sempre, i clar, nosaltres que acabem una campanya, ja estem començant la següent, ja estem planificant, ja estem fent. Nosaltres, de fet, tots els dissabtes de 9 o 10 fins a la 1 al matí estem al local. Nosaltres estem allà i anem fent coses. Si algú vol venir, està convidat i pot veure el que fem. I si s'hi anima, sobretot, doncs, bueno, el que diem, estem buscant gent que vulgui participar amb la tradició dels pessebres. La tradició dels pessebres, doncs, considerem que és algú que, encara que no ho sembli, està en alça. Perquè no només amb l'aspecte, potser, que molta gent diu, bueno, potser jo és que no sóc religiós o tal. No, en l'aspecte artístic, doncs, també és una manera de desenvolupar, doncs, unes inquietuds, no? I dir, bueno, igual que pinto un quadre, doncs faig un diorama, faig un pessebre, faig... No? Llavors, fer una miqueta això, no? De dir, pots fer aquesta activitat i és una activitat creativa que et pot despertar altres maneres de pensar, bueno, ja et dic, algú així.
0: Molt bé, està molt bé. Joan, ara deia l'Israel que esteu els dissabtes en el local, de moment continueu estant en el mateix edifici, eh? Això de moment no ha canviat, eh?
2: Sí, de moment no ha canviat. L'edifici està, bueno, en condicions pèssimes, llavors resulta que des de Cultura ens han dit que sí, que miraran d'arreglar-ho una miqueta. Nosaltres, per la nostra banda, vam posar un sota-sostre amb lones, perquè quan plou, el pis de dalt s'inunda, i aquesta aigua arriba a baix, que estem a la planta baixa. Llavors hem fet com una espècie de conductes per recollir aquesta aigua. El que passa que segons com plogui o varí, és possible que això s'hagi de reformar. Si aquest edifici s'arregla, no hi haurà cap problema. El que passa que a nosaltres ens va molt bé perquè és un edifici molt gran i ens serveix com a magatzem, perquè, clar, per fer el pessebre de Can Roure, per fer altres pessebres, necessitem un espai gran, no una cosa petitona.
0: Clar. Israel, quins objectius o quines propostes et marques una mica així en l'horitzó d'aquest mandat que comences?
1: Bueno, el principal és donar a conèixer, doncs, el pessebrisme com a tal, i després, doncs, també fer partícip a la gent del poble, o no només del poble, sinó de rodalies del poble, de que nosaltres hi som, que nosaltres fem activitats, que d'aquí 2 anys farem 80 anys com a entitat, que això no tothom ho pot dir. Bueno, i saber que la gent pot venir i disfrutar, doncs, dels pessebres, vaja, que és el que avui es pot fer.
0: Molt bé. Ara estem gairebé a punt d'entrar al mes d'octubre, per tant tenim el Nadal relativament a prop. Com està sent aquesta preparació? O no sé si ja heu començat a definir una mica com serà el Nadal d'enguany.
1: Sí, no, ja el tenim més o menys pensat, sí, no? Veritat, Joan?
2: Sí, sí. Diguéssim, els puntals de si sempre són el pessebre que es fa a Can Roure, l'exposició i la pujada a Sant Mateu. Aquestes són les tres activitats més importants. Després també fem el del centre cívic, i llavors a la sala el que fem és, a part del particular que fa cadascú, que són els que s'exposen cada any, una part a la segona, diguéssim, sala que hi ha al costat, hem modificat i hem fet una ampliació del pessebre popular, perquè a la canalla li agrada molt que hi hagin figures que es belluguin, hem posat una miqueta més d'aigua, una miqueta més de riuets, hem variat una miqueta per donar-li una dimensió més espectacular. Sí. Això ja està fet.
0: Això ja ho teniu fet, molt bé. Israel, ara et parlaves i deies, d'aquí 2 anys arribem als 80 anys de l'entitat, suposo que aquí haureu de fer alguna cosa una miqueta especial, no?
1: Sí, bueno, ja hem començat a treballar una mica amb aquest tema, i bueno, ja tenim una comissió per anar preparant durant aquests 2 anys que manquen per fer-lo, i bueno, ho estem estudiant. Ja us anirem informant, ja us anirem dient, a mesura, doncs, que vagi...
2: La idea és fer una revista que expliqui una miqueta totes les que ha sigut l'entitat a còpia dels anys, amb fotos i amb algun reportatge, perquè és curiós, perquè nosaltres que estem al dia, arriba un moment que et diuen el pessebre de l'any tant, del 92, o 95, no te'n recordes. Clar. O teníem documentació, que abans sí que hi havia molta fotografia impresa, però ara avui dia, amb els mòbils o el que sigui, resulta que hi ha moments que tens el mòbil ple de coses, però no cap de les que tu busques. Ja. Llavors, volem fer un recull perquè em sembla que 80 anys, vull dir, Déu-n'hi-do, hi ha molta cosa, i hi ha hagut pessebres molt macos, sobretot els que fem abans a la plaça de l'Ajuntament, ara a Can Roure, que val la pena revisar-los, perquè crec que eren espectaculars.
0: Què deies, Israel?
1: No, dic que els estem recopilant tots, perquè, clar, és molta informació, són molts anys, s'han de datar, s'han de trobar... Perquè la informació ha de ser...
0: Veraç,
1: ha de ser... No? Llavors, doncs, clar, anem una mica de corcoll últimament, doncs, buscant tot això, i també el fet de digitalitzar-ho, perquè, clar, moltes són fotografies que, per exemple, en Joan té àlbums plens i has de buscar-les, digitalitzar, saber de quin any són, qui ho va fer... Vull dir que hi ha una feina.
0: Sí, hi ha una feina d'arxiu, esteu fent
1: exacte,
0: ara, també.
1: Exacte, arxiu l'hem hagut de renovar, també. Bueno, hem estat fent feina i encara falta.
0: Molt bé, encara falta totalment. Suposo que continuareu comptant també, doncs, amb la participació, amb la col·laboració de les escoles, no? Perquè això és una cosa que també atrau molt de públic, històric, no?, de les famílies, dels nens i les nenes. No?
2: Clar, cada nen porta els pares.
0: Clar.
2: Això sempre es farà. El que passa que cada vegada hi havia més escoles que participaven. Ara el nombre queda reduït a 3 o 4. I sí, els que fan... També hi ha una altra activitat que hi ha, potser gent particular que fa algun pessebre que té una certa gràcia, i també mirarem d'exposar-lo també per... animar una miqueta a fer una miqueta més d'això. A part d'això, també nosaltres estem federats, som una de les entitats de la Federació de Pessebristes de Catalunya. Això també et porta un enrenou, perquè has d'anar a reunions, has de preparar trobades. Nosaltres hem procurat, tot i per mi ja siguin un poble gran, no som un poble que té una força...
1: Pessebrística, no? D'una manera.
2: Pessebrística potser sí, però per poder-la omplir... Per exemple, això amb un poble petitó, ara es faran les trobades a Capdevano, perquè Capdevano és un poble molt més petit que Premià, però clar, com que no hi ha gaires entitats, aquesta entitat...
1: L'enfoquen molt.
2: Ràpidament troba maneres de poder-se desenvolupar. Nosaltres som una de les, o millor, 20 o 30 entitats que hi ha aquí a Premià, i a més no hi ha aquella involucració de tot el poble amb això, que això és el difícil.
0: Doncs aquest és un dels reptes, segur que us marqueu, Israel. Sí. I Joan, gràcies per acompanyar-nos els dos, i ja tornarem a parlar quan s'apropi una mica més al Nadal per conèixer tot el que esteu preparant. Moltes gràcies.
1: Molt bé.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme...

0: par y solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí.
1: Bueno, vamos.
2: Premià Media. Informació.
3: La matinada del dijous al divendres es tancava el termini de presentació de sol·licituds per optar algun dels 16 pisos de lloguer subvencionat del carrer del Carme, la primera promoció de pisos subvencionats per l'Ajuntament de Premià de Mar. Pel que ens diuen, des de l'àrea d'habitatge i a l'espera de fer les últimes comprovacions, han entrat al sistema al voltant de 70 sol·licituds que ara hauran de passar un procés de cribatge per apartar els casos de duplicitats i per comprovar que es compleixen tots els requisits que estipulaven les bases. Tot i que la intenció és completar aquesta feina les pròximes setmanes, no s'ha fixat una data concreta ni tampoc ens donen una data probable de finalització del procés i assignació dels habitatges als nous inquilins. Els 16 pisos de lloguer subvencionat d'aquest edifici del carrer del Carme, una promoció privada que inclou aquests habitatges gràcies a un acord amb l'Ajuntament, són pisos d'una, dues i tres habitacions. El preu del lloguer va dels 790 euros al mes, als pisos d'una habitació, fins als 950 euros tres habitacions, amb què la subvenció queden en 553 i 665 euros respectivament. Tots ells, com ja s'havia explicat, destinats a premianencs d'entre 18 i 35 anys i majors de 65, que a banda de l'empadronament i l'edat també havien d'acreditar unes rendes determinades, rendes que han estat objectes de controvèrsia política perquè algunes forces han considerat que excloien els estrats més vulnerables i que tenen més difícil l'accés a l'habitatge.
2: Premià Media. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Som al carrer Campou, a l'entrada de l'Escola Marnova. Com sabeu, ha estat un inici de curs agitat, podríem dir, per aquest centre. Després de molts anys de reclamar-ho, han començat les obres, però no han començat de la forma, si més no, que volia la comunitat educativa. Això ho han fet saber a través d'un comunicat. Ha estat, sobretot, l'AFA qui ha liderat aquestes protestes. Ens n'hem fet ressò a Premià Mèdia. I avui el que fem és conversar amb el president d'aquesta entitat, que és el Carles Andrés, que ens acompanya als micròfons de Premià Mèdia. Carles, bon dia.
3: Bon dia.
2: Heu fet un comunicat, de fet n'heu fet dos, per denunciar la gestió que ha fet l'equip de govern, l'Ajuntament, d'aquest inici d'obres. Ens pots resumir, sisplau, què és allò que denuncieu, què és allò que demaneu?
3: Sí, bueno, inicialment tot va ser a partir d'un endarreriment de les obres, que en principi hi havia un calendari que estava doncs, acordat en Consell Escolar. Havien de començar a finals de juny. Nosaltres ja vam detectar que les primeres setmanes de juliol doncs, la cosa no s'engegava, llavors ja vam començar a demanar explicacions a l'Ajuntament. Vam fer durant l'estiu seguiment a diferents instàncies perquè les obres no començaven, sí que hi havia un perimetrat, però no començaven i era el moment de poder aprofitar i avançar en els treballs més sorollosos, no?, de moviment de terres. I fins a l'1 de setembre pràcticament no vam veure que hi havia activitat, no? Això per part de les obres. I el que ens preocupava també era que el pati provisional, perquè no teníem espai aquí al recinte, el pati provisional doncs, no estava ni adequat ni adaptat, i això doncs, òbviament va causar certa preocupació, no?, i neguit a la comunitat educativa.
2: Després parlarem del pati, hem tingut ocasió de veure'l i l'ensenyarem també als nostres espectadors. Preguntat l'equip de govern, preguntat l'alcalde, la regidora d'Educació al voltant d'aquestes obres, el que ens diuen són sobretot dues coses. Un, les obres comporten incomoditats, d'alguna manera demanen aquesta comprensió, i dos, recorden l'esforç que s'ha fet, sobretot per part de l'alcalde, i fins i tot comprometent, des d'un punt de vista jurídic, la seva condició d'alcalde, perquè s'ha fet sense tenir encara la validació final de la Generalitat. És a dir, d'alguna manera recorda el compromís personal amb aquestes obres perquè hagin pogut començar fins i tot abans d'hora. Vosaltres dieu que comencen tard, ells diuen que comencen d'hora. Què heu de dir, això?
3: Bueno, hem de dir que sobre el paper, com abans he dit, en el Consell Escolar hi havia uns acords, hi havia un calendari classificat per diferents tipus de fase i amb les actuacions que havien de fer. Les declaracions tant de la regidora com de l'alcalde, si les observem i analitzem, són diferents. Elisenda Busquets comentava que era una qüestió de la constructora, de tema de personal, de que després van venir les vacances d'agost. Curiós, quan a l'agost, en principi, es contracta una constructora perquè pugui avançar. I, sorprenentment, les declaracions de l'Ajuntament ens van causar dubtes i preocupació, perquè era una informació que a nosaltres no ens va arribar. Nosaltres vam demanar, inclús, una reunió amb l'alcalde, i l'alcalde, en comptes de reunir-se amb nosaltres, doncs va decidir fer aquesta declaració, que per nosaltres va ser totalment sorpresa, perquè nosaltres mai havíem sabut res d'aquest permís. Jo crec que hi ha un tema de confiança, i crec que si l'alcalde o l'Ajuntament hagués manifestat això des d'un bon principi, òbviament hagués causat frustració, perquè som una comunitat que portem molt de temps esperant una escola i sabem, òbviament, que les obres són molèsties per tothom, no només per la comunitat sinó també pel veïnat, però sí que creiem que ha faltat transparència i claredat, no? I això jo crec que ha restat amb el tema de la comunicació.
2: Ja portem un parell de setmanes de curs escolar amb màquines, naturalment treballant a l'antic pati de la Mar Nova. Aquestes dues setmanes com ha estat la convivència de les classes amb les obres?
3: Hem de dir, per una altra banda, que escoltant a l'equip docent, que confiem plenament, ens diuen que el dia a dia s'estan portant bé. És a dir, sí que hem tingut les primeres setmanes que hi havia sorolls, picar pedra i demés, perquè era un soroll i unes accions que s'havien de fer a l'estiu, ha tocat ara, entenem que hi ha hagut un endarreriment i és el que toca, tampoc volem enroscar-nos amb això i endavant, però l'opinió de l'equip docent és que poden avançar, que els infants no estan notant molt. Això sí, tenim altres temes que
2: ara en parlem.
3: Que en parlarem.
2: Dues qüestions col·laterals, podríem dir, la del pati ja l'has anomenat, hem pogut visitar-lo, està aquí a l'altra banda del carrer Can Pou, sí. És un recinte, m'atreviria a dir, que d'uns 600-700 metres quadrats, entre edificis, que, òbviament, es pot utilitzar, però que considereu que no està adequat. Exigiu, almenys en el vostre comunicat, exigiu que es facin accions d'adaptació, lavabos, punt d'aigua, ombra...
3: Sí, i sobretot això és un dels punts que més ha incomodat a la comunitat, perquè era un espai que sí que era competència directa de l'Ajuntament, és a dir, aquí no calien permisos de la Generalitat, és a dir, nosaltres ja vam avisar des del 6 de juliol, que vam fer una reunió amb direcció de l'escola, amb regidoria i tècnic de l'Ajuntament, exigint, d'alguna manera, que això s'avancés perquè després podien tenir problemes. I realment no es va adequar, no es van començar a fer accions de veritat fins a l'1 de setembre. Estem parlant de més de 2 mesos en què l'Ajuntament podia haver avançat. Justament aquesta setmana és quan, per una qüestió de necessitat, l'equip docent, perquè no disposem d'espais de pati, i sobretot cicle mitjà i cicle superior, necessita tenir un espai educatiu de lleure, de pati, per poder-se moure, doncs van decidir provar, no?, aquest pati. Tot i així, no volem que es pari aquí la cosa. Creiem que falta punt d'aigua, que ara sabem que hi ha hagut una fuita i s'ha d'arreglar. Necessitem lavabos, necessitem bancs, no? Una mica adequar l'espai com si fos un espai educatiu. Una de les coses que per nosaltres és important és que això de pati provisional no ens agrada, allò de provisional, perquè estem parlant que serà segurament un espai de més de 2 anys, segons l'endarreriment que tenim, no? Per tant, anem a adequar bé un pati que sembli que és un pati d'escola, no? Un pati digne.
2: A aquestes reclamacions d'aquesta adequació hi ha hagut algun tipus de resposta? Perquè ja fa alguns dies que ho esteu demanant, això.
3: Nosaltres hem demanat els mínims i sentim que van molt lents. Penseu que han tingut moltíssima paciència. Ho estem dient des del 6 de juliol, ho en vam avançar, i veiem que el ritme ha estat molt lent. Sí, sabem que estan fent accions, però creiem que poden fer unes accions més ràpides i més àgils. No?
2: Molt bé. Una altra qüestió, ni que sigui breument, un altre tema o que denuncieu o que demaneu té a veure amb el trànsit rodat en aquest espai davant de l'escola, que ara, a més, és l'espai per on passen els nens per anar al pati.
3: Sí, correcte. Nosaltres, primer de tot, no demanem un tall de carrer ni demanem presència policial, demanem una adaptació. És a dir, estem pensant que ara aquesta és l'entrada principal de l'escola i, en principi, hi ha un tema de visibilitat. Si hi ha cotxes aparcats en zona blava, no hi ha visibilitat. A més, tenim un pàrquing que és amb rampa. Les senyalitzacions del pàrquing ni lluminoses, ni no tenen ni un mirall, és a dir, les persones que entren o que surten no tenen mirall per veure el que hi ha, i creiem que també falta, doncs, una mica de senyalització a l'asfalt i altres mesures, com les famílies puguin esperar d'una manera molt més segura. Creiem que la pacificació en una zona escolar és necessària i no demanem tampoc que ens facin ara de tot, però un pas elevat, per exemple, en un pas de vianants que justament connecta amb l'escola, o alguna acte de bona voluntat després, òbviament, d'haver esperat tant i d'una comunitat que ha tingut força paciència en tot aquest procés.
2: Molt bé, ja per últim, Andrés, hem parlat de la comunicació i la confiança, deies, en un comunicat demaneu fins i tot una taula de treball on pugueu participar per fer un seguiment diguem, rigorós i proper de totes les gestions. On està ara mateix, en quin punt està el diàleg entre aquesta comunitat educativa, el Gestafa, i l'Ajuntament i la Generalitat, també, que al final té participació directa en tot plegat.
3: Doncs sí, ho podríem resumir amb una paraula que és indefinició constant, no? Dues paraules t'afegiré. Indefinició constant perquè reiteradament nosaltres hem volgut seure, parlar, i ens diuen que ja ens aniran dient. Nosaltres vam demanar reunió amb l'alcalde, sobretot perquè creiem que era el més important, i creiem que aquestes declaracions paral·leles fora del que seria amb la comunitat educativa, el que generen també és un espai de distància, i nosaltres no volem distància, i nosaltres no volem, no ens agrada anar a l'Ajuntament allà a estar a la porta. Nosaltres el que volem és diàleg, volem arribar a un punt d'entesa, i sabem que és un procés incòmode per tothom. Moltes vegades parlem de... per l'Ajuntament és incòmode, una decepció. La decepció també de la nostra comunitat és molt gran, i també els veïns, no?, del barri, que també moltes vegades no en pensem. Però enmig de tot plegat crec que hem de posar la infància al mig. Jo crec que aquest és el nostre punt en comú comú i és el que hem de vetllar per la seva seguretat, que tinguin un espai digne.
2: Carles Andrés, president de l'AFA de la Mar Nova, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Les direccions de les escoles premianenques continuen reivindicant millores en l'atenció a l'alumnat. El curs ha començat fa setmanes i ara mateix hi ha equips directius de les escoles substituint el personal que hi falta. Tutors d'aula d'acollida o tutors de CIE, d'educació inclusiva, rols que encara no han estat coberts pel Departament d'Educació. La directora de l'Escola Sant Cristòfol, Sònia Ribas, ha explicat a Premià Mèdia que els equips docents continuen en vaga perquè necessiten recursos per atendre correctament els alumnes, perquè les escoles cada vegada tenen més necessitats.
2: I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Hi ha alguns que els hi falten tutors d'aula d'acollida, que és per l'alumnat nouvingut, els hi falten tutors de CIE, que és bueno, per atenció a la diversitat, o simplement docents que s'han posat malalts. Ha començat mogudet. Bueno, com tothom ja sap, els equips docents de les escoles estem en reivindicacions per falta de personal i aquest n'és un exemple. Tenim escoles a Premià que encara no tenen prou personal i ara mateix les direccions estan substituint aquest personal per qüestions vàries, o bé perquè el departament encara no ha dotat a l'escola de, doncs, de certs càrrecs que hi haurien de ser, com altres baixes que solen passar durant l'any, baixes per malalties, per permisos, que encara no estan cobertes. Són recursos que afecten a tot l'alumnat, perquè treus reforços d'altres cursos per poder atendre aquest alumnat amb més necessitats. I per part del departament també sembla que només estem reivindicant el nostre sou o les famoses colònies

0: que hi anem perquè, bueno, hi anem perquè, bueno, perquè ens agrada i perquè som docents i realment creiem que les colònies van bé pel nostre alumnat, però també és una manera de poder fer pressió que tota la societat pugui veure que aquestes reivindicacions són pels nostres alumnes, no són pel nostre benefici. I nosaltres continuem a la vaga. Per què? Perquè el que volem són recursos pel nostre alumnat. Nosaltres estem treballant pels nostres nens i nenes i el que volem és atendre'ls de la millor manera. Cada vegada tenim més necessitats a les escoles i cada vegada tenim menys recursos. I la veritat és que no només som els docents, sinó que les famílies també ens estan recolzant. I ara mateix, aquests últims 15 dies, gairebé totes les escoles hem estat fent les reunions d'inici de curs, hem fet les reunions amb les famílies i surt el tema. I surt que no farem les sortides, no farem sortides de tot el dia, no farem les colònies i de moment ens estan recolzant.
1: Ribas també ha explicat que des de la Generalitat sembla que només posin èmfasi en el sou i les colònies, però assegura que els equips docents continuen fent pressió perquè la societat pugui veure i entendre que les reivindicacions són pels alumnes i no pel benefici dels professors. A Premià de Mar, algunes escoles han optat per no fer sortides. La directora de l'escola Sant Cristòfol detalla que des de l'escola pública s'ha acordat no fer sortides ni colònies perquè es realitzen fora de l'horari laboral i tampoc es realitzen aquelles activitats que suposin un extra econòmic per les escoles, com passa amb els tallers. Diu Ribas que és la manera que han trobat de fer pressió. Tot i que les negociacions amb el Departament d'Educació no han avançat els darrers dies i la situació està una mica freda, en paraules de Ribas, la directora afirma que els docents estan esperançats en que la situació es reverteixi. Són optimistes i mestres per vocació, així que asseguren que esperen que sigui un bon curs i que tornin a fer tant sortides com colònies. A més, Ribas també ha destacat que...
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquilluer. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Sensacions agradolces de Cobana després de la reunió amb el Departament de Territori.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: L'entitat avui parla de satisfacció relativa perquè, segons diuen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls van donar les garanties suficients que s'acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. La bona disposició del departament a parlar i escoltar-los els fa pensar que podran haver-hi també trobades semblants en el futur. Hem demanat també a l'Ajuntament si ens volia oferir la seva valoració, però de moment no hem obtingut resposta. Atenció, perquè la Fira Comercial de Tardor, que s'havia de fer aquest diumenge, ha quedat suspesa per previsió de pluges. Ho ha explicat avui a Premià Mèdia la Núria Cuevas, de Comerç Premià, que diu que es trasllada la convocatòria el 8 de novembre. La Fa de l'Escola Aldofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un nen amb paràlisi cerebral. Segons l'entitat, és un nen de 3 anys que els pares volien portar a l'educació especial, però que el departament ha considerat que havia d'estar en una escola ordinària. Ara es troben que no existeixen els recursos per atendre'l. Actualment, pel que diuen, el centre només té una hora de vetlladora al menjador, que és temps insuficient per tota la canalla amb necessitats especials. Els diners que es volen aconseguir són 5.100 euros. I atenció als que aneu en cotxe, perquè la celebració un any més de l'Ironman a la comarca del Maresme comportarà alteracions i restriccions a la mobilitat i al trànsit, perquè la Nacional 2 quedarà tallada aquest diumenge entre Calella i Montgat, des de les 7 del matí fins a 6:45 de la tarda. L'alternativa serà l'autopista C32. En el cas de Premià de Mar, l'accés i la sortida del port s'haurà de fer a través de la rotonda, entrant pel carrer Ramon de Penyafort, i que les persones que tinguin pàrquing al camí ral no hi podran entrar ni sortir amb el cotxe mentre duri el tall. En cultura, Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa. Es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata escenes quotidianes i racons tant de Manresa com de Premià de Mar. En esports, el Premià de Waterpolo engega la primera nacional aquest dissabte. Els premianencs rebran l'Escarça Basc per inaugurar la Lliga. El partit començarà a 1:45 del migdia.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Continguts en xarxa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, el control tècnic.

Un planeta es diferencia d'una estrella en què no emet energia. És un cos mort i que gira al voltant de les estrelles. Avui sentirem la música dels planetes. Avui mirarem el cel. Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

0: Eye in the Sky, un ull al cel, és l'Alan Parsons Project. Aquest grup està format, és un duo, està format per l'enginyer i músic Alan Parsons i el cantant i també músic, teclista, Eric Wolfson, que és qui hem sentit cantar. Alan Parsons, que és el cervell i el líder, va començar la seva carrera com a enginyer de so als estudis de la EMI, la EMI, a Abbey Road, Londres. Va participar en la gravació de Let It Be i Abbey Road dels Beatles i després a molts àlbums de gran nivell, d'entre els que segurament hauríem de destacar The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Després d'aquests grans assoliments com a enginyer, va arribar a la conclusió, o li van venir ganes, li va semblar que ja estava preparat, per iniciar una carrera musical pròpia, i ho va fer amb l'Alan Parsons Project, que és el grup que hem sentit i que, sens dubte, és una gran banda i ha tingut un gran ressò.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El nostre sistema solar té 8 planetes. El més proper al Sol, on hi fa més calor, és Mercuri. Mercury Blues, Dwight Yoakam.

Hem sentit el blues de Mercury, un estàndard del blues que han gravat molts artistes, i aquí l'hem sentit interpretat per Dwight Yoakam, un cantautor de country de Kentucky, al lloc dels pollastres. De fet, el Mercury de la cançó aquesta no és el planeta, sinó un cotxe, una marca molt popular que es va llançar a Estats Units per omplir el forat comercial que hi havia entre els Fords, molt bé de preu, i els Lincoln, massa cars. El nom, Mercury, li van posar arran del déu romà del comerç i de la comunicació. Els déus grecs i romans han servit per donar nom a moltes coses, entre elles cotxes i, evidentment, planetes. El segon planeta del sistema solar rep el nom de la deessa de l'amor, Venus.

Venus, Venus, és el grup holandès Shocking Blue, amb el seu gran èxit, crec que segurament l'únic èxit que han tingut, però un èxit molt gran, perquè és una cançó que de tant en quant encara se sent, encara ressona per aquí i per allà. Diu que aquesta cançó la van compondre quan intentaven tocar el riff d'entrada de la cançó dels Who, Pimble Wizard. Venus és el segon planeta del sistema solar. El tercer és el nostre, la Terra. Pel que sembla, l'únic que té les condicions físiques i químiques necessàries perquè hi hagi vida. Intel·ligent o no, seria una altra discussió. Al voltant de la Terra hi gira un altre tipus de cos astral, un satèl·lit. Un satèl·lit està físicament agregat, com un planeta, però és més petit i no gira directament al voltant d'una estrella, sinó que acompanya els planetes. L'home sempre ha mirat el seu satèl·lit, la Lluna, i, de fet, posar-hi els peus ha estat el primer pas del seu desitjat viatge cap a les estrelles. Caminem per la Lluna. Police.

0: Walking on the Moon, són Police, és a dir, Sting, Andy Summers i Steve Copeland. Tres músics extraordinaris que, a més, se les van saber empescar per tenir un gran èxit comercial.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: L'home sempre ha volgut viatjar per l'espai. Anar a la Lluna va ser el primer pas. Un pas petit per un home, però un gran pas per la humanitat. En paraules sàvies del primer que va trepitjar la Lluna, Neil Armstrong. Rocketman, de Elton John, és una cançó emocionant que narra la solitud i l'avorriment d'un astronauta. Ell simplement està fent la seva feina, però només desitja que arribi el dia que pugui tornar a casa i veure la dona i els fills, els que troba tant a faltar.

Rocketman, astronauta, va ser el primer èxit important d'Elton John. Després en van venir molts més. El viatge o el viatger espacial d'Elton John, d'aquesta cançó, viatjava a Mart, que descriu com un infern. Però Mart sempre ha estat la nova frontera de la carrera espacial, després de la Lluna. En l'imaginari col·lectiu hi viuen, i de vegades ens visiten, els primers extraterrestres, els marcians. En David Bowie, que segurament és extraterrestre, va escriure i publicar l'any 1971 la cançó Life on Mars, que no és una afirmació, sinó una pregunta. Hi ha vida a Mart?

És Life on Mars, de David Bowie, amb aquest final que recorda a l'Odissea de l'Espai. El pianista és Rick Wakeman, que aviat es compraria un sintetitzador Minimoog i entraria al grup Yes. Els arranjaments de cordes són de, atenció, Mick Ronson, que, com s'ha pogut comprovar, és un músic molt més fi del que fa sospitar el seu aspecte de travesti descarregador de moll.

Més enllà de Mart hi ha un buit i falta un planeta. El que hi ha és un garbuix de pedres anomenat el cinturó d'asteroides. És un planeta fracassat, un cercle de material que no va aconseguir reunir la força de gravetat suficient per ajuntar-se, per amalgamar-se i formar un planeta, com ha passat amb els altres. I han quedat les pedres doncs, allà rodant. Més enllà del cinturó d'asteroides, sí que hi ha més planetes. De fet, hi ha els planetes grossos de veritat. El primer, Júpiter. La seva cançó és de Coldplay.

Són Coldplay de Londres i un grup, diríem, i tots són opinions, un dels pocs grups actuals que saben fer bones cançons. Potser és que les grans cançons ja estan totes escrites, o almenys la majoria, i costa de fer-ne de noves d'una qualitat superior, del que l'Stevie Wonder en diria cançons en el to de la vida. El seu àlbum de Stevie Wonder, que porta aquest nom, Songs in the Key of Life, conté la cançó Saturn.

0: Hem sentit Stevie Wonder amb Saturn, una cançó que utilitza la ciència-ficció per criticar la humanitat. De fet, la ciència-ficció sempre sol servir per això.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Més enllà de Saturn i els seus

una òrbita lliure, fins i tot, de tant en quant es creua amb la de Neptú. Per tant, no reuneix les característiques de ser planeta. Per tant, més enllà de Neptú, ja ens n'anem cap a les altres galàxies. Els Rolling Stones, quan van ser psicodèlics, un temps molt breu, ho van imaginar amb aquesta cançó, a 2.000 anys llum de casa.

Encara que no ho semblin, són els Rolling Stones, amb un viatge per l'espai molt lluny, molt lluny, a la velocitat de la llum. Què passa quan es fan aquests viatges a aquesta velocitat? Et multen? No. En Brian May, el guitarrista de Queen, ho sap perquè és físic i doctor en astrofísica. Va llegir la seva tesi l'any 2007 a l'Imperial College de Londres. Doncs el que passa és que per al viatger el temps transcorre molt diferent del de la gent que es queda tan tranquil·lament a terra. Si torna, per ell han passat molts menys anys, com molt menys temps, com a la pel·lícula del Planeta dels Micos, per entendre'ns. Per això, Brian May va compondre i cantar per a Queen el tema 39, que relata aquests fets paradoxals. La cançó explica que desitja tornar a la Terra, al lloc que hauran conegut els seus nets.

39. Són Queen, amb una cançó que no és de ciència-ficció. De fet, l'efecte de distorsió del pas del temps en viatgers a velocitats properes a les de la llum és un fet demostrat. El va proposar Einstein l'any 1905 i s'ha comprovat experimentalment amb posterioritat, amb partícules, això sí, amb gent no. De fet, els GPS, com el que porteu a la butxaca en el mòbil, funcionen gràcies a aquests càlculs. Avui hem dedicat el Chelsea Hotel als planetes i les seves cançons. Acabarem amb el nostre planeta favorit. És un planeta imaginari. Se'l van inventar el grup retrofuturista de Geòrgia B-52. És un planeta on l'aire és de color de rosa, els arbres són vermells, la gent no té cap i ningú hi mor mai. Es diu Claire, Planet Claire, els B-52.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Estàs escoltant

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: bad was it?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
5: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es eso?
9: Funky Tracks Radio.
10: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Atención.
4: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
5: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
6: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.